0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

adaptos para

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Joe!

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-ho, trenca.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Es que ahora venía el doble tempo, ¿sabes?

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Espérate, yo no la tengo.
1: Ahorita la tía está.
0: ¡Va, corra!

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs, per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima. I al llarg d'aquest matí, simplement amb algun núvol prim i, sobretot, aquesta calitja i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent, avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament es tracta només o es tractarà només d'un descens lleu, i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
5: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema, i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor, i els més grans i els més menuts, doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
4: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
6: Aquests dies s'està notant molt que pique, i mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
7: Doncs mira, pues, com podem, avui, com que apretarà sobretot per la tarda, hem decidit el dematí vindré aquí.
4: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals, o l'ús de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat, i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
8: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar, situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
9: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
8: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
9: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
8: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
9: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
10: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
11: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
12: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Buenos días.
1: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?
13: Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? Pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo, es decir, como un órgano de gobierno. El Poder Judicial no es poder, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional, no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional. jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues no encontramos.
1: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
13: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia determina, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende que es una causa muy grave, incluso puede llevar

0: estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
3: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
1: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
4: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que he marcado hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más.
5: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'hoquei Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i Dava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doblet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara, els de Xavi Pasqual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a 7:45 amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes, el Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
6: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
7: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
8: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
9: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens. Un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
6: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
2: La xarxa de comunicació local. Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
10: Orgull de L, orgull de G.
11: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
12: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
13: Sabies que...
14: La llista vermella que gestiona i publica la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa es queda curta en el nombre d'aus que inclou en les categories d'espècies amenaçades o en perill d'extinció. L'actualització del 2015 d'aquesta prestigiosa llista vermella inclou 1.300 espècies d'aus, però almenys seria necessari incorporar-ne 200 més, segons un estudi liderat per experts de la Universitat de Duke als Estats Units. Aquestes espècies viuen en 6 zones d'alta diversitat del planeta: la selva atlàntica del Brasil, l'Amèrica Central, la part oest dels Andes colombians, Madagascar, Sumatra i el sud-est asiàtic.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 7:45 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran amb màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en Xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
13: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i el primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40, 42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
10: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Bon dia.
1: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
15: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure del camp l'abans possible, perquè si no tinc una pèrdua de qualitat de quilos, i la simultaneïtat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
1: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
15: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball en conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, i els franges horaris se fa el que s'ha de fer, el que està pactat, i les recomanacions perquè tothom és prou conscient de saber el que ha de fer. I bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment, i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina, no? És aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa, i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
1: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
15: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc, segons, a vegades sí, a vegades no, o sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una ajuda d'extinció i se li ha demanat una revisió, moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos, això més una vegada ens ha passat, s'ha transmet als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar els bombers des de fa 2 anys venen a la reunió, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades, que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat, ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
1: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
15: Totalment d'acord. O sigui, una franja perimetral és clau, d'acord. Però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC, i d'esta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les franges perimetrals fetes, abans del mes de maig estarien fetes, perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes franges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat, i nosaltres com a sector el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
1: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Cau de Villa, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
15: Bon dia.
10: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Us ho destacàvem també en titulars, reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir a la automàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
16: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
17: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
18: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
13: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
10: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials. Bote condemna l'agressió i assegura que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi ni tampoc per la intolerància. I en surt aquest diumenge a la tarda a Arenys de Mar per l'esfondrament d'una casa de planta baixa que, afortunadament, es trobava buida en el moment dels fets. Així doncs, no hi ha hagut cap ferit, però sí que s'han hagut de desallotjar de manera preventiva una desena d'habitatges propers a la casa afectada i 18 persones han hagut de passar la nit en un hotel. Un cop els bombers han inspeccionat la zona amb drons, s'ha traspassat la gestió del servei als tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. Actuava prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. Denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la Plataforma.
19: El Delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
1: Deu minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
4: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que he marcado hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más.
5: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
20: Jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats per la victòria, dic no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
21: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
1: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
21: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa i que, per tant, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries menys de caràcter local, on, precisament, el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions, i crec que això és el més important.
1: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
21: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats, i jo crec que això és bo. Tots hem convingut en que les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho vam fer la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són les... quina és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin en la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, però vaja, l'objectiu meu com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que, evidentment, vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
1: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
21: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen. Ara jo crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. Per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Trias, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Trias l'any 23, doncs ja vam fer-ho. I per tant, no hi veig cap problema. Evidentment, haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també, evidentment, tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
1: Acabo molt ràpid, perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Fàcim un titular molt ràpid.
21: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja l'hem guanyat fa 3 anys.
1: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
21: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana, i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: La calor extrema obliga a la prevenció, sobretot dels col·lectius més vulnerables. Farem tot seguit un repàs de les principals recomanacions en conversa amb Jordi Mestres Lucero, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha dit al Notícies en xarxa que la militància ha tingut en compte la seva experiència al consistori.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal...
1: Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura destaquem avui que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions, com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
5: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora ja tenim força volum de trànsit, menys ja del que és habitual ara ja sense les escoles. Això es va notant. El que passa és que, per exemple, en el cas de l'autopista P7 tenim alguns trams de lentitud, algunes aturades a la zona de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua i Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud. Passa el mateix a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, puntualment a la C-60, a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, i també algunes vies que del Maresme entren a Barcelona, habituals, d'altra banda, com l'autopista del Maresme, a Badalona, i sobretot la Pota Nord, aquí amb retencions amb cues, aquest últim quilòmetre i mig entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. També entrant pel sud, tenim l'autopista P23 amb volum de trànsit a Sant Feliu de Llobregat i ja l'últim tram d'Esplugues a la Diagonal, i per últim l'autovia 2, també entre Sant Vicenç, dels Horts i Cortellà, de forma fragmentada. És tot, molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. Pel que fa a la previsió del temps, ens a la costa, com sempre, Lluís Miquel Pérez. Calor i més calor. Lluís Miquel, bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ja no haurem d'esperar la tarda per estar suant sense fer esforç, perquè a hores d'ara l'ambient ja és molt i molt suau. Arran de mar estem parlant de moltes temperatures que ja es mouen entre els 24 i 27 graus, i són les 8 i 5, 8 i 6 del matí. De fet, una temperatura xafogosa, una temperatura que aquest matí vindrà acompanyada de pocs núvols, només d'aquest cel marcià que estem tenint, perquè hi ha molt de polsim en suspensió, i al llarg d'aquesta tarda una calor XXXXL, perquè estarem parlant de temperatura de 41, 42, 43 graus de màxim en alguns racons del Sàgrià, també cap als 40-41 graus a la Vall del Llobregat, a la comarca del Bages, Vallès Occidental, per exemple, aquests 40 graus, i arran de mar, de 25 a 31 graus, però amb més humitat, per tant, més xafogó. I compta aquesta tarda amb algunes tempestes que, sobretot, portaran molta fressa i poca endreça en el cas de la Catalunya Central i el Prepirineu Lleidatà especialment. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Vuit i set, ara ho sentíem, ens ho explicava el nostre meteoròleg. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i també a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya Central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom qui ha pogut, esclar, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
7: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
8: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
7: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals aquest diumenge. Han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
9: Aquests dies s'està notant molt que pique i mira, les piscines és el millor invent i això de poder venir és un gran què.
10: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
7: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se telemàticament ahir, de fet ho va fer ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el mateix Ministeri de l'Interior. Com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
11: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
12: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
13: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I quan ja són un quart de nou del matí, abordem un altre dels titulars del dia. Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: El que la gent ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que portem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: En plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la 5...

0: ...aplicació dels 14 punts del memoràndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat avui a declarar com a investigats l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El jutge veu indicis de prevaricació, però per entendre què hi ha al darrere d'aquest cas i com es viu des del municipi, connectem amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Bon dia, Eduard.
1: Bon dia.
0: Avui comença, ho dèiem ara, la fase d'instrucció al TCJC d'aquest cas. Què és exactament el que s'ha de començar a aclarir i per què ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest afer?
1: El que avui es comença a aclarir és si les adjudicacions que l'Ajuntament d'Altafulla va fer la consultora Sinergia, Herrera i Elena, entre els anys 2017 i 2019, es van tramitar de manera correcta o si, com apunten els indicis recollits fins ara, es va utilitzar de manera irregular la figura del contracte menor per evitar d'aquesta manera concursos públics i beneficiar a una empresa concreta. De fet, la investigació se centra especialment en un contracte d'assessorament jurídic extern que es va anar prorrogant mitjançant factures successives i que, segons les resolucions judicials conegudes, va acabar superant els límits previstos per aquesta modalitat de contracte. I paral·lelament també s'analitza una adjudicació, en aquest cas és de 5.000 euros, que estaria relacionada amb la programació del Casal Cultural d'Altafulla, que seria una feina que habitualment assumia el personal municipal, però aquí el jutge veu alguna cosa que no quadra i per tant també té aquest contracte damunt de la taula. I per què el TCJ? Doncs perquè, ara ho dèiem, un dels investigats és actual diputat al Parlament, Joan Ignasi Elena, el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que havia investigat fins ara els fets, va doncs aleshores elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia en considerar doncs, que hi havia indicis suficients perquè pogués continuar aquesta investigació respecte a Elena i també a Joan Herrera.
0: I com ha afectat aquest cas a la política i a la vida municipal d'Altafulla? I com es viu ara que torna a primera línia aquest cas, Eduard?
1: Bé, avui el cas arriba al TCJ, però tot just ara fa una setmana l'exalcalde d'Altafulla, actualment diputat al Congrés pels Comuns, també havia de comparèixer doncs, per declarar en el Tribunal Suprem, perquè està sent investigat per aquests mateixos fets. Altafulla, doncs, és un cas que plana sobre la política local, perquè els fets doncs, que s'investiguen remunten a l'última etapa del govern que encapçalava, com deien, Félix Alonso. Tot això arrenca arran d'unes denúncies, d'uns informes que van acabar derivant en actuacions de l'oficina antifrau, dels Mossos d'Esquadra, posteriorment als jutjats. Se'n parla i des del punt de vista polític doncs la causa té poc o molta transcendència perquè afecta figures de primer nivell de la política catalana i estatal vinculades doncs a Altafulla i alhora també doncs en l'actual ajuntament és un anar i venir de retrets entre govern i oposició amb aquell debat que hi ha sempre obert sobre la transparència i la contractació pública.
0: Doncs, Eduard Virgili, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet 5 cèntims i, evidentment, n'estarem pendents, igual que vosaltres, i esperem que ens ho aneu explicant. Gràcies i bon dia.
1: I tant, gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Doncs no ens movem d'aquesta demarcació perquè hi ha consternació i forta a Tarragona per la mort, ho recordareu, ho sabreu, de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. I els bombers que han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap

0: zona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Quan falten 9 minuts per arribar a 9:15, obrim la crònica esportiva amb la selecció espanyola, que va fer ahir una golejada per 4-0 sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de De La Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
1: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que he marcado hasta ahora. Y a mí, como titular, no puedo pedir más.
2: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de La Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
3: Sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però avui t'hi dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al 5è enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per unes guins. El Linyola continuarà jugant la temporada vinent a la segona divisió de futbol sala. L'equip del Pla d'Urgell es va quedar sense l'ascens a primera després de cedir contra l'Estrela Futsal per 7-4. Malgrat el resultat final, l'equip lleidatà va tenir les seves opcions i el descans va marxar al vestidor amb avantatge al marcador. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
4: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
5: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
6: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
7: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens. Un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
4: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
0: L'escola Els Arcs de Barcelona ha guanyat la 17a gran final nacional del Picalletres, el concurs escolar de lletrejar paraules d'aquesta casa. La gala, que ha mantingut l'emoció fins al final, ha destacat per l'alt nivell dels concursants. Ens ho expliquen des de ETV.
8: El popular concurs escolar ha posat punt i final a la seva darrera edició amb una gala vibrant que ha mantingut l'emoció fins l'últim segon. Pau Escala ha sigut el representant de l'escola Els Arcs i ha sigut qui s'ha proclamat guanyador d'aquesta gran final després de superar totes les proves contra els seus grans rivals.
9: Home, he estat nerviós, pensava que estava a punt de perdre, però al final he continuat i al final ho he aconseguit. Estava una mica cansat i amb molta tensió, sobretot durant el moment dels sobres.
8: Els joves i les joves concursants han demostrat no només el seu domini del vocabulari i l'ortografia catalana, sinó també una gran resistència als nervis sota la pressió del cronòmetre.
10: Realment hi ha una feina feta molt gran i després un talent en aquest joc en concret, que és saber lletrejar paraules impossibles.
8: Amb aquesta 17a gran final del Picalletres, el programa es consolida un any més com un dels espais de referència de la televisió local per al públic jove, combinant l'entreteniment, la cultura i l'orgull per la llengua.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
11: El diccionari TermCat.
13: Paraules noves que ja pots dir.
11: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
14: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
13: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
11: La xarxa de comunicació local.
15: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i el Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a d'altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
16: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des de Notícies en Xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
17: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
0: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha parlat al Notícies en Xarxa.
18: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal.
0: Us informem també que a nivell de transport públic ara mateix està tallada la circulació de trens de la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat per el robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera. També està tallada l'R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera, en aquest cas també a tota la línia. Pel que fa als esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts de disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. I en cultura, la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han celebrat una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, el Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Una calor, aquesta, que ens està afectant a Catalunya amb temperatures extremes i nits, us ho dèiem, que no deixen descansar. La calor és avui un risc real per a la salut. Agreuja malalties cròniques, afecta especialment la gent gran i pot provocar emergències greus en qüestió d'hores. De fet, des que el 19 de juny es va alertar d'aquest període intens d'altes temperatures, el sistema d'emergència mèdiques han atès 55 persones amb afectacions vinculades o relacionades amb la calor. Per això, davant episodis com aquest, els consells són importants, però encara més saber aplicar-los correctament. Per això, avui volem entendre què és essencial, què no podem passar per alt i com hem de protegir els col·lectius més vulnerables. Per això, volem parlar ara mateix amb Jordi Mestres Lucero. Ell és metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Què és el primer que hem de tenir clar quan entrem en una onada de calor com aquesta i quins són els errors més habituals que encara avui dia cometem, tot i els avisos que ens feu?
2: Doncs el més important és entendre que les onades de calor i l'efecte de calor ens pot afectar a tots. És a dir, no només pensar en les persones vulnerables, sinó que tots podem patir els efectes de la calor. Cada any lamentem, evidentment, morts i molèsties per cops de calor i són gent que moltes vegades és gent jove o gent sense patologia. Sí que és veritat que parlem dels extrems, però hem d'entendre que això ens afecta a tots i, per tant, tots hem de posar-hi una miqueta d'atenció.
1: Quines mesures bàsiques, les imprescindibles, hauríem de seguir tots per evitar problemes de salut aquests dies i quines d'aquestes continuen sent les que la població no compleix o compleix menys, doctor?
2: Les mesures són les clàssiques, no hi ha res nou, és a dir, és molt de sentit comú. La majoria de qüestions la gent les coneix, però sí que és veritat que hi ha un fet que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Doctor, vostè ens ho deia fa uns instants, aquesta onada de calor i els efectes ens poden afectar a tots, però hi ha col·lectius que són especialment vulnerables, eh? Parlem de la gent gran, de les criatures, de les persones amb malalties cròniques, amb medicació que afecta la termorregulació. Quins senyals d'alarma hem de saber detectar i quan cal demanar ajuda mèdica?
2: Bé, aquí hem de diferenciar dues situacions. Una és les situacions agudes, que són més urgents, que són els coneguts cops de calor, en el que moltes vegades els fets que ocorren doncs, són de forma ràpida, abrupta, amb sensació doncs, que la persona pensa de forma més lenta, està com adormida, es posa vermella, sua molt i de cop deixa de suar. Això és la situació aguda i, per tant, el que hem de fer és, quan detectem, perquè moltes vegades la persona no ens ho pot dir, és treure aquella persona del focus de calor i no només pensar quan estem sota el sol, sinó també en espais tancats on les temperatures poden ser elevades. I després hi ha totes aquelles situacions de persones, moltes vegades són d'extrems de vida, no? Des de petits fins a grans, o malalties cròniques, en les que dia a dia poden haver-hi elements que es descompensen que ens poden portar a conseqüències per la calor. I, per tant, aquí és molt important tenir-ho en compte i prendre les mesures, no? La hidratació, vigilar la calor, totes les mesures clàssiques que tots coneixem. Per tant, diferenciar aquestes dues situacions, l'aguda i la crònica.
1: Jordi Mestres, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Bon dia i esperem que després dels seus consells siguem una mica més aplicats. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
2: Molt bé. Adéu, bon dia.
1: Aquestes altes temperatures que han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot allà on estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Aquesta onada de calor, que també us estem explicant, que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat també contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
3: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Això sí, hem de dir que Catalunya afronta l'inici de l'estiu amb els pantans plens. 2 anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des dels diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens en fa una fotografia d'aquesta situació.
4: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
5: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
4: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
5: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
4: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
5: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència avui dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: És una desproporció absoluta, és a dir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I avui també us expliquem que Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: Avui arrenca el gruix de casals i colònies després d'un curs escolar marcat pel conflicte laboral entre el Departament d'Educació i els docents. Volem comprovar com arrenquen aquests espais de lleure i ho fem a l'Escola Pau Romeva de Barcelona, on la Fundació Pere Tarrés inicia una de les seves activitats. Allà hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com està la cosa aquí.
8: Bon dia, Helena. Doncs d'aquí uns minuts, sí, aquesta escola de Barcelona, l'Escola Pau Romeva, obrirà les seves portes per inaugurar la temporada d'estiu, l'època dels casals, i amb Aina Espona, ella és responsable dels casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Aina, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Volem conèixer en primer lloc quin és el valor educatiu del lleure.
9: El lleure és un moment clau. Produeix sobretot en aquests moments on deixem de tenir activitat a les escoles, activitat educativa, i aquesta transmissió de valors, de ciutadania, de compromís amb el nostre entorn, amb el medi ambient, i tot això són els valors que volem transmetre a través del lleure i de les nostres activitats.
8: Aina, la Fundació Pere Tarrés amplia aquest any fins a 40.000 nens i adolescents que participaran en les vostres activitats. Heu incrementat també el nombre de beques. Aquesta és potser l'assignatura pendent, la necessitat que activitats com aquest, el casal d'estiu, que d'aquí uns minuts començarà aquesta escola, sigui universal?
9: I tant, és un dels grans temes. Nosaltres ampliem beques, comptem arribar fins a les 7.500 en totes les activitats que fem, no? Colònies, casals, vacances amb famílies, comptem ampliar-les i comptem també que amb aquesta reivindicació i intensitat de dir ha de ser universal, el lleure ha d'arribar a totes les famílies, a tots els infants que tenim arreu de Catalunya, i tothom ha de poder gaudir d'un estiu educatiu i en companyia dels seus companys i amics.
8: I els casals, les colònies que comencen d'aquí uns minuts, per exemple, en aquesta escola, serveixen també per a la formació personal més íntima de les persones. Es construeix també una memòria i una crònica sentimental entre els nens i els adolescents.
9: Sempre, sempre. Els estius sempre han construït història, i un estiu compartit amb companys crea un lligam, crea una emocionalitat i et relaciona directament no només amb els teus companys, sinó amb l'entorn i amb el que tu estàs vivint, no?
8: Aina, aquest inici d'estiu, les de lleure aquest estiu comencen després que ha acabat un curs especialment convuls entre els docents i l'administració catalana. Què pot aportar el lleure? Què diu el lleure davant aquest conflicte?
9: El lleure recolza totes aquestes reivindicacions mestres i s'assuma amb el fet de dir el lleure és educació, el lleure és inclusió, i per aquest motiu nosaltres aquest any, amb més ganes que mai, agafem una festa que havíem fet antigament, la transformem, l'actualitzem, li anomenarem Lleurefest, i ens trobarem tots els infants que estem fent activitat a la ciutat de Barcelona i entorns el dia 9 de juliol per reivindicar la importància del lleure, la importància del lleure dins de l'educació a les escoles, amb les colònies, les sortides, la participació dels infants, els menjadors, i ens posem aquí davant. Doncs.
8: Marquem en el calendari, Aina, aquesta data, i Helena, a pocs minuts aquesta escola, igual que moltes altres a tot Catalunya, obrin les seves portes per iniciar els casals, les colònies d'estiu, unes setmanes d'absoluta felicitat per a molts nens i adolescents.
10: Quins records, Anna. En tot cas, que passin unes bones vacances. Que vagi bé, gràcies. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu d'aquesta plataforma.
11: El delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes, i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
10: I aquest diumenge s'ha commemorat el dia de portar el gos a la feina. Tot i que encara no és un hàbit estès a la majoria d'empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis. Tenir a prop els animals de companyia redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre treballadors. La Sílvia Fernández ha visitat una empresa on ho experimenten dia a dia.
12: Aquests són el cafè i la Nora. I a Mars estan com a casa. Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Ara bé, han de complir una normativa.
13: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent als que els hem preguntat opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina.
12: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals.
14: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va estar acompanyada tot el dia i així no la tengo que dejar sola.
12: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
10: Moment per a la crònica esportiva i temps, per tant, per a Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
15: Bon dia.
10: Golejada de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial.
15: Sí, victòria per 4-0, un protagonisme per a Lamine Yamal. Va ser titular, va jugar la primera part i va obrir el marcador fent, doncs, el que és el seu primer gol en una Copa del Món. També va marcar Oyarzabal, que va fer dos gols, mentre que el quart va ser dels saudites en pròpia porta. Primera victòria, doncs, per als de Luis de la Fuente. Tant Lamine Yamal com el seleccionador destacaven les bones sensacions que deixa aquest triomf.
16: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Yo me llevo como titular. No puedo pedir más.
17: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
15: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de Luis de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. L'Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, al darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I canviem de qüestió. Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver guanyat en els darrers 2 mesos l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després de la victòria en l'última etapa de la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda d'ara fa un any. Blasi explicava l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf sentenciat en l'etapa reina.
18: Jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats per la victòria, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
15: L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el cinquè i definitiu partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de la Noia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2 a les Comes. Matías Pascual va encetar el marcador amb 2 gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González amb un doblet va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran a Riazor guanyar un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. I la final de la CB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per un esquins. Doncs a veure quina cara veiem. Recordem que el Barça va recuperar el factor pista. A veure si veiem el del primer partit que va guanyar o el del segon que va caure.
10: Demà ens ho expliques, no?
15: I tant.
10: Gràcies, Cristina, que vagi
15: molt
10: bé. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. Els tornarem a esperar aquí a les 7 del matí. Gràcies per l'atenció dispensada. Adeu-siau, que vagi molt bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13, i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
3: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
4: Jo ho vaig notar com electricitat.
2: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
3: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
5: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
6: ¿Qué estás haciendo?
7: Soy yo, Joel, tu hijo.
2: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
6: Pensé que tu moriries antes.
8: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
9: Yeeha! Així ho està clar, marit!
10: I cobert! Qui ha enverinat la dama d'honor?
11: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu!
8: Gràcies, gràcies!
12: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
13: Un altre cop l'extinció, no!
2: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
14: Pues queda't aquí, i ahir vaig anar.
15: No m'hi veus capaç, oi?
16: Que tens una mica en mi.
15: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
16: Oh, i tant que sí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades ni accident, però sí que regeixen retencions habituals d'entrada a Barcelona, especialment a la B20 i la B10, també a la B23, a la C58 i a la 2. També hi ha algunes cues a l'AP7 al Vallès i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i finalment a la C16 d'accés a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda encara la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. L'incendi causat per un robatori de cable afecta una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de mitja distància i també els de rodalies de l'R14. S'ha habilitat en aquest cas servei alternatiu per carretera. A banda, també tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Pel que fa al temps, serà majoritàriament assolellat amb calitja i també alguns ruixants de cara a la tarda al Pirineu. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants, la portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I torna a l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats aquest dijous ja tornen a estar ocupats. Avui està previst el desallotjament d'altres pisos.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat. És dilluns 22 de juny del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. L'Ajuntament rebaixarà un 15% de mitjana la taxa municipal de recollida de residus per l'any 2026, amb efectes retroactius des de l'1 de gener passat. Fa un any, tots els municipis de l'Estat van haver d'introduir per llei una taxa de residus que cobrís el servei de recollida. Des de la implantació del nou model, la recollida selectiva al Prat ha passat del 39 al 54%. La fracció d'orgànica ha crescut un 71%, els envasos un 113%, el paper un 34% i la resta o el rebuig, el contenidor gris s'ha reduït en un 21%. Aquesta evolució ha impactat directament en el cost del servei, ja que la fracció del contenidor gris és la més cara de gestionar, mentre que les altres tenen un cost molt més baix. A aquesta millora s'hi han sumat la revisió del cost del servei de neteja i la recollida de residus, que ha baixat en més d'un milió d'euros anuals, gràcies també a la reducció de les amortitzacions i a l'arribada de noves subvencions. El cànon se situarà en 11,1 milions d'euros anuals a partir de l'1 de juliol proper. I com queda tot plegat per les llars? Doncs una quota tipus D3 passa de 114,4 euros a 99,2 per les llars que no reciclen i de 62,64 a 53,52 per les que sí ho fan. Avui en parlarem àmpliament a la nostra tertúlia. Comencem al control tècnic Sergio Villar, a producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou, i us parla avui la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem amb el repàs de l'actualitat del dia. Saludem el redactor dels serveis informatius de la casa, l'Ivan Conde. Què tal? Benvingut.
1: Bon dia, Isa.
0: Com estàs?
1: Bé, tot bé.
0: De què parlem avui?
1: Doncs parlem, entre d'altres, del que va succeir al cap de setmana. Recordem, en aquest cas, que Jordi Bern ha anunciat als Jardins de Torres Muntades la seva candidatura per als propers comicis municipals de l'any 2027, en un acte en què, entre d'altres, ha estat acompanyat per l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. En ell, Jordi Bern ha destacat preocupacions, no?, de la ciutat i del context general, com poden ser l'habitatge, la igualtat social, i s'ha posicionat, quelcom que ja sabíem, però ha aprofitat per redoblar l'aposta en contra de l'ampliació de l'aeroport. Seran els quarts comicis per a un Jordi Bern en què, com dèiem, doncs ha estat acompanyat en aquesta posada en llarg, no?, en aquesta presentació de Pere Aragonès. Per tant, és un altre candidat que ja coneixem de manera oficial. Ja fa, la setmana passada va ser Juan Pedro Pérez per part del Partit Socialista, ara és Jordi Bern. Doncs a l'espera, mica en mica, d'anar també desvetllant la resta de noms en els altres partits polítics.
0: Comença un any intens.
1: Doncs sí, i el cap de setmana, que també ha sigut intens, recordem, doncs amb l'Aplec de la Sardana, fins a tres festes de barri, les de la Barceloneta, Jardins de la Pau i el Nucli Antic, i per tant doncs també parlarem una miqueta de tot el que ha succeït, així com de la situació de l'amiant al Prat, perquè la setmana passada es va aprovar la llei de l'erradicació de l'amiant al Parlament de Catalunya, sense cap vot en contra ni abstencions, i una de les coses que obliga a crear aquesta llei és el Cens Català de Materials amb Amiant, és a dir, tots els municipis han de presentar i han d'informar, traslladar de manera detallada la presència d'amiant en cadascuna de les zones, dels edificis, etc. Ara mateix, abans de l'aprovació d'aquesta llei, el darrer cens actualitzat mostra que hi ha un 11% de municipis que hagin fet, podríem dir, la feina abans de temps. Un d'ells és el Prat, que de fet entitats de lluita, no?, contra l'amiant i les seves conseqüències, doncs van destacar en el seu moment que era una moció al ple pionera el 2016, doncs com diem, no?, que ja aplicava postulats similars al de la llei. El consistori pretenc es comprometia a elaborar un cens d'instal·lacions de la ciutat, quelcom que ara serà obligatori per llei. Hi haurà ajuts per particulars i empreses que hagin de retirar doncs aquests elements, recordem, cancerígens, sí, i molt perillosos, però de la mateixa manera hi haurà multes en els casos, clar, en què no es dugui a terme. Parlem de multes de fins a 100.000 euros. Repassarem una mica la història de l'amiant al Prat, que és negativa, per desgràcia, històricament, i sobretot les passes que es van fer, que s'han fet endavant, i els números, no?, quines zones hi ha més, quines zones hi ha menys, ara que sembla que també doncs hi ha un major compromís per part de totes les instal·lacions per fer un salt real i anar eliminant de manera definitiva el que durant els darrers anys s'ha anat fent de mica en mica.
0: Molt bé, doncs, Ivan, ben interessant a aquest tema. Alguna cosa més?
1: Poca cosa més.
0: Doncs ens sentim al llarg del matí. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt
0: bé. Adéu.

0: Vinga, obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: De què parlem avui?
1: Doncs avui parlem, primer de tot, del que ha succeït aquest cap de setmana, on tenim cosetes doncs, a comentar. Encara tenim competició, per exemple, a les motos, on Juli Esteban no ha tingut el seu millor cap de setmana. Només va poder fer 3 voltes al circuit, va caure en la volta número 4, on doncs, va patir un... va tocar un altre pilot previ a aquesta curva i això li va fer sortir de manera recta. Després la sensació és que, clar, ja una vegada la moto arriba a la grava, doncs caiguda, una miqueta estrepitosa, però bueno, va poder sortir pel seu propi peu i per tant doncs, el pilot pretén que està bé. I hem de dir que doncs, Joel, al principi del Gran Premi va mostrar un bon ritme, va ficar-se en alguns entrenaments lliures entre els 5 millors, però després de la classificació no va ser molt bona, 17è classificat i, com dèiem, a la cursa després només 2 voltes i doncs, el pilot Potalova que, evidentment, doncs, marxa sense poder sumar cap punt. O sigui que, bueno, encara doncs, queda un parell de curses més i després aquestes vacances ja d'estiu encara ja el que podríem dir doncs, la segona part de la temporada. Pel que fa ara mateix la general, doncs Joel Esteban encetava aquest gran premi en la 11a posició. Després d'aquesta trompada, doncs bé, es queda amb 44 punts, només perd una posició, ara és 12è classificat i continua per davant del seu company d'equip Bertele, que és 13è amb 42 punts, 2 punts més del pretenc, o sigui que en aquest sentit, bé.
0: Molt bé.
1: I si aquesta notícia doncs, no era bona, la que ens va arribar diumenge des de Badalona tampoc era bona. Recordem que el pretenia la via de l'ascens compensat. Sí, ja no, tu, ja no te'n recordaves, no?
0: No, és que jo he estat una setmana de vacances i clar...
1: Sí, teníem les dues potes, que la Pobla aconsegueix el seu playoff, que el Badalona també l'aconsegueix. Doncs la Pobla ho va aconseguir. El Badalona havia perdut 3-0 contra el Compostela.
0: Ostres.
1: 2-0 del Badalona contra el Compostela. Es va quedar a un gol de poder forçar la pròrroga. Sí que és veritat que el Badalona doncs, les va tenir... va tenir ocasions clares. Toni La Rosa, per exemple, doncs la va tenir molt clara en el 66, quan el marcador encara era de 0-0. Després Bermo va marcar en el 70 i Maceira en pròpia porta va marcar en el 90. Va haver-hi alguna acció més, però no va ser suficient el temps que quedava per aquest tercer gol que hagués forçat la pròrroga i per tant doncs, el Prat que no aconsegueix aquest ascens compensat.
0: Aquí s'acaba el recorregut.
1: Aquí s'acaba el recorregut. Tret d'alguna cosa sorprenent, i quan dic sorprenent és que algun equip de segona federació, doncs, pel que sigui, per motius econòmics, vulgui vendre la seva plaça i, per tant, doncs, algun equip català la compri i, per tant, doncs, torni a haver aquesta via, no. Podem dir que això ja està... Tot el peix està venut. I el Prat que doncs, la propera temporada competirà en Lliga Elite, o sigui que no ha pogut ser al cap de les dues vies i per tant doncs, el Prat que es queda amb la Copa del Rei com a premi de consolació. I bueno, veurem ara, perquè segurament ara ja al llarg d'aquesta setmana i potser avui ja tenim notícia del nou entrenador, de sortides, d'arribades. El club de moment ha estat bastant aturat, només hem conegut la sortida de Pablo Fano i les del tècnic i secretari tècnic de David Vilajona i Pepe Delgado. Clar, suposo que a l'espera de veure quin era el desenllaç del primer equip.
0: Si era... pots construir un equip sense saber...
1: Bueno, l'altre dia quan va venir aquí en Xavi Vilajona deia que ell construeix un equip per competir en Lliga Elite i en Tercera Federació amb jugadors que puguin servir per les dues categories.
0: Bueno. Una entrevista interessant, que he de recuperar, perquè he vist els fragments a l'Instagram. Sí.

0: competirà en campionats nacionals, o sigui que una de les grans promeses de la boxa aquí a la nostra ciutat.
1: Molt bé, doncs que vagi bé el dia.
0: Igualment, adeu.

0: Doncs ja sabeu que ha començat l'estiu de manera oficial amb aquestes nits tòrrides i anem a explicar-vos quin dia ens espera meteorològicament parlant, com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una jornada més aviat tranquil·la i sobretot calorosa, i és que avui la temperatura fins i tot encara ha de pujar un o dos graus respecte ahir. En alguns casos, sobretot al Pla de Lleida, també a les comarques metropolitanes, cap a l'interior de Tarragona, la Catalunya central, a totes aquestes contrades de 35 a 40 o 42 graus. Baixa una mica la temperatura, molt poc, a la Costa Brava. I compta aquesta tarda amb les tempestes de calor, que tindrem bàsicament al Pirineu Lleidatà, que s'acabaran desplaçant fins a la Catalunya central. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions de mobilitat passen per la R3 de Rodalies amb una incidència i amb la circulació interrompuda entre la Garriga i les Franqueses del Vallès, i la resta de la xarxa funciona amb normalitat. Anem a veure com estan les carreteres principals del nostre entorn. Com sempre, gràcies al Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns destacant que hem tingut un matí força tranquil en quant a no s'han registrat avaries, però sí un accident que a hores d'ara ja s'han retirat els vehicles i es normalitza aquesta circulació, concretament al tram de l'A2 a l'altura d'Esparreguera en direcció Barcelona, on hi havia un carril de circulació tallat. A hores d'ara, en general, la tònica és bastant de fluïdesa en la circulació, sobretot al vessant Llobregat. Quedarien només alguns punts amb retencions a la B23 entre Sant Just d'Esvern i ben entrada a la Diagonal de Barcelona, i a l'A2 retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà del Llobregat per la A2 en direcció Barcelona. Per les vies costaneres, tant a la C31 com la C32, des de Viladecans i el Prat, doncs a hores d'ara també ja circula amb normalitat. Pel vessant Besòs quedarien també alguns punts amb retencions, tot i que amb menys intensitat que fa una estona cada retruc, però continuen afectant a les dues rondes de Barcelona amb 4 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé. I anem a explicar-vos què heu de saber per començar la setmana informats i informades. Marc Quinto, què tal?
3: Molt bon dia, Isa.
0: Com va?
3: Molt bé, ben tornada. Ui.
0: Mira, mira, m'he carregat al peu de micro. Vols no m'ho puc creure. Aviam, això va. Saps què passa? Que
3: no recordaves el que era estar aquí.
0: No li he donat tan fort. A veure, o tinc una força descomunal, que se m'està notant molt al gimnàs, o... Puc fer-ho com una cantant,
3: mira,
0: saps? No, no, o sigui, s'ha trencat absolutament.
3: Tot, eh?
0: Això és perquè està una mica passat. És que potser aquest peu de micro té 25 anys.
3: O més.
0: Potser els de... que farem, saps?
3: Potser el van comprar ja de
0: segona dies,
3: mà.
0: He de dir que porto dos dies que els plàstics els estic trencant. Vaig trencar també una cosa de la maleta l'altre
3: bueno,
0: dia, la nansa.
3: Estem en contra dels plàstics.
0: Clar, i veus, no són eterns. Però bueno, mira, canvi
3: doncs,
0: de peu de micro.
3: Tornes amb molta força.
0: Torno amb moltíssima força, com es pot veure, i per tant, carregant-me l'estudi. Què tal?
3: Bé.
0: Com estàs?
3: Molt bé, ben tornada.
0: Gràcies.
3: T'agraïm molt que hagis tornat. I bé, aquí hem estat
0: sí,
3: bé.
0: Vaig a donar-li des de baix,
3: sí,
0: saps
3: no,
0: que el
3: no,
0: peu és...
3: Jo no tocaria més. Llavors, bé, t'explico. Comencem avui dilluns amb el periòdico. I parlem del poder judicial, perquè el jutge Peinado aquest cap de setmana l'ha liat una mica.

0: I doncs, sí, la veritat, has arribat en el millor moment.
1: Jo vaig arribar dissabte i vaig posar les notícies, sí, sí, i he dit, mare meva.
0: A més, clar, si has desconnectat una mica.
1: No puc pair-ho.
0: Només el cap de setmana ja era fort, però al llarg de la setmana han passat coses. El Poder Judicial debat si sanciona el jutge Peinado. La presidenta del Consell General del Poder Judicial convoca la comissió permanent i proposa expedientar al magistrat, que va afirmar que els escortes podien ajudar a fugir Begoña Gómez.
1: Que les escortes són policia nacional,
0: clar,
1: recordem.
0: De fet, Jupol, Jusapol, altres aquests sindicats que normalment es posicionen a favor dels jutges, tal, estan totalment en contra, i li ha anat molt bé al Marlaska per posicionar-se a favor dels policies. Ha guanyat punts aquí. També t'he de dir, el jutge Peinado es jubila en 3 o 4 mesos. Llavors, realment, ja li és igual que l'expedientin. De fet, potser li fan un favor si el deixen un parell de mesos sense allò. Però bé, això seria un dels temes importants del dia. I
1: un altre
0: destacat és que l'han titulat Sèniors al volant. I és que quasi 2 milions de conductors espanyols tenen més de 75 anys, una cosa que em sembla una barbaritat, perquè si a nosaltres, gent prou jove, ja ens costa bastant, a vegades estar atent a tot, poder reaccionar tot amb força i bé, a una persona de 75 anys que mica en mica doncs, vas perdent facultats, ostres, és per fer-s'ho pensar,
1: Sí.
0: Així que bé, de
1: que
0: moment
1: passa,
0: això...
1: Clar, hi ha gent de 75 anys
0: que està
1: o de 80 o de 85 que està molt bé i d'altres doncs, que no.
0: I d'altres amb 50 llargs que ja no haurien de conduir.
1: Això és un debat que a les cases, quan arriba a certa edat, s'enceta, comença aquest debat i comença una negociació també, però...
0: Jo ja tinc preocupació abans a casa.
1: Jo també la tinc, però no aconsegueixo que la gent deixi d'agafar el cotxe. Però bueno, ja arribarem nosaltres també. És un tema que hem parlat aquí a la tertúlia amb la gent gran,
0: Si arribem és bona senyal.
1: És un canvi de vida, és un canvi d'etapa, deixar de conduir. Llavors,
0: encara ja no condueixen,
1: però ho han passat molt malament.
0: Fins fa res conduïen la nostra gent gran,
1: Sí, i aquí n'hem parlat d'això, del que significa deixar anar el cotxe...
0: Venien els dinars de
1: la llibertat...
0: A la ràdio amb el cotxe, el Pere Miquel,
1: clar.
0: Sí, sí.
1: És un tema, és un gran tema.
0: Sí, és complicat, sí.
1: Anem amb un altre dels grans temes, com és l'habitatge. Lara, Catalunya crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. Els habitatges ja concentren el 47,5% de l'oferta turística. Un de cada 9 municipis ja té més llits pel turisme que per habitants. Per tant, això és un problema, i també és un problema quan anem a fer turisme, en quins llocs decidim doncs, quedar-nos. Un altre destacat en aquest sentit, també de l'habitatge, però en un altre cas, destaca que els veïns d'un bloc de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen amb els pisos apuntalats i que alguns han patit ensorraments del sostre. De fet, ahir vam veure com queia un habitatge sencer de 3 plantes, diria, a Barcelona, i per tant, doncs, evidentment, aquesta gent ha de viure amb unes condicions dignes i no com estan vivint en uns pisos de la Generalitat. I després destaca doncs, que Jordi Martí serà l'alcaldable de Junts per Barcelona. La victòria del regidor és un avís per la direcció de Puigdemont. Sabem que doncs, aquí al Prat no votem l'alcaldia de Barcelona, però que sempre marca una mica quin és el pas de les formacions polítiques a Catalunya, perquè al final és la capital.
0: I acabem amb La Vanguardia, notícia internacional. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per d'altres països. Això doncs, és una mica la notícia més destacada. I després tenim altres destacats. Sánchez sortirà a l'ofensiva en la seva compareixença del Congrés per Zapatero. La Moncloa preveu un xoc amb el PP per les causes judicials i també una altra alerta, que és aquesta onada de calor que arribarà demà al punt més àlgid. Ho estem notant, perquè costa dormir a la nit i jo ja he encès l'aire condicionat, que encara no l'havia encès.
1: Clar, que això és
0: fins aquest cap de setmana.
1: Si el Marc encès l'aire condicionat, vol dir que fa molta calor. Marc, anem a explicar a la gent què hem preparat
0: molt
1: aquest
0: bé
1: dilluns.
2: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, hem preparat.
1: Doncs comencem el dilluns fent tertúlia. Avui amb l'Horacio Placenti, amb l'Emili Miquel i la Laura Rodríguez parlem, d'entre altres temes, doncs aquesta revetlla de Sant Joan, que és demà.
0: Com et prepares, tu?
1: Jo he de dir que marxaré del Prat aquesta vegada. De normal marxava de Catalunya, perquè no suporto els petards, però aquest any marxaré del Prat, aniré a Barcelona.
0: Clar, molt bé. Allà no n'hi ha.
1: No, aniré, tinc una amiga que viu per allà i ens ha convidat a la seva festa de carrer. Clar. I llavors marxarem.
0: De carrer és molt maco.
1: Però bé, he de dir que estic sentint petards, però no està sent tan dramàtic. Ja els darrers anys ho diem, a la teva zona més, potser.
0: Fa mesos.
1: Però...
0: fa mesos no, però fa 3 setmanes que sí que se senten. Ja.
1: No ho sé, veurem què n'opinen els tertulians. I a més, com l'Ajuntament està intentant delimitar cada vegada més les zones,
0: l'època... Era un tema que vam començar a proposar fa anys aquí, te'n recordes?
1: Sí, una mica se'ns està fent cas al final. Però bé, veurem això si serveix d'alguna cosa o no. De fet, hi ha les revetlles, així que la setmana passada ja parlàvem amb algunes, ens deien doncs que la gent s'aparta com una mica o té unes zones més delimitades per llançar-los, per no llançar-lo allà al mig de la revetlla.
0: És que és molest.
1: És molt incòmode, a més, sobretot quan te'l llencen al costat no te l'esperes i tal, perquè incomoda. Però bé, parlarem d'això, parlarem també del cas de la dona del president del govern espanyol, la senyora Begoña, que doncs està una mica afectada, com a mínim, bueno, m'imagino, per la retirada de passaport, perquè doncs el jutge Peinado ha decidit aquest cap de setmana que la deixava sense passaport, l'enviava a judici.
0: Sí.
1: Després de fer algunes coses estranyes a nivell processal, d'ara la imputo per aquí, ara per allà, tal...
0: Ja, de fet, l'anunci un dissabte ja és una cosa raríssima.
1: Sí,
0: no?
1: sí, però bé, ell porta els seus tempos per poder-ho deixar tot lligat abans de jubilar-se, i doncs bé, aquest serà un dels temes, i parlem d'altres temes...
0: De la taxa, de la reducció de la taxa de residus, ha estat el monotema de l'any.
1: La gent, he de dir, que està eufòrica rebre una mica...
0: De compensació.
1: Per pagar una mica menys, però tot això no acaba de semblar bé, de perquè ara sí, perquè ara no, això en parlàvem també una mica de tertúlia.
0: Ha estat un increment significatiu a la factura, i evidentment tothom ho hem notat, i per tant...
1: Sí.
0: Doncs és
1: però bé,
0: que,
1: això hi ha alguna no cosa més que vagi sortint. Després, a partir de les 10, equipaments culturals. Seguim ja, seguim encara amb tota l'activitat de centres cívics, que n'és força, encara que algunes poquetes coses ja pels tallers i cursos d'estiu, així que veurem què ens diuen. Serà tot fins a 11:15. A 11:15 parlarem de l'aniversari dels Castellers del Prat, que com sempre arriba per l'època de Sant Pere, i és que va ser quan van començar, tot just abans que recuperés
0: anys,
1: sí, fort, abans que recuperés aquesta festa de Sant Pere, i ara doncs també la tenen incorporada dins de Sant Pere amb l'espai que els hi toca, que és una gran part, perquè al final és una de les entitats que fa anys, i doncs bé, vindran aquí a parlar-ne i explicar com està la colla i què ens presenten, no només per aquesta diada, sinó que a més tenen a l'horitzó coses importants com festa major, tot just ja, perquè l'estiu està pel mig i trenca bastant els assajos i tot. Així que bé, això serà 11:15. A 11:00 parlarem d'un dels tallers del Teatre Càdix que porta el Guillem Gefaell, que és el senyor de les mosques, i doncs bé, van estrenar ahir i avui tornen a sortir a escena, i parlarem amb moltes de les actrius i també amb ell, que sempre doncs és un plaer que vingui aquí a la ràdio. A 11:45, el Lec dels Valors i la història inacabada amb el nostre historiador, el Pau Rodríguez. A 12:00, guaita que tenim, i acabem amb arquitectura de proximitat.
0: Doncs quin programa més complet per acompanyar-vos aquest dilluns. Marc, gràcies.
1: A tu, fins ara.

0: 38 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la setmana amb la nostra tertúlia. Saludem de moment a l'Emili Miquel. Què tal, Emili? Benvingut.
1: Moltes gràcies. Encantat de ser aquí amb vosaltres un dia més per parlar de l'actualitat.
0: Sí, comença l'estiu, eh? Ja ha començat, de fet.
1: Va començar ahir, no? Va començar ahir.
0: Nit que ha costat dormir. No sé si a tu t'ha costat dormir o no.
1: Amb una mica d'aire condicionat, encara que no el recomano perquè no és necessari, t'ajuda a passar les nits.
0: Sí.
1: Sobrevius.
0: Sobrevius, però després té altres afectacions,
1: clar,
0: eh?
1: Clar, clar.
0: Laura Rodríguez, què tal? Benvinguda.
2: Pues bon dia, El Prat.
0: Bon dia, El Prat.
2: Pues res, aquí estem, tancant, no?, la, ja la temporada.
0: Sí,
2: una mica. Dintre de poc, no?
0: Encara ens queden 3 setmanetes,
2: de
0: programa.
2: Vale.
0: Però és veritat que ara, doncs mira, jo he marxat de vacances, tu crec que comences vacances,
2: sí,
0: no? Que estem
2: aquesta
0: en aquests
2: setmana.
0: Dies on una mica la gent aprofita uns dies per descansar, també. I també dies de consciència. Conciliació difícils, que tu també estàs tenint aquest tema, no? Perquè és veritat que pares i mares han de buscar-se una mica la vida amb ajut familiar, amb avis, àvies, tiets, tietes, casals d'estiu, que alguns comencen aquesta setmana, d'altres comencen setmana vinent, i per tant, entre mig de tot plegat, fent mans i mànigues per tirar endavant el que és la criança. Avui volíem parlar de diversos temes que teníem en l'agenda, però és que dissabte vam conèixer aquesta notícia de la retirada del passaport per Begoña Gómez, doncs amb aquest aquesta instància del jutge Peinado, que posava en qüestió la seva fuga també pels escortes que té, que recordem que són policia nacional, i posava en qüestió la professionalitat també d'aquests policies. Avui, de fet, a les 9 del matí, ha començat una comissió permanent del Consell General del Poder Judicial en una reunió d'urgència, precisament per estudiar aquesta interlocutòria del jutge per posar en qüestió les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Clar, és sorprenent, primer, que aquesta notícia sortís un dissabte. Aquesta primera reunió de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial es va fer ahir, online, un diumenge, que també és una cosa poc habitual, i en aquestes alçades, no, de l'any també, en un mes de juny, on quasi tothom està pensant en d'altres coses. No sé com esteu seguint aquest cas, amb també la compareixença de Zapatero la setmana passada i amb tot aquest rebombori que hi ha a nivell polític. Emili, tu has seguit aquest cas el cap de setmana o no t'has enterat gaire?
1: No, sí que m'he enterat, perquè és un cas que em deixa bastant perplex, no? El fet que li retirin el passaport a l'esposa, no, del president de govern, és una cosa inaudita, perquè ningú es pot imaginar que l'esposa, la dona del president de govern, fugi a l'estranger. Seria un escàndol tan gran, no? Per president de govern, pel govern, però pel país també, no? Que la dona aprofiti les circumstàncies que i que fugi a l'estranger.
0: Seria de pel·lícula, quasi.
1: Seria pel·lícula de James Bond, no? I a més amb la connivència dels cossos i forces de seguretat, que aquest jutge sembla que posa en entredit. Llavors és bastant surrealista, però clar, tenint en compte de quin jutge estem parlant i tenint en compte com ha anat tot, doncs la veritat és que tampoc sorprèn tant, no?
0: Laura, tu t'has enterat de...
2: A ver, yo como estaba acabando exámenes de la universidad, que acabé el sábado pasado, pues no he estado por temas de actualidad, pero evidentemente al final te enteras porque te metes en Instagram, ves reels y tal. A ver, a mí, yo creo que la imagen de la justicia española, ¿no?, que estamos percibiendo, es que es un cachondeo, hay una imparcialidad, que estamos heredando el franquismo todavía, o sea, hablando en plata. Y lo que me parece surrealista es que nadie investigue a un juez que constantemente admite demandas de sindicatos, ¿no?, como, o asociaciones como Acteoír o la otra.
0: Manos de
2: cuando la mayoría que se admiten a trámite acaban archivadas. Entonces, eso significa de que no tienen una solidez. Entonces, llega un momento que cuando un juez constantemente está haciendo eso, tendría que haber algún mecanismo para poner en duda no?
0: Clar, en principi és aquest mecanisme que ha començat a reunir-se a les 9, veurem què és el que acaben extraient, perquè també aquest mecanisme sabem com funciona. Hi ha uns jutges doncs, que han estat decidits pel Partit Popular, d'altres pel Partit Socialista, i aquestes cadires una mica repartides, no?, del Consell General del Poder Judicial, i veurem què és el que acaben dictaminant. També és un jutge que li queden 3 mesos d'activitat, i per tant, si se'l sanciona, és el jutge instructor d'aquest cas, però més endavant no continuaria. No sé si... o per què penseu que es fan no? aquests processos? Perquè al final una persona que no tingui tant de temps d'informar-se sí que li queda, no?, alguna cosa. El jutge és una figura d'autoritat per tothom.
1: La pregunta és...
0: La pregunta és que què penseu, que per què es fan aquests processos, o si penseu que una persona que potser doncs, a la seva vida diària no té tant de temps, amb què es queda, no?, de tot aquest soroll? Perquè ara costa distingir què és veritat, què creiem, què que té, clar, no?,
1: és el
0: recorregut.
1: Calúmnia que algo queda, perquè la gent que no està molt informada, la gent que és més o menys a política, no?, perquè la gent que és política doncs es posiciona, però la gent que és una gran majoria que és a política, si el riu suena és que agua lleva, no? Aquí alguna cosa hi ha, i a més tots els polítics són iguals i tots tràfic d'influències, en fi, Zapatero, que sí, en fi, Ábalos, tots són iguals, Pujol, en fi, i llavors queda això, no? Queda aquesta merda, no? I això interessa ara a l'oposició perquè hi ha un acoso i derribo, no?, com hi va haver en la seva època, en l'època de Felipe González, que ara mateix no sé com ho diria en català, assetjament i acoso i derribo, no?, sí, que està molt ben expressat. I és l'estat profund que rebel·la contra el govern actual. Perquè no hem d'oblidar que la transició va ser el que va ser, el dictador es va morir al llit, i d'alguna manera el franquisme ha persistit. Llavors, jo no sé si parlar de neofranquisme, però l'Estat és de dretes, profundament de dretes. I, clar, de tant en tant ha de governar l'esquerra, i la veritat és que l'esquerra governa bastant, no? Però quan arriba un moment que s'encansen, van a per l'esquerra, i l'esquerra, el poder, en fi, pertany a la dreta. I s'ha de reclamar allò que és teu. Llavors, ara mateix ho estan reclamant. Hi ha tant tips del Sánchez, i el Sánchez doncs s'ha d'anar cap a casa seva.
0: Veurem doncs el que queda d'any, no?, per una convocatòria d'eleccions. També a l'horitzó estan les municipals, algunes autonòmiques, i per tant veurem aquests posicionaments. Laura,
2: sí, solo quiero hacer una intervención muy rápida. Yo creo que a partir de ahora los refranes hay que cambiarlos también. Entonces ahora se da cuando el río suena es que hay una campaña de marketing detrás. Es el nuevo de refrán.
0: Es que tot això fa molt de mal, perquè és veritat que són coses que tenim, no?, molt claro, lligades a la nostra vivència, sí, i que al final és veritat. Aquest
1: és més difícil de recordar.
0: És més difícil, hem de buscar una rima, no?
1: Hi ha una campanya de marketing detrás, costa.
0: Vinga, doncs anem amb temes més locals, perquè la setmana passada, el dimecres, vam conèixer que la taxa de residus es rebaixarà un 15% al Prat i amb efecte retroactiu. Per tant, des de l'1 de gener s'aplicarà aquesta rebaixa. Per posar una mica en context, fa un any recordem que tots els municipis de l'Estat van introduir per llei aquesta taxa de residus, i aquí al Prat ja en tenim dades. Ha passat el reciclatge del 39% al 54%, la fracció de l'orgànica ha crescut un 71%, els envasos, per tant, el contenidor groc, un 113%, el paper un 34%, i la resta, el contenidor gris, que és el que havia de reduir-se, ha baixat un 21%. Què ha passat? Doncs que aquesta evolució fa que sigui més barat la gestió, perquè al final el contenidor gris és el que més costa de gestionar, perquè implica doncs una separació de tots els residus que hi ha dins, i és per això que s'aplica aquesta rebaixa. També doncs el cànon ha baixat, i doncs amb una reducció d'amortitzacions per part de l'Ajuntament i unes subvencions s'ha aconseguit poder rebaixar aquest 15%. Això en números, posant un model d'una casa, d'una llar del Prat, doncs una casa que no reciclava passa de 114,4 € a 99,2 € anual. I els que sí que reciclaven, de 62,64 a 53,52. És una reducció petita, però al final sí que és una reducció al final que repercuteix, no?, aquest avantatge de poder pagar menys en el reciclatge. No sé com ho porteu vosaltres, això de reciclar, si ha canviat alguns hàbits, si ja ho fèieu, si passeu de tot i veieu, per exemple, que en les illes de contenidors cada cop també hi ha més brossa fora. Com esteu vivint aquesta adaptació? Perquè és un canvi de model important que hem tingut aquest any. Emili.
1: Jo ja reciclava, i em sembla que érem una minoria, potser, no? No sé si, no sé, el percentatge el desconec, però em sembla que no érem molts els que reciclàvem, jo reciclava ja. I clar, aquesta és una taxa nova que ha vingut imposada per una llei, i aquesta llei ha vingut imposada per una recomanació de la Unió Europea, no? És a dir, que no ens podíem escapolir de l'escomesa, no? S'havia de fer sí o sí. Llavors, que tinguessis aquesta possibilitat, si eres un bon ciutadà i feies bondat i utilitzaves la targeta o bé el mòbil o bé la clau, i això doncs al final repercutia doncs en pagar menys, no? El topall em sembla que era del 40%, i ara, com que això ha funcionat, ho redueixin, que tinguem una reducció del 15%, doncs meravella sobre meravella, no?
0: Tu t'ha semblat fàcil el tema de la clau? Has tingut alguna vegada, has hagut de tornar, has hagut de dir, pues ho deixo a gris?
1: Jo sóc molt de mòbil, llavors, com que
0: tu vas amb el mòbil,
1: jo vaig amb el mòbil, sí. Llavors la meva dona va amb la targeta, la meva filla va amb la targeta, però què fas amb el mòbil? Jo és que si pogués fer un ou ferrat amb el mòbil,
0: sí,
1: el faria, sí.
0: Jo no faig res amb el mòbil.
1: Jo faig tot amb el mòbil.
0: Tot, eh?
1: Llavors, clar, la targeta implica, clar. Jo no porto mai targetes, soles a la butxaca, perquè les podria perdre perquè sóc una mica despistat, i sempre les porto a la cartera, no? Uh-huh. I llavors, com que tinc por de perdre la targeta, i el mòbil també tinc por de perdre'l, però no el perdo perquè poso molt de cuidar no perdre el mòbil, doncs el mòbil més senzill, no?
0: I no has tingut problemes amb l'aplicació?
1: No, mai.
0: En tot l'any?
1: No. Uh-huh.
0: Tu, Laura, ja reciclaves? Sí. Has fet canvi d'hàbits, sí, a partir d'això o no?
2: Jo ja reciclava, però és veritat que he après a reciclar millor. Que hi havia coses de l'orgànic, sí, que no tenia molt clares. Eh?
0: És que no és fàcil, hi ha coses que no són intuïtives.
2: Llavors, jo no he entès per res. O sigui, jo super a favor de l'Ajuntament, de totes les mesures que han posat, perquè això és ecologia. Llavors, jo quan la gent es queixava d'això, jo no he entès res. O sigui, jo conec gent que em diu, no, farem una manifestació. Digo, perdona, que són 20 euros més cada dos mesos. O sigui, després vas a un bar, te cobren 50 euros per dos xurrades i per això no fas una manifestació. Ens manifestem per xurrades. I a mi, jo això és que flipava. És que jo quan algú em parlava d'això deia, però no, però si és que és bo per tothom, perquè mira, reciclem millor. Al final estem cuidant el nostre planeta. Jo què sé, la pujada... Vale, és diners, però en dos mesos no és res.
0: Clar, el que passa és que significativament sí que ha pujat la factura de l'aigua. O sigui, l'any, fa un any i mig pagava, sí, un preu, no? I aquest any, en l'última factura,
2: però
0: s'ha incrementat.
2: Però en comparació amb el que ha pujat l'altre,
0: ja.
2: Jo crec que, per mi, jo crec que és ridícul, i a més estan invertint en ecologia, en que la gent ara recicla millor, i si ara tot aquest esforç torna, és retroactiu a nivell econòmic, doncs perfecte, no?
0: Clar, a nivell de despesa sí que és veritat que costava més diners el fet de no reciclar com a ciutat que reciclant, i per tant té sentit, no?, que es pugui reaplicar. Però hi ha hagut molta gent que estava molt emprenyada i fins i tot això, hem començat a veure bosses a terra, cosa que potser no estàvem tan habituats. Vosaltres, a les illes del vostre entorn, heu continuat veient aquestes bosses?
1: La veritat és que al principi sí que es veia bastant, al principi.
0: Hi havia com una forma de protesta, no?
1: Sí, i també de falta d'hàbit, de costum, de no... I ara jo què he de fer aquí? I, en fi, clar, és que no és normal, a veure, no és normal anar amb una targeta, és normal anar amb una targeta al caixer automàtic, però no és normal anar amb una caixeta al contenidor. Això... sorprèn una mica. I a més, quan explicaves a gent que a la seva localitat, al seu poble, no ho tenen, no és que nosaltres anem al contenidor amb una targeta, però on heu arribat, els del Prat? És que ja no sabeu què fer, l'aeroport, no?
0: També hi ha altres municipis petits que, clar, fan el porta a porta, que aquí ja és treure la brossa un dia a la setmana, en una hora concreta, que aquí el model es pot arribar a complicar molt més, encara. No?
1: Clar. Després veus algun que està espatllat, que la porta està permanentment oberta, i la gent va i llença l'escombraria allí, no? Però clar, llavors allò no comptabilitza. Si tu llences allí per comoditat, per no haver de treure la targeta, i a vegades algú et diu, no, ja està obert, llenci aquí, no cal que... No, però és que jo vull que em comptabilitzi.
0: Clar, tu has de passar la targeta.
1: Exacte, jo vull passar la targeta. Vostè no està bé del cap, no?
0: Després hi havia altra gent que passava la targeta i no llençava res.
2: Ah, mira, sí. Això no ho sabia.
1: Sí, tu podies passar 40 vegades...
0: Clar, hi ha gent que va...
2: La picaresca espanyola.
0: Que passa la targeta, i la prova el contenidor i se'n va, i no llença res.
2: No, mira, el meu pare té 80 anys, jo li vaig donar la clau i no ha tingut cap problema.
0: Tu vas amb clau, vas amb targeta?
2: No,
0: o
2: jo vaig amb la clau. Jo vaig amb la clau. Sí, però ja la porto al claue i per mi això és més senzill. No sé, mira, també un dia vas a l'IKEA i de cop ja no hi ha gent que et cobri, saps? Tots són màquines i això la gent no posa el crit en el cel.
0: Ja.
2: O sigui, vull dir que és com que hi ha coses que ens queixem molt i d'altres no ens queixem res. I bueno, jo que sigui retractiu i que ara ens baixi la factura, doncs millor encara.
0: Ara però... baixarà una miqueta, anirem a mirar.
2: Però jo crec
0: factura,
2: que al final,
0: no?
2: el resum és que tot canvi implica un esforç, tot canvi sempre tindrà detractors i seguidors, però si al final hem millorat, doncs perfecte.
1: Sí, hi ha d'haver un període d'adaptació, no?
2: Clar,
1: vull dir, quan arriba qualsevol cosa, doncs sempre hi ha una resistència per part d'un percentatge de persones. Jo recordo que m'explicaven en un curs, si ara diguessin que l'aigua de Llobregat baixarà neta, arribarà neta aquí al Prat, netíssima, hi hauria gent que sortiria a l'autovia, a tallar l'autovia i a manifestar-se en contra, no?
2: Sí.
1: Només perquè, per complir aquest percentatge de gent que sempre s'ha de posar qualsevol canvi. Llavors aquest canvi, doncs sí, lògicament ha generat doncs, una certa oposició, no?
0: Doncs anem amb altres coses també més festives, perquè estem a una setmana de Sant Joan, de Revetlles, d'ajuntar-se. Ha estat un cap de setmana ja de moltes festes de barri. De fet, s'han fet tres a la vegada, Jardins de Pau, Barceloneta i Nucli Antic, i doncs, ara tindrem Sant Joan, on molts carrers també celebren la Revetlla. Us agrada Sant Joan? Perquè aquí també hi ha dualitat, eh? Hi ha gent que no li agrada gens i d'altra que li encanta. Com ho viviu?
2: Jo, potser perquè sóc de poble, penso que sempre ha d'haver-hi un dia de festa, no? O sigui,
1: o més.
2: Sí, vull dir que jo entenc les festes, vale? Les, independentment de que jo vulgui participar més o menys, no? Però que a mi sí que m'agrada. Però crec que és necessari i que la gent ha de ser una mica tolerant. Ja sé que el tema dels animals... Jo tinc animals, eh? O sigui... Però bueno, jo què sé...
0: Clar, aquí el debat és la pirotècnia, clarament. No és tant la coca i el cava, sinó...
2: Però jo ja, el dia de Sant Joan, doncs mira, tinc un gat que li agrada, que li encanta els petardos, t'ho juro. O sigui, surt fora i la gata no. Bueno, doncs jo a la gata ja li preparo un raconet més protegit i ja està, és un ratet.
0: Ja.
2: Saps el que vull dir?
0: Tu, Amini, ets de petards?
1: Jo no sóc de petards.
2: Jo tampoc.
1: Ho era quan era petit, quan era adolescent, però ja fa anys que no tiro petards, però sí que compro petards als meus nens, que per cert són caríssims. L'altre dia ho vaig comprovar. Vaig
0: ja has
1: la
0: fet
1: botiga.
0: La compra i què?
1: Sí, he fet la compra, he fet un 2x1.
0: Han pujat molt.
1: Sí, però he fet un 2x1 perquè si tenies més de 65 anys, que jo tinc la sort de tenir més de 65 anys, doncs el meu gendre m'ha trucat i m'ha dit, escolta, baixa'm el DNI perquè faran un 2x1 i farem un estalvi, no?
2: Home, i tant.
1: I com que ja tenia el DNI, doncs ja vaig treure la targeta i vaig fer el...
0: Home, ja quedava malament.
1: Ja quedava malament. A més, és una mica de tradició que l'avi faci compri els petards, no? Però el problema és les mascotes. Jo tenia una gossa que va morir fa uns anys i era terrible. Jo havia d'anar a l'aeroport a passejar-la. Perquè hi ha gossos que ho toleren bé, potser perquè no hi senten tan bé o perquè no són tan sensibles, però la meva gossa era terrible. L'havien de donar fins i tot algun tranquil·litzant, havia anat al veterinari, alguna pastilleta, i per passejar quan sortíem, és que se m'abraçava. Llavors agafava el cotxe, me n'anava a l'aeroport i a l'aeroport la passejava. I clar, això doncs, és una cosa que d'alguna manera s'hauria de mirar, perquè cada vegada hi ha més animals de companyia, més gossos, i ho passen fatal, perquè ells són molt sensibles, tenen una vida molt sensible.
2: Semblen que estan bombardejant per ells.
1: Sí,
2: no
1: ho veuen multiplicat per 4.
0: Hem dedicat aquest any a les recomanacions que podeu veure a la revista municipal o als bans de l'Ajuntament, que estan també penjats pel carrer, és que els de categoria F2, que són els de més potència, no sé si n'has comprat algun d'aquesta categoria.
1: No sé què comprar, la veritat. Dues capses.
0: Els de F2 són els de màxima potència. Es recomana que es concentrin als polígons industrials, a l'skatepark, a la Ronda del Sud, a la zona de davant del Parc Nou, i a jardins que estan allunyats de les zones habitades, com poden ser el jardí de Lluís Companys o els jardins d'Andalusia. Això és una primera recomanació que per primer any veiem doncs, que està escrit negre sobre blanc, i que és la recomanació de l'Ajuntament perquè la gent que vulgui tirar petards d'aquesta potència, que hi ha petards que són increïblement potents, no estiguin a sota de les cases. Veurem com tot canvi, no? Això implicarà uns anys, implicarà unes adaptacions.
2: Implicarà gent que estigui a favor, gent que estigui en contra.
0: Clar, exacte. Però sí que facilitaria una mica la convivència, no? El fet que els petards més potents estiguin delimitats a zones més aïllades del municipi.
2: Sí, a mi realment el soroll molt fort no m'agrada, m'altera, però bueno.
1: Però em sembla que ha baixat aquests últims anys, eh?
2: Sí, cada vegada
1: ha baixat,
2: menys,
1: perquè abans, una setmana abans, ja era la cosa... Una setmana abans i una setmana després, i ara... dos dies abans comences ja a veure ambient de petards i la gent, els nanos que comencen a tirar petards, però abans jo començava abans.
2: Una setmana abans, després per Sant Pedro, no? També continuaven i venga.
0: Fins a Sant Pere, en principi, és la tolerància, no? Una setmana abans i una després, que també és una de les festes que s'ha recuperat aquí al Prat, i que després parlarem d'aquesta celebració que ens espera al cap de setmana. Primer Sant Joan i després ja farem Sant Pere.
1: Una cosa després de l'altra, anem a
0: part. Clar que sí. Doncs acabem així. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies. Adéu.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten a hores d'ara el PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona. A banda, també una avaria també a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Castellbisbal, en sentit Tarragona, provoca també congestió obligada a tallar un carril. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58, a la A2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupants i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito, no hace falta tarjeta macro.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 5360
13: 93 478 5360
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
14: Hey, hey, the blues is all right.
15: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/radio.

0: 20 minuts per sobre de les 10 del matí. Obrim la nostra finestra amb els equipaments culturals de la ciutat per saber què preparen de cara a aquesta setmana. Comencem pel Cèntric. Saludem la Yolanda Quintanilla. Molt bon dia, Yolanda, què tal?
1: Hola, molt bon dia, Isa, molt bé.
0: Què teniu aquesta setmana?
1: Doncs aquesta setmana, que és una miqueta així com estranya, perquè queda just al mig interrompuda per l'esperada festa de Sant Joan, com ja sabeu, doncs us proposem un parell d'activitats de cara ja al cap de setmana. Començaríem el divendres 26, que tenim una activitat pels més joves de la casa, que són els jocs de taula a la biblioteca. Com ja sabeu, doncs un cop al mes deixem una miqueta aparcats els llibres, només per una estoneta, i traiem les capses de jocs de taula i ens reunim. Els nois i noies entre els 8 i 13 anys poden venir a les 5 de la tarda a la sala infantil i jugar doncs, a jocs que tenen sempre un caràcter o un transfons lingüístic i de coneixements, doncs, per divertir-nos amb les paraules, per experimentar amb nous mots i també, doncs, per què no, per fer nous amics. Per tant, això ho recordem a les 5 de la tarda, no cal inscripció prèvia i podeu venir a la sala infantil de la biblioteca.
0: Molt bé.
1: Després, el dia següent, ens endinsem en un caire més musical perquè tindrem el concert de la coral Lo Llobregat de les Flors aquí a l'auditori. Com sabeu, cada any, doncs, de cara a l'estiu, la coral ens ofereix un concert així com molt fresc, molt animat, i en aquesta ocasió no serà menys, perquè ens interpretaran temes, la majoria, al voltant dels anys 80, cançons en català, en anglès, en espanyol, perquè són uns totterrenys i dominen totes les llengües, i escoltarem temes musicals, grans hits de grups com Los Secretos, Alaska, Sopa de Cabra, o internacionals com Eurythmics, per exemple, d'aquestes cançons que no passen de moda i que sempre tenim a la memòria. Serà un gust escoltar-los amb les versions que fan tots els integrants de la coral Lo Llobregat de les Flors. Això serà el dissabte a les 6 de la tarda a l'auditori.
0: Molt bé.
1: Doncs tancaríem ja el que són les activitats d'aquesta setmana, només aprofitant per recordar-vos que demà, que és la vigília de Sant Joan, fem un horari especial aquí d'obertura al Cèntric. Obrim a les 10, com sempre, però tanquem a les 3 de la tarda. Per tant, a la tarda ja està tot tancant, tant el Cèntric com la biblioteca. I el dimecres, òbviament, doncs, com que és festiu, doncs sí, que el centre està tancat. Us esperem de nou el dijous.
0: A gaudir de la revetlla.
1: Igualment, a passar-ho molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada, adéu.
0: Una abraçada, Yolanda. I marxem ara cap al Centre Cívic Palmira Domènech. Saludem la Eli Martín. Què tal, Eli? Com esteu?
2: Bon dia, Isa. Doncs bé, encara tenim una mica de ressaca emocional del dissabte, de la Fira de la Palmira, que
0: normal.
2: Ens vam passar superbé a la plaça. Va fer molta calor, també. Sort que estava rodablava amb el circuit d'aigua,
0: sí,
2: que ens va ajudar una mica a passar-ho millor, però estem molt contentes de que un any més doncs, la plaça estigués plena de vida per la Fira
0: maco.
2: De la Palmira i la Festa del Nucli Antic. Va ser molt bonic. I res més, aquesta setmana tenim un horari especial, com ja us han dit la resta d'equipaments, per la revetlla de Sant Joan. Llavors, primer de tot us informo d'això. Demà dimarts obrirem de 9 a 2 i ja tornarem el dijous a les 9 del matí, perquè el dia de Sant Joan tanquem.
0: Molt bé.
2: Llavors, avui comencem ja amb els tallers d'oferta formativa d'estiu i concretament amb el del laboratori teatral, que és una proposta de 3 sessions d'un taller d'improvisació teatral per majors de 60 anys. Encara queden places, si algú vol sortir corrents, arriba, perquè comença a les 10 i mitja avui.
0: Si estan a prop de la Palmira, arriben.
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: I res, els va agradar molt la proposta de teatre per gent gran que vam fer amb l'Escola d'Arts en Viu i bueno, vam allargar una mica perquè aquests dies pues, també puguin seguir fent el que els agrada. I què més? Encara queden algunes places al taller de conserves i escabeig de peix amb l'Anna Bozzano, que és increïble, i encara queden places, i també el de cuina de supervivència per joves, que és per joves de 16 a 22 anys, perquè aprenguin els bàsics de la cuina. I queda una plaça al taller de vermut casolà, que aquesta, ja us dic, que volarà. Així que aprofiteu.
0: Molt bé.
2: Què més? El dijous tindrem el taller de coca de Sant Pere, que és una proposta que fem per aprendre a preparar coca de Sant Pere, sobretot els ingredients per decorar-la, la fruita escarxada, la crema, etc. Tot això ho prepararem el dijous, perquè el divendres a les 6 de la tarda farem la coca de Sant Pere al ritual, que ja és un clàssic de la Palmira, que és bàsicament sortir a la plaça a decorar una coca de Sant Pere gegant i menjar-nos-la, evidentment, brindant. Així que us esperem a totes el divendres a les 6 de la tarda a la plaça, si voleu tastar un trosset de coca i també decorar-la amb nosaltres. És una proposta que sempre agrada molt, que s'omple de famílies, de gent gran i de tothom que es vol apropar. Així que és totalment obert i gratuït, us convidem a venir aquest divendres.
0: Perfecte.
2: I aprofito per recordar-vos que l'11 de juliol tornarem a tenir el vermut de sèries, que serà especial True Crime. Així que us esperem a totes a la terrassa de la Palmira per prendre un vermut mentre pues, comentem algunes sèries que són recomanacions per aquest estiu.
0: Molt bé, doncs apuntat. Jo és un dia que m'agendo, ja ho saps, o sigui que l'11 de juliol.
2: Ho sé, i a més el True Crime t'agrada, oi que sí? No
0: m'encanta, estic enganxada a Crims.
2: Veus?
0: A Crims, a Crímenes de Movistar i a tot això.
2: Pues vine, que t'agradarà molt.
0: Molt bé, Eli, alguna cosa més?
2: Ja és tot per aquesta setmana.
0: Doncs agafeu forces durant la setmana. Una abraçada.
2: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Que vagi adéu, molt bé. Ara anem cap al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Saludem la Yolanda Soriano. Hola, Yolanda.
3: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, tu què tal?
3: Doncs aquí, preparades per aquesta setmana.
0: Clar que sí. Què teniu aquesta setmana així per destacar?
3: Especial. Bueno, doncs aquesta setmana la veritat és que tenim algunes cosetes, però ens estem preparant per la setmana que ve, que el Centre Cívic la setmana que ve bullirà d'activitat.
0: Molt bé.
3: Però ja us avancem algunes avui i ja la setmana que ve us les tornem a recordar.
0: Perfecte.
3: Però
0: bueno, aquesta setmana, sobretot aquelles que s'hagin doncs, ja sabeu, de reservar, no?
3: Exacte, sí, sí, sí, sí. Ja sabeu que demà tenim horari especial, que suposo que ja ho heu comentat, que demà tanquem al migdia per la revetlla de Sant Joan i el dimecres estarem tot el dia tancades, però tornem el dijous amb molta energia. I llavors, a finals de setmana tenim el Club de Lectura, el Club de Lectura que organitza l'Associació de Voluntàries que s'encarreguen de les colònies felines aquí al Prat. És un club de lectura obert a tothom, només ja es pot aportar un donatiu d'un euro, o sigui que és molt simbòlic, la veritat, que va parar al grup de voluntàries que s'encarreguen de les colònies felines d'aquí del Prat del Llobregat. I bàsicament és un club de lectura, elles trien un llibre, el comenten un cop al mes, que es troben l'últim divendres de mes, i si teniu ganes de participar, doncs ens podeu trucar, us expliquem en quin llibre estan llegint ara, per si casualment també l'està llegint la persona interessada, i si no s'apropa, aquell dia pot venir a observar la dinàmica del grup. Vull dir que la idea és que si algú té ganes d'apuntar-se a un club de lectura, que sàpiguen que un cop al mes, els divendres, aquí està obert a tothom.
0: Molt bé.
3: I això serà aquest divendres. Després, com sempre, ja sabeu que tenim el Fem Tribu obert de dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda, que és aquest espai de joc que està molt fresquet ara i s'agraeix amb la calor que està fent.
0: Sí.
3: És un espai de joc obert a les famílies amb infants de 3 a 6 anys i la idea és que les famílies poden venir a jugar amb les seves criatures i compartir l'espai doncs, amb altres famílies que també puguin apropar-se al Ribera doncs, a fer servir aquest servei que la veritat és que a l'estiu també s'agraeix perquè a les places és complicat estar en aquesta hora de 5 a 7
0: per
3: tant, apropar al Ribera i ja continuar en modo parque, que també està bé. I què més? Doncs avui també tenim el servei d'assessorament digital, que ja sabeu que és un servei obert a totes les persones que tinguin dubtes sobre el mòbil o el seu ordinador. La idea és que sí que funciona amb reserva prèvia, és gratuït, però més que res per assegurar que la Marta, que és la persona que s'encarrega d'aquest servei, pugui atendre la persona tranquil·lament i sense presses. Què més?

0: L'alimentació potser dels nostres avis o rebesavis, en l'alimentació que estem fent nosaltres en l'actualitat, és una activitat coordinada per ABD i espigoladors. No és un taller de cuina, és un taller de reflexió sobre l'alimentació, perquè si algú té ganes, imagini que cuinarem, però sí que parlarem doncs, això d'alimentació. És inscripció gratuïta i és el dilluns 29, o sigui, dilluns que ve, a la tarda. De 8 a 7 i mitja, una sessió. Vull dir que si algú té ganes, doncs ja sabeu, el plat online i que s'escrigui. També queden places per tallers de DAPO. Que el DAPO és una tècnica circense, que és amb una mena de DAPO, que és un, bueno, així, un tros de tela quadrada, sí, que amb aquest tros de tela es fan com acrobàcies. És un taller pensat per joves de 15 a 25 anys. No cal experiència per fer aquest taller. Consta 9 euros i són 3 sessions. I la idea és que la primera sessió construirem el nostre propi DAPO a partir de fundes de coixí, perquè vegin que no és, que és accessible fàcil d'accedir a construir-se la ment que fa falta per practicar aquesta tècnica, i després les altres dues sessions sí que seran pues, per practicar. I també ens queda alguna plaça, encara que poquetes, pel taller de coques i pastissos salats, que sí que aquest és un taller de cuina a l'uso, que és d'una sessió que serà el dimecres, dia 1, de 18 a 20:30, i que costa 14 euros la inscripció. Tot això pel plat online. Ho dic perquè si la gent vol cotillear, que sàpiguen que encara en queden places i ja està, i la setmana que ve guarda'ns un tros gran de l'agenda, perquè tenim moltes activitats que explicar-te la setmana que ve.
1: Vale, doncs mira, m'ho apunto ara mateix perquè no se'ns oblidi, i al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, que tindrà el seu espai evidentment la setmana vinent.
0: Claro, molt bé.
1: Doncs Yolanda, moltíssimes gràcies.
0: A tu, que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: I acabem aquest repàs amb el Centre Cívic Jardins de la Pau. Saludem l'Albert García. Què tal, Albert? Com va?
2: Bon dia. Molt bé, doncs aquí estem, de festa major encara, que són les festes del barri aquest cap de setmana, i acaben demà, que tenim aquí la Revetlla de Sant Joan del barri, que vindrà l'orquestra Sàndalo, i és des de les 11 i fins a les 2 de la matinada.
1: Molt bé, una mica de festa.
2: I venir a compartir una miqueta de coca i a ballar una mica, doncs aquí estarem a la plaça.
1: Perfecte.
2: Després també tenim la setmana que ve la inauguració del 43è Prat i Mac, i el lliurament de premis i l'exposició fotogràfica, a càrrec de l'agrupació, evidentment.
1: Quines fotografies, mira, justament estàvem mirant les fotografies guanyadores d'aquest concurs.
2: Són molt xules.
1: I són xulíssimes.
2: Una de les que ha guanyat és molt bonica. La que he fet servir el cartell és preciosa, allà al barri gòtic.
1: Sí, sí.
2: I després comencem tota la bateria. Bueno, us faig un repàs ràpid dels tallers que tenim a Jardins, dels que encara ens queden places, dels que no ens tinguin places ja no els dic, perquè així no confonem tampoc.
1: Perfecte.
2: A la gent. Doncs mira, de Valls Caribenys encara ens queda alguna plaça, no moltes, vale? Aquest taller és el dimarts de 7 a 8 i mitja. Tots els tallers són unes 4 sessions, vale? Els de dansa. Després també ens queden places pel de cabaret dels anys 20, vale? Que aquest és els dijous de 7 a 8 i mitja. Després de dansa seguim amb Country to Step, que és country en línia però en parella, vale? Aquests són 3 sessions, però les sessions són de 2 hores, no és d'una hora i mitja com els altres, sinó que són menys sessions, però són 2 hores, 2 hores i 2 hores. I aquest és els dilluns de 7 a 9, vale? I després ens queda el de Modern Jazz, que aquests són 2 sessions només, que és com una pinduleta més petita, que és els dimecres de 7 a 8 i mitja. I després de fotografia tenim un que és de fotografia de mar, que és per il·luminar la càmera o càmera de fotos normal o la càmera del mòbil aquest estiu, vale? Per fotografiar bé el mar o les postes de sol o això, que sempre fa com reflexa.
1: Sí.
2: I per aprendre com fer bé les fotos. I després tenim el setembre, que és una activitat que queda com més penjada ja de cara a setembre, que és una passejada fotogràfica en família que es farà als Camps del Prat, i es diu Descobrim la pagesia, i això és el 3 de setembre, que és un dijous de 6 i mitja a 9, i serà una passejada fotogràfica per aquí pel Prat.
1: Molt bé.
2: I això és tot el que tenim aquesta setmaneta, bueno, i la que ve.
1: No està malament, i a més les festes
2: no
1: pel mig.
2: Malament. Sí, sí, sí. I ja, bueno, ja després d'aquesta setmana, al final de Sant Pere, també.
1: Clar, o sigui que això no para.
2: No, el Prat no para, ja fins setembre ja no parem.
1: Ja no
2: comencem
1: parem.
2: Comencem al maig o a l'abril, quasi bé ja, perquè cada cop comencem abans,
1: Sí, sí, totalment.

0: Mira, al final això ens agrada i això fa també que puguem tenir un programa explicant-ho totes aquestes coses. Albert, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, que vagi bé la setmana.
0: Igualment, una abraçada.
1: Adéu.
0: Doncs aprofitem per recordar-vos que encara podeu accedir a aquesta oferta formativa especial estiu amb algunes píndoles, amb sessions també una mica més curtes i que ho podeu fer a l'online.alprat.cat. Aquí veureu doncs, cadascun dels cursos que fan els diferents centres cívics en aquesta ocasió. A més, volíem recordar-vos que la setmana passada es va presentar la nova edició de El meu ritme, d'aquest projecte vinculat al Dia Mundial de la Música, que de fet es va celebrar ahir i que lideren entre la CAPSA i l'Escola d'Arts en Viu. Enguany han presentat una nova peça audiovisual després del procés ciutadà de creació musical, on hi han participat 13 persones del Prat i han format aquesta cançó que es diu Persona.

0: Tot individu té dret a la vida i a la llibertat.
1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals.
2: Tota persona té dret al descans i al lleure.
3: En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil.
4: Tothom és igual davant la llei.
5: Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada.
6: Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.
7: Tota persona té dret a l'educació.
8: Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut.
9: Tota persona té dret a

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Jordi Ibern serà el candidat d'Esquerra Republicana al Prat a les següents eleccions municipals després de ser escollit durant la darrera assemblea. En un acte obert a Torremuntada Jardins de Josep Bages, ha definit l'habitatge, la cultura i la llengua catalana com a eixos principals a tractar des del seu govern. Escoltem Jordi Ibern, candidat d'Esquerra a les eleccions municipals.
2: Volem que la gent pugui quedar-se al Prat a viure i ho pugui fer en condicions. Tot projecte vital que existeixi a la ciutat ha de tenir un habitatge per poder fer-lo realitat. El català ha de ser aquella llengua que sigui viva i dominant a la nostra ciutat. La cultura és allò que fa que no tinguem desigualtats i que fem barris, comunitats i que la gent pugui tirar endavant.
0: Seran els quarts comicis per a un Jordi Ibern que en l'acte d'aquest dissabte acompanyat per l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrat l'oposició del partit per l'ampliació de l'aeroport. El Prat compta amb un total de 378 elements de fibrociment, poc més de 6 elements per cada 1.000 habitants, lluny de les ciutats amb major presència d'amiant de Catalunya. L'aprovació de la llei de l'erradicació de l'amiant al Parlament la setmana passada, aprovada sense cap vot en contra ni abstencions, inclou la creació del Cens Català de Materials amb Amiant, un instrument en què els ajuntaments han d'informar la Generalitat de tots aquells elements arquitectònics que compten amb amiant. Les darreres de les oficials indiquen que només un 11% dels municipis del país han enviat aquest llistat complet, entre ells el Prat. Fa 10 anys, el 2016, l'Ajuntament del Prat va aprovar una moció que entitats i associacions van qualificar de pionera i que ja aplicava postulats similars a la de la llei que acaba d'aprovar ara el Parlament. El consistori pretén que es comprometia a elaborar un cens d'instal·lacions i elaborar un pla d'actuació per retirar l'amiant de tots els edificis públics de la ciutat, quelcom que ara serà obligatori per llei. Hi haurà ajuts per empreses i particulars que hagin de retirar amiant d'edificis i, si no ho fan, rebran multes de fins a 100.000 euros. I pel que fa als esports, el pretenc Joel Esteban se'n va del Gran Premi de República Txeca de motociclisme sense poder puntuar. El pilot pot hablar de Level Up, ha caigut en el revolt 4 quan només portaven 3 voltes al circuit. Tot plegat en un cap de setmana poc positiu, ja que en la quali de dissabte va acabar 17è. D'altra banda, en futbol, el Badalona no ha aconseguit remuntar l'eliminatòria contra el Compostela i, per tant, l'Eprat es queda sense l'ascens compensat. El conjunt escapulat ha guanyat 2-0 i s'ha quedat a un gol de poder forçar la pròrroga. Això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de 11:45.
3: Tens un comerç al Prat?
4: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
5: 93 478 5360
6: 93 478 5360.
3: Al Prat tot resulta ben pagat.
7: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals: fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/

0: 37 minuts per sobre de les 10 del matí. Amb aquesta música hem de parlar de la colla castellera del Prat, que està doncs d'enhorabona en una setmana molt intensa que acabarà doncs dissabte amb la Diada del Bateig per celebrar el seu 12è aniversari. Fa 12 anys ja que van venir uns quants nois del Prat buscant gent per formar una colla, per tirar-la endavant, i ara ja parlem d'una consolidació i parlarem també de totes les activitats que tenim per endavant en aquesta setmana, com dèiem, que els castellers del Prat es preparen i molt. Avui ens acompanyen la Míriam Guerrero, ella és cap de comunicació i també està molt implicada en la canalla de la colla. Què tal? Benvinguda.
1: Bon dia, encantada.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: I també tenim el Marc Vaquero, que és membre de la colla castellera. Què tal?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Doncs amb aquests castellers parlarem de totes les activitats, perquè abans n'hem parlat una mica de les revetlles de Sant Joan, n'hem parlat a la tertúlia, hem parlat també doncs d'aquestes festes de barri, i els castellers tenen un paper fonamental en aquesta revetlla de Sant Joan i en l'única foguera oficial que hi ha aquí al Prat. Què és el que fareu per qui hagi aterrat aquí a la ciutat i digui, ostres, què es fa per Sant Joan aquí al Prat? On participeu?
1: Participem al que es diu la Flama del Canigó, que és un esdeveniment que fa la colla de Diables del Prat, i sempre ens han convidat des de fa molts anys. Llavors el que fa és un cercavila on es rep la flama, es porta fins on es fa l'hoguera, que es fa a la plaça de la Barceloneta del Prat, en aquest barri, i després nosaltres fem un pilar i encenen la colla, encenen l'hoguera.
0: Per tant, participeu també activament d'altres esdeveniments que es fan a ciutat. Us hem vist a festes de barri, us hem vist també en actes institucionals i us veiem aquí en Sant Joan portant aquesta flama del Canigó. Això serà demà per la tarda, per tant, aquesta prèvia una mica, aprofitant que venen els castellers, doncs val la pena parlar de l'arribada de la flama del Canigó. I després teniu doncs un seguit d'assajos també que s'han de reendreçar de cara a aquesta setmana per preparar bé la diada de dissabte. Quins assajos teniu per endavant aquesta setmana? Perquè aquests són molt importants, no?
2: Bé, avui, que és dilluns, tenim assaig de 9 i mitja a 11, que serà com un dels assajos més crucials que envers la diada d'aquest dissabte. I, clar, com demà tenim el Pilar de la Flama al Canigó, no podem fer assaig el dimarts, clar, que és el típic dia que fem assaig. I també, com el divendres és el Cercavila de Sant Pere i Sant Pau, ens veiem obligats a canviar l'assaig de divendres al dijous, que serà un assaig obert a la plaça de la Vila.
0: A quina hora serà aquest assaig obert?
2: L'assaig obert serà a les 9 i mitja.
1: No, 7 i mitja és.
0: Una mica més d'hora, no?
1: Sí, és que a la federació fa assajos oberts de totes les entitats. O sigui, totes les entitats tenen... Unes quantes entitats ho fan a la plaça Xavier Ruiz i nosaltres ho fem aquí a la plaça de la Vila. Llavors, tenim tots... Normalment tenim tots assajos oberts com a prèvia a iniciar les festes de Sant Pere i el nostre bateig.
0: O sigui, és el moment. Si ens agrada alguna activitat de cultura popular, però no ens hem atrevit mai a provar l'activitat pròpiament, no? És el moment d'anar a buscar aquella que ens agrada. Aquí avui parlem de castellers, però aniran passant totes, per tant, no us preocupeu, perquè tindrem diverses opcions. Expliqueu-nos, per què feu castells? Marc, tu per què vas començar? Et vas apropar a la colla castellera.
2: O sigui, jo em vaig apropar a la colla castellera perquè ja coneixia una persona que hi formava part, i a mi sempre la cultura popular m'ha tirat molt, o sigui, em sembla com una manera més de fer poble, i just per això em van dir, escolta, vols venir un assaig de castells? I jo vaig dir, i per què no hauria d'anar? I aleshores, clar, si ajudo una mica i ajudo que cresqui la colla o que es facin millors castells, jo vaig a donar tot el meu suport a la colla local.
0: Fa quant de temps que vas
2: jo,
0: provar?
2: Jo, més o menys, un any i mig, potser. Sí, un any i mig que vaig entrar a la colla.
0: Molt bé. I què és el que t'ha fet quedar-te? Perquè és veritat que dius, ostres, m'agrada participar, no? Però al final hi ha una implicació, hi ha uns compromisos, no?, d'uns assajos, i hi ha algo que et manté allà, no?
2: Bueno, jo... O sigui, jo em vaig quedar per... O sigui, potser la màgia. O sigui, jo sento que... Cada prova que fem, cada castell que fem, és un esforç col·lectiu, i em sembla bastant bonic per part de tothom que es pugui, o sigui, que es pugui dur a terme un castell com els que fem nosaltres, i em va atreure això i em vaig quedar per això, per donar
0: tot,
2: un suport.
0: Sí. Tu, Míriam, com vas començar?
1: Jo vaig començar, és graciós, o sigui, jo vaig vindre un bateig fa 2 anys amb el meu amic perquè ens agradava veure la cultura popular i ens agradava veure els castells. I vam dir, anem a fer una cosa diferent que fer sempre el mateix. I vam anar a veure la Diada Castellera i ens van convidar a quedar-nos a passar ells els dies. I llavors, després d'això, ens van dir, per què no venim un dia assaig? I vam dir, per què no? Quin és el motiu per no anar? Uh-huh. A lo millor a me l'hagués pensat, però amb el meu amic vaig dir, pues anem. I des d'aquí ens vam quedar. A mi m'encanten els nens, amo la canalla.
0: Clar.
1: Llavors ja, amb això ja em va guanyar el cor. I després el que diu el Marc, o sigui, és estar allà i sentir un sentiment conjunt, perquè si no estem tots, o sigui, tothom, no només la gent que potser es veu, perquè normalment un castell veus la gent que puja, però tota la gent que hi ha a la soca, o sigui, a la pinya, no es veu, però és com un tot i et surt d'aquí del cor i tu passes molt bé i la gent... és fer un altre tipus d'activitat, estar amb una altra gent del teu entorn, a lo millor,
0: clar.
1: I llavors jo m'ho passo molt bé anant a castells.
0: També per si algú s'ho està rumiant, és el moment d'apropar-nos dijous a 8:15 a la plaça de la Vila, provar aquesta activitat, perquè venen coses molt interessants. Sabem que Festa Major és un dels moments àlgids de la colla, sabem que la gent del Prat doncs també és una diada que té marcada el calendari, que la plaça s'omple de bat a bat, però és veritat que també doncs a la colla encara necessita més gent per poder fer construccions una mica més altes, no? Que al final tothom és necessari, però es necessiten pinyes molt grans i sí, molta quantitat de gent perquè després puguem gaudir d'aquests castells tan alts. Com prepareu aquesta diada del dissabte, que és la diada d'aniversari? En quin moment es troba la colla? I què és el que provareu de portar a plaça? A veure, què em podeu avançar d'aquí?
1: A veure, nosaltres els assajos, bueno, des que comença la temporada, ja comencem a provar possibles castells i possibles combinacions de tronc, perquè només la pinya, doncs, normalment tens la teva mateixa posició, però contra més gent més, doncs, més cordons. Clar. Té la pinya. Llavors, aquest mes ha sigut un mes molt intens, perquè hem tingut 2 diades, només l'únic cap de setmana que hem descansat és aquest que ha passat, o sigui que ja s'han fet proves del que es pot portar a plaça, i aquests últims 3 assajos, perquè remuntem a divendres, són els que ja les proves són més definitives i més concloents. Llavors, en funció del que es faci, és el que sortirà a plaça dissabte. Normalment el que volem fer és arribar al màxim possible. Nosaltres sempre posem tot el màxim que ara mateix podem assumir i depenent d'això, doncs sortirà a plaça una cosa o una altra.
0: Doncs veurem, ens esperarem a dissabte perquè s'han de provar coses avui, s'han de provar coses doncs, en els diferents assajos. Dijous segur que serà una mica complicat, per tant el d'avui, no?, segurament serà l'assaig fonamental per veure què es pot portar a plaça, però amb moltes ganes també de gaudir de la diada. A quina hora comença?
1: La diada comença a 5:30, perquè el cercavila comença a 9:00 de Cultura Popular a 5:00 i fem el recorregut fins a arribar a la plaça de la Vila.
0: Uh-huh. Per tant, serà una arribada també molt bonica des de la nau. Qui us acompanyarà en aquesta diada?
1: Ens acompanya Escardats i la colla de Viladecans.
0: Com funciona això d'anar trobant colles, després aneu i torneu la trobada, com va?
2: A veure, l'altre dia, fa uns caps de setmana, nosaltres vam anar a l'Esquerra de l'Eixample amb Escardats per acompanyar-los en la seva diada que tenien, i ara ells venen al nostre poble com per... O sigui, nosaltres anem i ells venen.
0: Retornen
2: a vegades es fa això. Per exemple, a Vilanova no hem anat.
1: Viladecans no.
2: Viladecans, perdó. No hem anat, però ells venen, en certa manera, o sigui, no sempre... O sigui,
1: sí, anem al segon tram. Anem al segon tram a Viladecans.
2: Ah, vale.
1: Perquè aquí acabarà el primer tram de la temporada.
0: Clar. Aquesta és l'última, no?
1: Per nosaltres sí, perquè aquest any no hem fet diada al juliol, però nosaltres acabem el tram ara amb mitjans de juliol, més o menys, i llavors tornem l'última d'agost, perquè la nostra primera diada és la prèvia de Festa Major i és a la tercera setmana de setembre.
0: Clar.
1: Llavors són molts pocs dies per començar a preparar castells.
0: Aquí s'ha d'accelerar molt, quan torneu de les vacances,
1: perquè
2: s'accelera molt i hi ha molts assajos.
1: Sí.
2: Sobretot la setmana de la Festa Major sempre hi ha com
1: 3 assajos.
2: 3 o 4.
0: Quasi un cada dia, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: al final
1: està
0: l'esclat divendres i la diada dissabte. O sigui,
2: preparar-se al màxim, preparar-se al màxim, perquè també la plaça de la Vila a una festa major no és la mateixa plaça que hi ha a Sant Pere i Sant Pau. La plaça de la Vila està molt més plena de gent en una festa major, realment.
1: I els intercanvis funcionen, bueno, nosaltres perquè som una colla encara petita, les colles grans funcionen d'una altra manera, però totes aquestes colles que som colles petites normalment funcionem amb intercanvis, és a dir, tu vas a una diada d'ells i nosaltres i ells venen a una diada nostra. La majoria de la gent que venen a totes les nostres diades són gent que després nosaltres anirem. Mm-hmm. O sigui, fem...
0: Com porteu això de la calor per fer castells? Perquè, clar, ara estem en un moment on ha pujat moltíssim la temperatura, sembla que de cara a aquesta setmana s'anirà una mica normalitzant, però estarem en temperatures molt elevades de cara al dissabte. Us afecta això a l'hora de fer castells?
1: Home, a la pinya hi afecta molt. Nosaltres la setmana, aquest cap de setmana, no, l'anterior vam fer dia de Tortosa.
0: Clar.
1: Menys mal que aquesta plaça donava l'ombra, perquè feia un calor... un calor, és que la pinya, sobretot el Nicli, és que sua moltíssim. O sigui, és que ja vas amb una camisa i uns texans.
2: Tu pots, o sigui, tu ets crosa, es pot, o sigui, aquella és la posició més calenta de totes. O sigui.
1: Sí, però bueno, jo crec que sent dissabte a la tarda, aquesta plaça, bueno, justament on actuem és al carrer on dona el sol, però jo crec que dissabte és una mica més suportable amb l'ombra, però bueno, al fin i a la cap fas el castell i després surtes, doncs, abanic o aigua...
0: Aigua...
1: El castell, no?
2: Molta aigua, sí, molta
1: sí,
2: aigua.
1: Sí,
2: o sigui, bueno, tenim les ampolles sempre i la quantitat d'ampolles que es gasten és increïble, o sigui, no té...
0: Clar, és un esforç important també,
1: sí,
0: ja, que fa
1: també
0: les colles.
1: Sí, normalment a la canalla, que és com les persones que més pugen, sí. O sigui, que més... es cansen pujant perquè pugen més a dalt, normalment estan refredades o al hall de l'Ajuntament o a l'altre...
0: O sigui, estan protegides perquè sí. Només puguin, hagin d'haver de sortir durant l'actuació.
1: Correcte.
0: Però farà calor, però tot i així també val la pena que els
1: no,
0: castellers
1: sí,
0: del Prat
1: sí.
0: Tinguin tota la gent, no?, que li agraden els castells i que ve per festa major, que es pugui apuntar també a venir.
1: Correcte.
0: A gaudir d'aquesta diada, que segur que trobeu una mica d'ombra, que segur que els bars també faciliten
2: sí.
0: Que puguem veure un algo, no?
1: Aquí a... fa ombra per la tarda,
0: sí,
1: eh?
0: Val la pena, eh? Que vingui tothom dissabte sí. I recordem, doncs, això, l'actuació, la diada del bateig, que començarà cap a 5:45 de la tarda aquí a la plaça de la Vila i que després s'allargarà per vosaltres encara més perquè feu sopar i feu festeta, no? Com funciona
1: sí.
0: Això?
2: Bueno, la colla a la plaça bueno, a la nau de Cultura Popular posa una barra. També fem sopars, que si no m'equivoco tenim l'opció de comprar sopar encara. També fem una rifa molt important.
0: Ah, molt bé, he vist
2: una...
0: que participen comerços d'aquí del Prat,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Tots són els comerços del Prat.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
2: I aquesta rifa, cada tiquet són 2 euros, si voleu comprar sempre està obert.
0: Perfecte.
2: I després tenim un miniconcert, bueno, tenim concerts.
1: Dos concerts i un DJ, perquè com és la nostra festa, a més sobretot aquests sopars i això és també per les colles convidades, per fer
0: clar.
1: Un sopar de germanor, i és com un espai on potser pues, amb una altra colla pots juntar-te, pots fer més amistat i pots conèixer gent, llavors normalment ho fan totes les colles, o sigui, tu quan vam anar a Tortosa ens vam quedar a sopar, després vam fer festa, o sigui, això és una cosa que fan totes les colles castelleres o totes les diades castelleres, i aquesta no menys que és la nostra, pues, fer tot això. A nosaltres també ens agrada molt passar-lo ben tots junts, després de fer castells i fer colla i fer família, que al final és el que per mi jo considero que és la colla.
0: I després sí. Als concerts i als DJs també va molta gent. I
1: no,
0: per
1: si això
0: tant,
1: sí, o sigui, això...
0: també s'hi apropa, no?
1: Sí. S'omple molt, eh?
0: Clar,
1: o sigui,
0: sí.
1: És que jo crec que és la primera ja per començar...
0: I això no acaba, o sigui,
1: no.
0: Comença ara. També és veritat que aquesta diada de celebració de l'aniversari de Castellers, al final va començar d'una forma la recuperació de la festa de Sant Pere i Sant Pau, que s'ha convertit en un cap de setmana ben complet.
1: Sí.
0: La diada al mig, no? Però que gràcies una mica a aquesta iniciativa de l'aniversari de Castells, la resta d'entitats de cultura popular han recuperat també aquesta festa.
1: Correcte.
0: I que a Sant Pere també fareu coses, no?
1: Sí.
0: Teniu cercavila?
1: Cercavila i lluïment divendres, o sigui, totes les entitats faran com es fa festa major, un cercavila que fa un recorregut, i entre a plaça de la Vila es fa un lluïment, i després per la nostra entitat, divendres a la tarda fem el nostre cercavila i la nostra diada.
0: Perfecte.
1: Que dura unes dues horetes, cosa així.
0: Doncs setmana intensa, com dèiem. Si algú s'està pensant a participar de Castellers, ara mateix, com està la colla després de 12 anys? Què us agradaria mirant cap al futur? I doncs, no sé si necessiteu algunes edats més concretes. Si hi ha doncs, mancances o esteu en un bon moment, però sempre necessiteu, com dèiem, per fer construccions més altes, més gent.
1: Jo crec que ara mateix, o sigui, estem molt bé, perquè som bastants ara i també som bastant als assajos, que feia temps que potser érem una mica menys.
0: Clar.
1: Només potser més els divendres o més quan s'apropen les diades, però jo crec que fa falta sempre gent de totes les edats, perquè al fi i a la cap fer castells, o sigui, és independentment l'edat, pots fer castells i pots fer qualsevol cosa a la colla, per tant és benvingut tothom. Tu passes, jo crec que molt bé, i és un espai també per conèixer gent i crear un bon ambient, i està molt xulo. Jo crec que qualsevol persona pot vindre si té curiositat.
0: Potser la barrera d'entrada és pensar que has de pujar, que
1: Correcte.
0: Tens capacitats
2: sí.
0: suficients per aportar un castell. Què necessitem per ser casteller?
2: Realment no es necessita molt, o sigui, es necessita una mica d'implicació, compromís, i sobretot tenir ganes de fer castells, o sigui, tenir la iniciativa, sobretot de fer els castells.
0: Així que aquí ja trobarem el nostre encaix.
1: Sí, és que nosaltres no pugem i no crec que pugem mai ningú dels dos, o sigui, i som castellers, o sigui, clar.
2: I qualsevol persona pot venir a assaig, que no, o sigui, no farem, o sigui, sempre serà benvinguda amb els braços oberts, o sigui, qualsevol persona, els dimarts...
0: Quins dies assageu de normal, sense aquesta setmana?
2: Vale, de normal assagem de 7 i mitja a 9 i mitja els dimarts al Centre Cívic Ribera Baixa, i de 8 a 11 de la nit al Centre Cívic Ribera Baixa els divendres.
0: Perfecte, dimarts i divendres, en
2: Exacte.
0: Aquest horari.
2: Que qualsevol persona es pot passar i pot formar part de la colla, si al final és el que he dit, és un moviment bastant bonic, és un...
0: Clar.
2: És tot, o sigui, tot molt passional pels castells, molta vocació, i si gaudeixes de veure els castells, també gaudiràs de fer castells.
1: Sí, sí, sí.
0: És un món que enganxa, eh?
1: És un món que enganxa. O sigui, hi ha molta gent a la colla que no... O sigui, hi ha tantes comissions a la colla, tantes coses que portar, que al fi i al cap, o sigui, és tan important el que fa les fotos a l'assaig, perquè necessitem una visibilitat a les xarxes de comunicació, com el que està dins de la pinya, o sigui, és que és la mateixa intensitat i la mateixa necessitat.
0: Perfecte, doncs seguiu-los a Instagram també, a Castellers del Prat, per no perdre-vos res, i sobretot si de cara al setembre us esteu pensant fer alguna activitat, és un moment molt maco per apropar-nos a Castellers, perquè també doncs, tenen la seva cita important, que us tornarem a convidar, evidentment, de cara a la prèvia de Festa Major. Per aquelles camises que potser no passen per assaig, però que sí que és gent que ha passat per la colla, què els hi diríeu? Estan convidats també dissabte?
2: Estan més que convidats. Òbviament és el nostre aniversari, i bueno, qualsevol persona està convidada a fer pinya, però aquelles persones que també poden tornar i fer...
1: Han de treure la camisa.
2: Han de treure la camisa, li treuen pols...
1: I tornen
2: i
1: cap a...
0: Que no tinguin vergonya.
2: Cap a la plaça.
1: No, ho fa molta gent de la colla, o sigui
2: sí.
1: que gent que potser ara mateix no pot, pel treball... A vegades que hi ha gent que treballa de tarda o treballa de nit, llavors és complicat, doncs vindre a les diades també és una opció molt viable, o sigui, no hi ha cap problema.
0: Molt bé, doncs felicitats, gaudiu molt d'aquest aniversari, 12 anys dels castellers aquí al Prat, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària a la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat del perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda, també una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
0: Notícies en xarxa.
3: A General da Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General da Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 0.

0: per sobre de les 11 del matí. Continuem amb més temes al Planeta Prat. Obrim la finestra cultural. Hem parlat de cultura popular i ara passem a les arts escèniques i ho fem de la mà d'aquests cursos que es fan durant tot l'any al Teatre Cadis, que ja arriben a les seves mostres finals. I avui ens apropem al grup de gent més jove que està, doncs, dirigida pel nostre estimat Guillem Gefaell. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt content de ser aquí i a trobar a faltar.
0: M'ha fet molta il·lusió veure't per aquí. Quan he vist el nom del que em tocava avui, he dit, mira, que bé.
1: Que sí, sí, a mi un plaer sempre estar aquí, i més ara que estem de celebració, que ahir vam estrenar.
0: Clar.
1: I estem felices, felices.
0: Sí, perquè tenim l'oportunitat avui de parlar d'una obra que s'ha estrenat però que es repeteix en el dia d'avui, per tant, podem parlar també de l'experiència de portar l'escena i de com ha anat tot plegat.
1: Total.
0: Mira, saludem els artistes que participen d'aquesta obra. Tenim el Leo Sàrria, què tal? Benvingut.
2: Hola, bon
0: com
2: dia.
0: Com estàs?
2: Bé, moltes ganes.
0: Moltes ganes d'avui, encara?
2: Clar, sí,
0: esteu en aquesta tensió, no? Intermitja?
1: Avui no ens podem relaxar.
0: Avui no ens podem relaxar.
1: Avui no ens podem relaxar. Avui no ens
0: I a sobre
1: relaxar.
0: Veniu a la ràdio, o sigui
1: Home,
0: que ja...
1: Això va bé, això va bé.
0: També l'Unai Raya, què tal, Unai?
3: Hola.
0: Benvingut.
3: Una mica al límit ja, tot l'any fent treball. Pues...
0: Tens ganes d'acabar, tu?
3: Sí, sí.
0: Sí.
1: Tots,
0: però...
1: Totes, totes.
0: Avui ja això acabarà i després ho trobareu a faltar, segur. També saludem la Laura Hernández. Què tal,
4: Hola,
0: Laura?
4: Hola, molt bé, sí.
0: I la Leire Morata, què tal?
5: Hola.
0: Vinga, doncs expliquem una mica com és aquest grup, Guillem, què és el que feu durant tot l'any?
1: Doncs mira, aquest grup és meravellós. Algunes és el primer any que estan amb nosaltres, algunes venen de l'Escola d'Arts en Viu i, les, i a partir del 16 ja poden estar amb nosaltres, com és el cas de la Leire, i algunes altres venen del Valdiri, que fan el batxillerat escènic,
0: sí.
1: I per tant també és una col·laboració habitual, que anem a buscar alumnes allà i els alumnes troben al Cadix, doncs, la seva casa. I després tenim a dos veterans ja, que són el Leo i l'Unai, que ja no és el primer taller que fan, l'Unai n'ha fet tres i el Leo és el segon que fa. I ells també venien de l'Escola d'Arts en Viu, vull dir que ja són gent amb molt recorregut, vull dir que és, el sistema d'Arts en Viu d'aquesta ciutat funciona molt bé i ja es veuen aquest exemple d'aquests alumnes.
0: Per tant, ha estat un gaudi, no, poder-los acompanyar durant aquest curs.
1: A més, jo que ja sóc gran, perquè tinc 43 anys, quan estic treballant amb ells i faig una obra per ells, de cop i volta, me posee la energia adolescente, i que jo sóc una mica immadur, aleshores em connecto molt amb aquesta idea de fer una obra que sigui... Ahir és el que em van comentar el feedback, no? Que era perfecte per adolescents. O sigui, tant per fer-la com per veure-la, perquè està plena de passió, de diversió, de la idea salvatge de la vida, i és com... Crec que ens ho vam passar molt bé ahir.
0: Com va anar això d'ahir? Clar, es barregen els nervis amb totes les ganes també, no?, d'ensenyar el que heu anat treballant. Per vosaltres, que sou una mica més veterans, us poseu molt nerviosos o no?
3: Sí, o sigui, jo estic en el meu sèptim any i així els nervis continuen, però un els pot arribar a portar millor a l'escena i tot.
0: Però, per exemple, el passi d'avui, aneu més tranquils o no?
3: Sí, perquè ja el màxim esforç que s'estrenar, ja veure com és amb el públic, ja està fet.
1: No ens podem relaxar.
0: No us podeu relaxar, És que clar, Guillem em ve aquí encara de profe.
1: Clar, home, és el meu rol, és el meu rol.
0: Tu, Laura, per exemple, que ets la nova incorporació, com t'has sentit aquest any fent teatre al Cadix?
5: Doncs no m'ho imaginava, perquè, bueno, jo des de sempre he fet arts escèniques, però mai havia fet teatre com tal, i ha sigut una experiència inolvidable, sobretot gràcies al Guillem i gràcies a l'Anna també.
1: L'Anna és la que fa el cos.
5: I no sé, o sigui, no vull acabar.
0: No vols acabar.
1: L'any que ve més, l'any que ve més, l'any que ve.
5: Amb el Leo, quan vam sortir d'escena, en una escena que vam sortir, i li vaig dir que no volia acabar.
0: No vols que s'acabi, tens aquest sentiment, no?
5: Sí.
1: L'octubre, a la setembre comencem, no patiu.
0: Leire, tu com vas viure l'estrena ahir?
5: Jo, clar, molts de nervis, perquè és una obra que em sembla molt xula i molt divertida de fer, i no sabia com reaccionaria el públic, com es veuria amb les llums i
0: clar.
5: Tot. I quan vaig veure les fotos vaig dir, això és una passada.
0: Ha quedat molt bé, no?
5: Sí.
1: No donàvem un duro, perquè ahir a les 3 de la tarda encara no havíem vist un passe sencer, perquè és molt complexa, perquè l'hem creat nosaltres no des de zero, però des d'1, no? Perquè tenim el títol i el llibre del Senyor de les Mosques, però després hem fet creació, i fins ahir no vam poder veure un passe, per tant, fins ahir no sabíem quan durava, com seria. Vam fer canvis fins a l'últim moment, que és una cosa que m'encanta, elles no ho suporten, però a mi m'encanta, i a l'últim moment, abans d'entrar al públic, vale, no, Leire, tu t'has de posar aquí en aquest moment, i no sé què, i això ens dona com molt subidon i de vertigen.
0: T'agrada jugar, també.
1: S'ha de tenir vertigen quan surts a escena, perquè si no, si sembla que sigui fàcil, el públic diu, però ha de ser una experiència al límit, com deia l'Unai.
0: Leo, com va ser la reacció del públic, el veure per fi l'obra completa?
2: Home, la veritat que va estar increïble. O sigui, el públic, almenys pel que jo vaig veure, va estar encantat i va flipar. I a sobre és que, clar, nosaltres també estàvem allà a tope, al límit, com diuen, perquè és que quan et canvien l'última escena a radicalment...
1: Clar. A una hora
2: de fer l'obra no et pots permetre...
1: Però els canvis sempre són amb tot el bon cor i la bona voluntat. Sí, no és per posar-los un repte, sinó és perquè pensem amb l'Anna, no? Vam dir, vale, això crec que és la millor decisió que podem prendre perquè ells estiguin més tranquils i perquè nosaltres estiguin més tranquils i perquè l'obra sigui millor.
0: No sé si tranquils, però concentrats a tope, no?
1: Exacte.
0: Perquè ja no és anar sobre segur, sinó que és anar sobre el que acabes de treballar. Anem una mica amb els inicis, amb el procés, amb
1: Venga,
0: el que
1: va.
0: És l'obra.
1: Venga,
0: que es diu El senyor de les mosques, que us deia fora de micro que hi ha una sèrie ara a Movistar,
1: sí,
0: recuperant aquesta idea.
1: Crec que no és casualitat, crec que és un moment en el que, o sigui, el llibre és de William Golding, l'escriu el 1954, després del final de la Segona Guerra Mundial, que tenim molt al cap que la Segona Guerra Mundial s'acaba amb l'alliberament dels camps de concentració, perquè tenim una indústria a Hollywood governada pel sionisme,
0: clar, sí.
1: Però la Segona Guerra Mundial acaba amb dues bombes atòmiques que destrueixen moltes vides i que demostren que a partir d'ara qui mana és qui té el poder i la força, no? I jo crec que el William Golding fa una reflexió des d'Anglaterra dient que els hi espera a aquests joves, a aquests nens, que gairebé, al llibre són gairebé nens, que els espera a aquests nens després d'aquesta barbària. I aleshores, ara què està passant? Que veiem la barbària al costat. O sigui, bueno, ja està aquí, no
0: sí,
1: és al costat.
0: Sí.
1: Nosaltres estem una mica salvats aquí a Espanya, per sort. Però a tot arreu està la barbària està tocant la porta i està amb els peus damunt de la taula del menjador. Aleshores, crec que aquesta obra ens interpel·lava molt per això. Perquè reflexiona sobre què s'ha de fer quan ja no sembla que hi hagi futur, no? Quan no hi ha futur, quan sembla que el futur és una distopia que només pot anar pitjor, quina esperança poden tenir un grup de joves? Com s'organitzen, com col·laboren, com s'ajuden, com no s'ajuden? I crec que l'obra reflexiona sobre això, el llibre reflexiona sobre això, i a nosaltres ens va interessar molt dir, vale, i a nosaltres què ens passa? En el moment en el que estem de l'adolescència, no? Que estem canviant de ser nens a haver de ser adults, alguns l'any que ve ja podran votar, ja podran anar a la presó, ja podran, no?
0: Clar, sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: No? Que es faran grans, i per tant ja són persones que el món ja és seu, ja no són el futur, ja són el present. I ens venia molt de gust reflexionar sobre això, reflexionar sobre què significa aquest ritual iniciàtic de passar de l'edat d'infant a l'edat adulta i quins sacrificis i quines ferides carreguem amb aquest traspàs. I aleshores, amb aquesta cosa que va sortir dels exercicis que fèiem a classe i tal, vam dir, vale, doncs agafem El senyor de les mosques. Jo vaig descobrir que Perdidos, la sèrie Lost, està inspirada en El senyor de les mosques. Aleshores, a mi és una sèrie, per mi és una sèrie de culte. De fet, la Leire fa l'escena amb l'Unai sobre, és la primera escena de la Kate i el Jack a la sèrie, canviant els papers, que és la Leire la qui té la ferida, i l'Unai qui el cus. Però bueno, em venia de molt de gust jugar amb això i a veure que elles també, llavors ells han escrit moltes coses que jo he agafat i he posat el text. Vull dir que ha sigut un procés de creació molt xulo. Aleshores, el muntatge fins ahir jo no tenia ni idea. Realment estava com una mica angoixat perquè era com, hòstia, a mi m'agrada tenir una mica més de certesa. I ara aquest any, realment, sí, no vam assajar ni els saludos, que sempre jo és una cosa que assajo i tal, no vam tenir temps. I va ser com, hòstia, estàvem a meitat del pas i li vaig dir a l'Ian, que participa com a ajudant de direcció, li vaig dir, no hem fet els saludos, ja, no sé què passarà. Però bueno, però ha sigut un procés molt, molt, molt, molt profund i molt intens, la veritat. Sí.
0: Com ho heu viscut vosaltres, el fet de participar d'aquest procés de creació, el fet de sentir-vos interpel·lats per explicar també el que us està passant en aquest moment i en aquest context mundial?
5: A veure, en el meu cas, i bueno, una mica també del Leo i l'Unai, nosaltres partim d'un professor que el primer que feia era donar-nos el text, i a partir d'aquest text nosaltres fèiem l'obra, no?, i anàvem descobrint què volíem dir amb aquestes coses i tal, i el Guillem ha sigut tot el contrari.
0: Clar.
5: Sí, el text va arribar a l'últim.
1: Sí, després de Setmana Santa
0: tota
1: els vaig donar.
0: No?
1: Després de Setmana Santa.
5: Sí, llavors, sí. Bueno, ells ja estaven aquí... abans, no? Però a mi el primer any va ser com impactant. Jo estava molt nerviosa.
1: Dient, el texto, i jo, tranqui.
5: Jo estava molt nerviosa perquè dic, és que després no em donarà temps a saber-ho i ja arribaré a escena i em quedaré en blanc.
1: Que va.
0: És una manera diferent de treballar.
1: Sí, per mi és una cosa... O sigui, jo jo és que no, sigui, no és que sigui antitextual, no, però és veritat que a mi em costa molt les obres que tenen molt de text però no tenen res més. Aleshores, a mi m'agradava treballar amb ells la presència. Què significa estar en escena? Què significa estar connectat, mirar els altres, respirar el que passa quan estem juntes en un espai? Volia treballar això i a partir d'aquí veure quines paraules podien sortir després en aquests cossos. No és ni millor ni pitjor, és un altre camí. Clar, està superguai sí, sí. Que ells, elles vagin provant diferents coses i segur que hi ha coses que els hauran posat supernerviós de com treballo jo i coses que els hauran encantat i coses que trobaran a faltar d'altres profes, però és natural i és normal. Sí. Sí, jo crec que això també ens ha fet que l'Anna ho deia, i és que quan va venir a veure el primer passe amb, així una mica el divendres, em va dir, tia, ells estan fantàstics, o sigui, estan amb una presència que és molt guai. Aleshores, ara falta polir quatre coses, però clar, jo era com, clar, és que és la feina que hem fet.
0: Clar,
1: la
0: totalment.
1: Feina que hem fet és el contrari, no?
0: Tu, Laura, com t'has trobat aquesta nova manera de treballar, tu que no havies fet teatre pròpiament?
5: Sincerament...
0: T'ha agradat construir-ho?
5: Sí, o sigui, estic molt contenta de que el meu primer any hagi sigut així, perquè crec que he pogut treballar, bueno, tots, hem pogut treballar més les connexions amb les altres persones, les mirades, sentir el que estem fent, les emocions, i poder connectar amb tots els personatges, que al final érem nosaltres, però poder sentir cada escena com és impressionant. O sigui, ha sigut molt guai i estic molt agraïda que hagi sigut així la meva primera vegada.
0: Vosaltres com ho heu portat, aquesta nova manera de treballar?
2: A veure, el procés de creació ha estat, bé, ha estat una manera molt distinta del que havíem treballat clar. Fins ara. Clar. Fins i tot a l'inici ens va dir que no hi haurien personatges, que faríem aquesta obra i que realment no, ningú tindria un personatge específic o alguna cosa, però bé, ha estat increïble poder construir l'obra perquè no, nosaltres no hem vist en cap moment fins pràcticament al final el resultat complet de l'obra, sinó que hem anat treballant doncs, a l'inici amb exercicis que a vegades eren tan senzills com això, era dos persones mirant-se i això potser era el propi exercici, i d'aquí a poc hem anat construint, fent molts exercicis que han proposat una varietat increïble també. I clar, i al final tu veus l'obra des de fora, no? I pots veure cada part com, ostres, doncs això ha sortit d'aquest exercici en específic, i és molt emocionant poder veure com tot el que has anat fent durant el curs i fins i tot el que has anat proposant acaba incloent-se al resultat.
0: També us obre altres portes, no? Si en el futur us agrada la dramatúrgia o si us agrada, no?, la direcció, us donen més eines que no només actuar pròpiament.
1: Sí, de fet és molt curiós perquè amb el Leo ara estava dient això, a part que al Leo li agrada molt escriure i escriu superbé, i hi ha parts de l'obra

0: i parlaven de les pors, deien les nostres pors. Vull dir que són processos de treballar. Clar, que són molt bonics, perquè jo el que ja em basava, el Leo cada dia venia amb 10 anyets i ens llegia un tros d'un conte de terror que estava escrivint. I aleshores ens el llegia, però començàvem les sessions així.
1: Bueno, no sé, passava, com, això, clar.
0: Que permeten uns processos que fa que ells es sentin molt més interpel·lats. O sigui, vull dir que a vegades fas terra baixa, com jo vaig fer l'any passat, i està guai perquè tu els hi fas una pedagogia de qui sí. és Àngel Guimarà, sí, sí. de què significa l'obra... Que són conflictes que, per sort, els hi queden molt allunyats.
1: Clar.
0: Estàs parlant d'un terratinent amb una noia... O sigui, saps? Vull dir que queda molt allunyat. En canvi, això és el que diuen, no hi ha personatges perquè els personatges són ells. Perquè són les seves vides, les seves mirades. Per això, diu, ens miràvem un amb l'altre i era l'escena. Perquè, clar, és que és brutal. Es miren l'un amb l'altre, estan allà vulnerables, fràgils, i dius, és que per això venen aquí. Anem a estirar aquest fil.
1: Per tant, no hi ha personatges...
2: No.
1: Sou vosaltres una mica amb tota aquesta construcció, no? Que, sí. que s'ha fet al voltant del senyor de les mosques. Avui, a quina hora?
0: A les 8. A les 8. Crec que encara queden una o dos, sí, perquè, bueno, perquè encara no hem arribat al teatre i la Noé no ens ha dit si s'han acabat, però Val. Vull dir que si la gent té moltes ganes de veure-la, que jo els hi recomano molt perquè és una experiència molt xula, sobretot públic jove, sobretot Clar. Públic adolescent, mm-hmm. públic jove, surten flipats. O sigui, vaig parlar amb dos o tres amics i estaven en plan, què és esto? O sea, quiero. Vull dir que vinguin a les 8, que segur que hi haurà llista d'espera i acabaran entrant.
1: Perfecte, doncs avui a les 8 a l'espai del taller del Teatre Cadis, que és les golfes del Centre d'Arts, Torremuntades, poder gaudir del Senyor de les Mosques, a tota aquesta adaptació. Vull acabar per preguntar-vos què us agrada fer teatre, què és el que fa que tingueu aquest compromís, que com deia el Guillem, al final heu estat uns joves molt compromesos amb els assajos, per si algú que estigui a casa estigui pensant, potser de cara al curs vinent, poder participar d'algun dels tallers del Teatre Cadis.
2: Jo diria que es podria dir que és una mica la convivència del grup, que més entre tots ens comportem bé i la timidesa es treu. Aleshores, la locura, l'esquizofrènia, la psicopatia de cadascú sí, pot sortir.
1: Però això de ser tímid, no sé si no? És una cosa que és una barrera d'entrada potser a fer teatre i que després es va treballant, no? Amb aquests grups.
3: És que a teatre no es pot ser tímid, perquè... Al final tu entres allà i ve, i és el que diu el Guillem, és un espai de creació on és com un espai segur on tu pots ser realment tu, fer les burrades que tu vulguis i tal, perquè ningú et jutjarà, perquè les persones estan fent el mateix, exactament el mateix. Llavors, quan tu entres sent una mica tímid i així, si ho continues sent a teatre, et perds moltíssimes coses. Jo vaig entrar a primer de l'ESO o així i jo era tímida, o sigui, a mi ficar-me a la primera una improvisació em posava molt nerviosa. Clar. Però ara ja em dona igual, perquè vaig en teatre entès que si ets tímid et perdes moltes coses que al final
1: no val la pena.
3: No val la pena. O sigui...
1: Que bueno, bonic això de ser un espai segur on ser tu.
0: Sí, això és superimportant. A més, ara això que deia o sigui, vam tenir una professora l'any passat que va treballar amb els joves més grans, que era la Núria Legarda, que deia que actuar, interpretar és deixar-se veure. Aleshores, clar, si ets tímid, això ho has de vèncer. Però a vegades ens pensem que també ens deixem veure els que no som tímids, cosa que m'incloc. Jo no sóc una persona tímida, però sí que sóc una persona amb molta protecció i amb moltes màscares. I el meu procés d'aprenentatge, d'interpretació, ha estat aprendre a detectar-les i aprendre a treure-les. Vull dir que el procés és el mateix. Podríem dir que la timidesa és una màscara més. Vull dir que al final l'essència humana està allà esperant, o sigui, el teatre té més anys que l'ésser humà.
1: Sí, sí. I que tot es treballa, no? Al final,
0: que tot es treballa i que al final
1: que d'una manera
0: apel·lem a que elles siguin com siguin, però que siguin, no? I això és un procés d'aprenentatge brutal, però bueno, que diguin elles.
1: Laura, tu que ets el primer any, quina valoració en fas?
4: El teatre és vida. O sigui, és com ha dit ens va dir el Guillem, crec que ahir, el teatre és un art que mai mor i que té molts anys i que sempre està ahí i pots agafar obres de fa molt de temps i tornar a fer-les i canviar i tot això. I també el que ha dit la Leire, el ser tímid. Jo, abans de batxillerat artístic, sí que era una persona molt més tímida i va centrar i canviar radicalment. I també a teatre és impressionant com una persona pot canviar tant aquesta part de seva. I ja està.
1: Et dona moltes eines, no? També per la vida.
4: Sí.
1: Tu, Leo, que portes tants anys passant pel Cadis...

0: És el que fa continuar, doncs, d'aquell nen de 10 anys, per què
1: Clar.
0: Continues tants anys després?
1: A mi la veritat que m'agradaria saber-ho, perquè és que això és... És que
0: Boníssim.
1: Té alguna cosa que, no, que senzillament no es pot explicar, mm-hmm. perquè és que t'enganxa.
0: Clar.
1: I pot ser això que expliquen, de que és un espai lliure on pots ser tu mateix i alhora experimentar, ser versions de tu que potser no creies o no, o no et... o no volia ser, o el que sigui.
0: Et permet jugar, no?
1: Clar, et permet jugar, i això és el bo de teatre, que és un espai on pots ser tan dolent com vulguis, per exemple, amb un company que després surts, i és el que sempre ens diuen, tu pots renyar amb un company i sortir d'escena i riure també del que acaba de passar. I és el bo.
2: Josep Costa tenia una frase que deia que el teatre ens fa estimar a l'àngel que som i a l'assassí que carreguem.
0: Total.
2: Aleshores, crec que és superbonic veure que... És això el que deia el Leo ara. Jo els dic, no, sigueu a escena, heu de ser els més mals companys del món, en el bon sentit. Vull dir, que no siguis... si l'has de renyar, renya'l. Si t'has de riure de l'altre, perquè l'altre, gràcies a tu, estarà podent interpretar bé. Aleshores, és un espai de... Això, jo el que volia dir, sobretot, és que és una passada els joves que tenim. O sigui, no hi ha cap mena de mal rotllo amb els alumnes. Entre ells, són, es cuiden, s'ajuden, es respecten. És que és una... Realment és molt emocionant. És molt emocionant veure com un grup de... Tenim gairebé 30 joves, 25, 26... I durant un any hi ha alguns que porten molt d'anys i són superdiversos, tenim alumnes de tota mena, i no hi ha problemes. S'estimen, es cuiden, són un grup, són amics... I després són professionals com per arribar i treballar. Uh-huh. Els costa concentrar-se, però és l'edat també, no ens hem d'exigir
0: normal.
2: Més. Però que és un grup humà, hi ha una qualitat humana molt bonica i té a veure amb que ells són com són, però també amb el treball que fem
0: que
2: al Càdiz.
0: Sí. Doncs avui, oportunitat de veure tot el que han anat treballant aquest curs amb el senyor de les mosques. No explicarem més, perquè el millor serà que us hi apropeu.
2: Totalment.
0: A poquetes entrades, però intenteu apropar-vos.
2: Sí, sempre hi ha lloc, sempre es pot posar una cadira extra.
0: Gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer. Que vagi
2: moltes
0: molt
2: gràcies.
0: Bé.
1: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé.

El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
3: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.

0: Són 12:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Jordi Ibern serà el candidat d'Esquerra Republicana al Prat a les següents eleccions municipals després de ser escollit durant la darrera assemblea. En un acte obert a Torremuntades Jardins de Josep Bages, ha definit l'habitatge, la cultura i la llengua catalana com a eixos principals a tractar des del seu govern. Escoltem Jordi Ibern, candidat d'Esquerra a les eleccions municipals.
2: Volem que la gent pugui quedar-se al Prat a viure i ho pugui fer en condicions. Tot projecte vital que existeixi a la ciutat ha de tenir un habitatge per poder fer-lo realitat. El català ha de ser aquella llengua que sigui viva i dominant a la nostra ciutat. La cultura és allò que fa que no tinguem desigualtats i que fem barris, comunitats i que la gent pugui tirar endavant.
0: Seran els quarts comicis per a un Jordi Ibern que en l'acte d'aquest dissabte, acompanyat per l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrat l'oposició del partit per a l'ampliació de l'aeroport. El Prat compta amb un total de 378 elements de fibrociment, poc més de 6 elements per cada 1.000 habitants, lluny de les ciutats amb major presència d'amiant a Catalunya. L'aprovació de la llei de l'erradicació de l'amiant al Parlament la setmana passada, aprovada sense cap vot en contra ni abstencions, inclou la creació del Cens Català de Materials amb Amiant, un instrument en què els ajuntaments han d'informar la Generalitat de tots aquells elements arquitectònics que compten amb amiant. Les darreres dades oficials indiquen que només un 11% dels municipis del país han enviat aquest llistat complet, entre ells el Prat. L'Escola d'Arts en Viu ha clos el curs amb un concert a l'aire lliure a la plaça Pau Casals, tot just davant de Torre Balcells. Tant el públic com la vora d'un centenar de músics han deixat de banda l'aixafogó i han participat d'un concert farcit de versions on els alumnes han pogut mostrar la seva progressió durant tot l'any. En aquesta ocasió, l'espectacle ha comptat amb la participació de l'orquestra de barri del Centre Cívic Ribera Baixa. Tota en una setmana especialment carregada pel que fa a l'activitat musical al Prat, dimarts i dimecres es va celebrar l'Escola Sona a la Capsa i dijous es va presentar el videoclip Al meu ritme enguany, on s'ha reinterpretat Persona, cançó de l'artista folk asturiana Lorena Álvarez.
1: Esports.
0: El pretenc Joel Esteban se'n va del Gran Premi de República Txeca de motociclisme sense poder puntuar. El pilot Potablava de Level Up ha caigut en el revolt 4 quan només portaven 3 voltes al circuit. Tot plegat en un cap de setmana poc positiu, ja que la quali de dissabte va acabar 17è. D'altra banda, en futbol, el Badalona no ha aconseguit remuntar l'eliminatòria contra el Compostela i, per tant, l'AE Prat es queda sense l'ascens compensat. El conjunt escapulat ha guanyat 2-0 i s'ha quedat a un gol de poder forçar la pròrroga. Més informació a 12:15.
3: Tens un comerç al Prat?
4: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
5: 93 478 5360
6: 93 478 5360
3: Al Prat tot resulta ben pagat.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals: fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
10: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: A continuació, el Laic dels Valors, un espai setmanal per reflexionar sobre el món on vivim des de l'àmbit local a l'àmbit global.
1: Continguts en xarxa.
2: El Laic d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
2: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica a les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
3: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts. Es va comptar més de 500 experts dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien unes reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
2: De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
3: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política i hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que veiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018. És quan vam fer el primer simposi.
2: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
3: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors, i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
2: De fet, Anna, podem dir que tenim una cita el dimecres 10 de juny a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona.
3: Exacte. Sí, aquest any les llunes sí que li vam posar títol de Neurociència amb Consciència, com has dit abans, perquè aquest any hem pensat vam pensar que el treball de la neurociència no queda només encabit en l'espai de la ciència pròpiament, sinó que té molta repercussió i és causa de moltes esferes de la nostra vida. I sí, la propera lluna és el dimecres 10 de juny, que aquesta vegada comptem amb en Ramon Maria Nogués. Ell és un catedràtic de la Unitat d'Antropologia Biològica de la Facultat de Ciències i de Ciències de l'Educació, que ens parlarà, imagina't tu que interessant, del cervell humà i transcendències, dos punts, religions i espiritualitats. És a dir, ens lligarà tot el món de la neurociència i pròpiament del cervell, des de quin punt de vista o des de quin ens podem plantejar, des de quin moment ens podem plantejar que el cervell és causa d'aquesta sensibilitat religiosa o espiritual que puguem tenir, o l'espiritualitat o la transcendència se'ns presenta a través d'aquest cervell. No ho sé, tot això són preguntes que jo faig en l'aire, i en tot cas en Ramon Maria Nogués ens donarà llum a tot això.
2: I tant, serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
3: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
2: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny, entrada lliure.
2: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
4: Ara ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
5: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.
6: Planeta Prat.

0: subalternes.
1: Actualment, el riu Llobregat, al seu pas pel Prat, compta amb un total de 5 ponts, el de la Ronda de Dalt, el de la Gran Via, el del tren, el de Mercabarna i el del Nelson Mandela. Si tenim present que no va haver-hi ponts al Prat fins al 1873, la pregunta més lògica és saber com els pratencs i pratenques travessaven el riu durant segles. Soc en Pau Rodríguez Cabanach i en aquest capítol d'Història Acabada parlarem de la barca del Prat. La complexa orografia del Prat ha estat històricament caracteritzada per un isolament al bell mig del delta. L'aïllament respecte als nuclis urbans del Samuntà i de la capital catalana han produït, sobretot en el segon cas, una situació complexa per desplaçar-se. Un transport habitual al Prat fou el carro, molt sovint carregat de gènere agrícola. I per tal de travessar el riu, els pretencs i pretenques tenien diverses opcions. Una opció era anar a Sant Boi, on ens consta que des de l'any 1301 hi havia un pont. Una altra opció era travessar guals de poca fundària, però el perill pel bestiar, les persones i la mercaderia era més que evident. Però avui tractem una tercera opció, de la qual tenim constància de la seva existència ja l'any 1234. En aquell any es menciona una barca a l'illa de Banyols, una barca propietat del Consell de Cent de Barcelona. La ciutat de Barcelona arrendava l'ús de la barca i assegurava una font d'ingressos, però alhora una entrada sud a la ciutat. L'arrendament a vegades requeia en figures locals i de l'any 1343 al 1461 la barca fou arrendada als procuradors de l'illa de Banyols, és a dir, esdevenia un bé comú explotat per la petita comunitat pretenca de Banyols. El Prat no era l'únic municipi del Baix Llobregat amb aquesta casuística. D'altres van mantenir fórmules similars. Sant Andreu de la Barca és un cas evident, com el segon nom indica. La barca del Prat va passar a mans del comú pretenc entre 1655 i 1663 i 1700 i 1767. Alhora va passar per propietaris locals, però el seu rendiment econòmic estava lligat a una condició variable, la força del riu. Sovint, la barca era víctima de les riuades i en d'altres ocasions la població preferia utilitzar els guals per evitar pagar el peatge. L'any 1667, després de 67 anys de propietat municipal ininterrompuda, l'Ajuntament pretenc cedeix 3/4 parts de la propietat de la barca al Reial Patrimoni, ja que l'explotació de la barca era deficitària. La liberalització de l'economia durant el segle XIX i l'interès de nous capitalistes a la contrada va propiciar que una figura com Ferran Puig trenqués amb segles d'història pel que fa a les comunicacions. El 1873 s'inaugurava el pont dels Carros, promogut per Ferran Puig, i la barca del Prat passava millor vida. El seu darrer arrendatari es deia Francesc Pau Bruguera i pagava 350 lliures anuals de renda.
0: Trenquem el silenci. Parlem català.
2: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
3: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
4: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
5: Loco, ¿tú eres perfecta?
6: No lo sé.
5: ¿Y tú?
6: Pues claro que sí.
5: I tu, que ets perfecta?
7: Però n'hi ha algú perfecte?
5: No ho sé.
7: Clar que no.
5: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: ahí desafinado un poquillo.
1: A General da Pirotecnia disponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General da Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
3: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no, escucha la Cosme FM.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radio.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. I amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterranis. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
9: Planeta Prat.
10: Si us interessen la botànica, la geografia, la biologia o l'ecologia, no desconnecteu, perquè tot seguit arriba l'espai sobre medi ambient Guaita, que tenim.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs mira, avui us parlaré d'una persona, millor dit, un savi, un geni, un il·luminat. Van il·luminar moltes coses l'altre dia. L'arquitectura de Catalunya, mundial i de tot això, com és Antoni Gaudí.
1: Carai, Antoni Gaudí, que se'n celebra el centenari de la seva mort.
2: De la seva mort. I un Gaudí on avui ho fem, ja sabeu que el Guaita és un espai que parlem de natura, i evidentment avui parlarem de la inspiració natural que ha tingut o que va tenir Antoni Gaudí a les seves obres. Cabdal, una inspiració cabdal, perquè aquest geni de l'arquitectura va agafar l'entorn natural com a model en gran part de les seves obres, de les seves construccions.
1: Per tant, avui deixem una mica els camps, deixem una mica el mar i ens n'anem a ciutat a veure les grans obres arquitectòniques de Gaudí.
2: Sí, ens anem a veure les grans obres arquitectòniques i tots aquells detallets o detallassos, perquè ja veurem que molts són d'un caràcter estructural, que estan a les seves obres, que podem veure. Gaudí es va inspirar en la geologia, la botànica i la zoologia més propera per dissenyar els elements més bàsics dels edificis i temples, però també aquells elements decoratius de façanes, finestres, teulats i forjats, entre ells el famós trencadís.
1: Home, i tant.
2: Que és la senya o una de les senyes d'identitats de la seva obra. Antoni Gaudí, recordem que va néixer a Reus l'any 1852 i fou un naturalista de primer nivell. Des d'un primer moment va quedar impressionat pels paisatges de la seva Tarragona natal, sobretot primer, i després va estendre la seva capacitat d'observar i interpretar la natura arreu de Catalunya. Una de les dades que ens fa veure això és que Antoni Gaudí fou membre del Centre Excursionista de Catalunya.
1: Ah, carai.
2: I dintre d'aquesta entitat va poder fer sortides per tot el país i també pel sud de França.
1: Per tant, li encantava estar en contacte amb la natura.
2: Li encantava estar en contacte amb la natura, veure i sobretot badar també, de sentar-se allò de contemplar el paisatge.
1: Ja ho tenen això els genis, que baden una mica.
2: Sí, forma part de la seva genialitat. Diuen els experts que aquesta capacitat d'observació del món natural fou clau perquè abandonés la solemnitat de les línies rectes. Ja saps que en arquitectura, i en escoles d'arquitectura, les racionalistes, sobretot, que tot són línies rectes, i tot molt quadrat, i tot molt alemany, no? Podríem dir. Ell no, ell va abandonar les línies rectes i va entrar directament en l'experimentació de les corbes, perquè ja sabem que la natura està formada de moltes corbes, o pràcticament tot és corba, tot és línia corba.
1: Exacte, t'anava a dir, gaire línia recta no hi ha,
2: Gaire línia recta no hi ha, ja sabem que les corbes i també allò de les fractals són uns esquemes que es reprodueix en tot l'àmbit de la natura, no? Concretament on ha? Per exemple, les formes parabòliques, hiperbòliques, helicoïdals, coniformes i catenàries, que són bàsiques en la seva arquitectura. I podem pensar aquí que això ho va fer perquè tot fos més maco. Però no. Què passa? Que aquestes formes, o que aconsegueixi traslladar aquests models de disseny, aquests models matemàtics a l'arquitectura, això li va donar sobretot resistència a les estructures.
1: Ah, carai.
2: I poder fer aquests edificis tan monumentals com, per exemple, la Sagrada Família. Per tant, aquestes corbes no només servien d'elements decoratius i per fer maco, sinó que guanyava resistència a tots els elements estructurals i, per exemple, ha pogut fer un temple de més de 170 metres d'alçada, no? que fa la Sagrada Família. Doncs endinsem-nos, Ona, en l'univers Gaudí, en l'univers natural i naturalista de Gaudí, i anem a investigar quins elements naturals van inspirar justament tota aquesta obra.
1: Doncs som-hi, has dit que es va inspirar en diferents disciplines,
2: Sí.
1: Geologia, botànica i zoologia.
2: Això mateix. Comencem amb la geologia, perquè un dels descobriments més importants que ha fet al voltant de la inspiració gaudiniana el trobem al Baix Camp, entre els municipis de l'Argentera i Vilanova d'Escornalbou. Concretament, el paratge de Coll, el del Coll de la Desenrocada. En aquest indret, Gaudí l'agafa com a plató principal de les seves obres i concretament es fixa en les roques i les formes geològiques. Mira, Trobem les formes, per exemple, que van inspirar l'edifici de la Pedrera, de la Casa Milà, com és el cas d'aquelles famoses xemeneies.
1: Sí.
2: Doncs això és estar en les roques d'aquest indret. El famós drac del Parc Güell, o els forjats i els balcons de la Casa Batlló, els balcons i finestres de la Casa Batlló. Tot això ve perquè la roca d'aquest indret tarragoní és un gres, i un gres és una roca calcària sedimentària, per tant, roca que es pot erosionar o s'erosiona molt fàcilment per acció del vent, l'erosió eòlica, o l'erosió de l'aigua, de l'erosió hídrica. Per tant, és roca que va agafant totes aquestes formes i, per tant...
1: Són aquestes formes les que Gaudí va plasmant en aquests edificis.
2: Gaudí s'asseia allà, caien com uns balcons naturals, i observava totes les roques del voltant, i se li va il·luminar, i va dir, mira, ja tinc les formes per fer tots aquests edificis. També s'ha estudiat, val a dir, la inspiració de Gaudí en indrets com la muntanya de Montserrat.
1: Que és molt característica, no?
2: Que és molt característica i s'ha traslladat, per exemple, a la Sagrada Família. Les coves del Salnitre. I fins i tot a la zona de Sant Miquel del Fai. Tot això coincideix amb roca sedimentària, d'aquesta, en cas de la muntanya de Montserrat, aquells pics més arrodonits de conglomerat, i en el cas de Sant Miquel del Fai ja sabem que hi ha la força de l'aigua amb les cascades i és el que modela el paisatge.
1: Tot això pel que fa a la geologia, però i en botànica, com s'hi ha inspirat?
2: Ui, en botànica jo crec que és el que més li agradava a l'Antoni Gaudí, perquè són innombrables les plantes, els arbres, els fruits i les flors que Gaudí incorpora als seus edificis. Podríem dir que no les copia literalment, sinó que les reinterpreta. La majoria d'espècies enregistrades formen part de la flora mediterrània.
1: Per tant, és tot d'aquí del territori,
2: Tot del territori. I molta flora d'aquesta també porta incorporat simbolisme religiós. Perquè sabem que Gaudí era un creient, era molt creient,
1: Sí.
2: I tots són flors i plantes amb cert misticisme, amb cert component religió, que li donen una segona volta, una segona lectura a aquesta botànica que hi ha als edificis. Per exemple, anem a posar-nos algunes.
1: Som-hi.
2: Les palmeres. Les palmeres és la peça clau en el joc de columnes i capitells de la Sagrada Família, que vam poder veure a televisió amb tot aquell espectacle fa pocs dies. Gaudí ho va deixar escrit així: l'interior del temple serà com un bosc, els pilars de la nau principal seran palmeres. Són els arbres de la glòria, del sacrifici i del martiri, i tanmateix simbolitzen la vida i l'espiritualitat.
1: Per tant, li van com en ella el dit, la Sagrada Família.
2: Exacte, li van com en ella el dit, aquest doble sentit, no? Aquest sentit també religiós. No només les palmeres, sinó que, per exemple, agafa la inspiració del margalló, que també estava a la seva Tarragona natal. Tarragona natal. Ja sabem que el margalló és l'única palmera autòctona mediterrània, que sobretot té el seu centre de distribució des del massís del Garraf cap al sud, encara que Cap de Creus i el Montgrí també hi ha algun exemplar allà aïllat. Per exemple, es veuen en el tancament de la forja de les portes de la Casa Vicenç, declarada l'any 2005 com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i el conjunt de rajoles ceràmiques de la façana amb flors, per exemple, de clavell de moro, que també té aquella casa. Doncs, a la porta, el forjat de la porta d'aquesta casa Vicenç. L'olivera.
1: L'olivera és una altra d'aquestes plantes que imita. On te la trobem?
2: Mira, l'olivera es troba en moltes de les seves obres, perquè ell ho diu que és símbol d'immortalitat i resistència, i també símbol de la fertilitat per l'abundància dels fruits. El creixement helicoidal del seu tronc va empènyer Gaudí a utilitzar els helicoides i altres corbes de les estructures arquitectòniques, allò que hem parlat abans. Doncs en una de les plantes que es va fixar per aquestes corbes, per aquests dissenys, va ser en l'olivera.
1: L'olivera també és molt típica del nostre paisatge mediterrani.
2: Molt típica, molt típica. Una altra planta, el xiprer. El xiprer ja sabem que té una simbologia espiritual molt important, símbol de vida eterna. La famosa creu de Gaudí està inspirada en la pinya del xiprer, el gàlbul. El fruit del xiprer és el gàlbul, que en obrir-se assenyala el cel i els quatre punts cardinals. És el pinacle de la torre de Bellesguard. El llorer, també símbol de glòria i intel·ligència, que s'ha utilitzat per coronar romans victoriosos, poetes i artistes, també hi surt. Gaudí fa servir el girassol, que també el fa servir a la Casa Vicenç, però també el fa servir al Capricho de Comillas, a l'obra que té Gaudí fora de Catalunya, que té a Cantàbria. I l'heura està present també en ornaments i relleus, simbolitza la vida, la persistència i la continuïtat. També ho aplica a la forja i a la ceràmica. Una altra planta, la figuera de moro, que inspira columnes i volums, per exemple, al Parc Güell. El Parc Güell, jo diria que és l'obra de Gaudí que té més inspiració natural de totes. Segurament l'està un parc també, i que en aquella època era molt més parc que no ara, que hi ha molta més construcció, no?
1: De fet, potser ja volia això, no? Crear un jardí enmig de la ciutat.
2: Exacte, un jardí arquitectònic. El nenúfar, per exemple, està molt present en mosaics i trencadís, per exemple, a la Casa Batlló. El blat, que representa també la fertilitat, i apareix en relleus i elements decoratius. I les flors, que estan associades a la bellesa, no?, el simbolisme cristià i bellesa, abunden, per exemple, les roselles, els clavells, les margarides, els lliris, els cards. Això ho podem veure, sobretot, en la ceràmica, en aquest trencadís, en els vitralls, per exemple, també de la Sagrada Família, i en el ferro forjat.
1: Per tant, veiem que aquí la natura l'aplicava a tots els elements, no només tant a l'arquitectura pròpiament dit, sinó també a la ceràmica, als elements decoratius.
2: Als elements decoratius. Només a la façana de les naus laterals de la Sagrada Família trobem 12 cistelles que contenen cadascuna de les 12 tipus de fruites diferents ordenades segons el redecurs de l'any.
1: Carai, aquí també hi havia tot un estudi de fruits de temporada,
2: De fruits de temporada, si volem anar al mercat ens hem de fixar en aquesta decoració de Gaudí, en el cas de la Sagrada Família, aplicat al món dels fruits. No només les plantes i els arbres, sinó també el pas de les estacions.
1: Exacte, ell tot ho plasmava, al final estava envoltat de tota la natura. I ens queden els animals, Sergi?
2: Exacte, si en botànica podíem parlar del jardí de Gaudí, aquí hem de parlar del bestiari. Trobem pelicans, coloms, tortugues, camells i també serps, salamandres, llangardaixos, dracs, evidentment, que apareixen a les seves obres.
1: Per tant, aquí ja fugim una mica de Catalunya, perquè això dels camells,
2: sí,
1: aquí a Catalunya
2: aquí
1: no massa.
2: No hi ha massa de camells d'animals, no n'hi ha massa a Catalunya. Aleshores, el Gaudí s'ha inspirat també a fora, per algunes coses d'aquestes. I un exemple molt evident és el banc multicolor del Parc Güell. Tornem al Parc Güell, perquè és un gegantí trencaclosques, de trencadís, evidentment, on podem descobrir imatges. Hi ha petxines, papallones, calamans, estrelles, fogasses, constel·lacions, maduixes, llunes, estrelles i flors abstractes.
1: Per tant, tot una barreja, no? Aquí,
2: tot una barreja.
1: Animals, plantes, una mica de tot.
2: Tot una barreja, i fins i tot a la façana de la Sagrada Família hi trobem espècies marines.
1: Carai.
2: Que és una mica... Gaudí sempre ha estat bastant terrestre, en podríem dir. Però, per exemple, hi ha garotes, eriçons de mar, representades a la façana de l'Ia.
1: La façana de la Sagrada Família hi ha tantes coses per veure, eh?
2: Hi ha de tot, és com... És una mica allò com la Trece Rue del Percebe, hi ha una multitud de coses, i sobretot multitud del que dèiem, d'inspiració a la natura. I també és molt important que no fa referència a cap animal, i a cap planta, i a cap element geològic, però sí com utilitza Gaudí la llum. I el canvi que va fent la llum del sol, el sol, a l'hora d'entrar, per exemple, on il·luminar la Sagrada Família. Això ho ensenyaven també l'altre dia, com a través del sol la il·luminació és diferent al dematí i la tarda, i a través de tots aquests vitralls i els colors dels vitralls li va oferint aquesta diverses toc de llums a l'interior del temple.
1: Un geni, ja ho dèiem a l'inici, Gaudí, com va saber integrar tots aquests elements de la natura, animals, plantes, geografia, i fins i tot dèiem ara la llum.
2: La llum, i l'important... En rematem el mateix, i una de les essències del Guaita, l'important que és observar.
1: Doncs, Sergi, ens quedem amb aquesta idea, tothom a observar-ho tot, i ens retrobem la setmana que ve al Guaita que tenim.
2: Fins la propera.

0: tecnologies innovadores i la personalització de les intervencions terapèutiques. Aquesta té la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech, així com diverses universitats internacionals. En parlem amb la coordinadora del projecte de l'UPC, Caroline Koenig, i la doctora del Parc de Sant Joan de Déu, Susana Ochoa. Es calcula que la psicosi afecta aproximadament l'1,2% de la població mundial. Un dels trastorns psicòtics més freqüents és l'esquizofrènia, un trastorn mental greu que pateixen 24 milions de persones de tot el món. Però, tot i que les intervencions terapèutiques per tractar aquests trastorns han demostrat ser efectives, tan sols la tercera part de les persones afectades reben tractament especialitzat. És en aquest context que s'emmarca el projecte europeu d'incorporació de tecnologies innovadores i la personalització de les intervencions terapèutiques en la intervenció de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech. En parlem amb la coordinadora del projecte de l'UPC, Caroline Koenig, i la doctora de l'Hospital Sant Joan de Déu, que lidera la part de l'estudi de clínic del projecte, Susana Ochoa. Benvingudes a les dues.
1: Benvingut, gràcies.
0: Bé, primer de tot, per tenir un coneixement una mica més ampli, quin és el tractament actual que tenen aquestes persones que pateixen l'esquizofrènia i aquests trastorns psicòtics?
1: Actualment, les persones que estan patint un trastorn psicòtic normalment s'estan visitant en la xarxa pública i estan rebent sobretot tractament farmacològic, o sigui, sí que és veritat que el tractament farmacològic està molt integrat i tothom ho està rebent en general, però el tractament psicològic està menys instaurat, no tothom té accés a aquest tractament psicològic, ni a tothom se li recepta o se li dona un seguiment en tractament psicològic. I moltes vegades és perquè de vegades no se sap quins són els tractaments que funcionen millor i aquest pot ser un motiu pel qual de vegades pues, no estan rebent un tractament adequat a nivell psicològic.
0: I ara dèiem això, que aquest projecte incorpora tecnologies innovadores i una personalització en aquestes intervencions. Quines són les principals millores d'aquesta nova tecnologia en els tractaments?
2: Sí, aquí la idea és que, bueno, que podem analitzar dades retrospectives de 700 pacients que han rebut, diguem-ne, aquest tractament psicològic, la teràpia psicològica, que és el metacognitive training, i amb això, coneixent les característiques del pacient i dels antecedents, doncs llavors podem fer una eina predictiva basat en models d'aprenentatge automàtic que fa una predicció de l'efectivitat de la teràpia i de la millora prevista. I això és, diguem-ne, l'aportació de l'OPC com partner tecnològic, que nosaltres fem el desenvolupament d'aquesta plataforma predictiva de medicina personalitzada.
0: Aquesta, com comentaves ara, aquestes tècniques d'aprenentatge automàtic, podríem entendre que és una mica com una intel·ligència artificial i que també, com cada vegada hi hagi més pacients, també cada vegada aprendrà més i podrà tenir tècniques específiques més personalitzades per cadascú, llavors?
2: Sí, és exactament això, que l'aprenentatge automàtic és una mètode de la intel·ligència artificial i el que fem és analitzar dades i amb això podem obtenir models que ens diuen, bueno, donat les característiques del pacient, com d'eficàcia serà el tractament. Que això cada vegada s'utilitza més en el diagnòstic i en el tractament.
0: Perquè llavors hi ha variacions del tractament. Quines són aquestes variacions del tractament? Com es tracta a cada persona segons el seu tipus de trastorn que tingui, diferent de cadascú de la cada persona?
1: En principi, la idea que estàvem plantejant en el projecte és totes les persones, o sigui, aquesta eina predictiva el que ens permetrà és veure quina és la resposta que poden tenir a una sèrie de variables i en funció d'aquesta resposta el que farem serà com donar un tractament més intensiu en aquelles àrees en les que veiem que inicialment no hi hauria molta millora. Tot està basat en un tipus d'intervenció psicològica, que és l'entrenament metacognitiu, que és una intervenció psicològica que ha demostrat la seva eficàcia en persones amb esquizofrènia i altres trastorns psicòtics. Llavors, la idea és això, no? O sigui, tothom rebrà aquest entrenament metacognitiu, però farem com un suplement, que aquest suplement anirà adreçat a personalitzar el tractament específic en funció de les característiques que té la persona per tal de potenciar els efectes d'aquesta intervenció psicològica.
0: No sé si creia més que les persones que pateixen aquesta esquizofrènia i trastorns psicòtics, encara a dia d'avui encara és una mica un tema tabú que costa parlar-ne, que moltes vegades doncs, altres malalties sí que se'n parla més, però malalties mentals costa més parlar-ne. No sé si creieu que encara és un tema tabú i encara s'ha d'avançar molt en això també.
1: i això per supost

0: passat, o sigui, hi ha un estigma associat a la malaltia molt alt amb temes de trastorns mentals en general i amb esquizofrenia encara més, no? Perquè s'assimilen, bueno, pues, amb persones pues, que no tenen capacitat de raonar, no? Tota una sèrie de perjudicis, no? Que se'ls posa a aquestes persones que no, que moltes vegades no tenen que veure amb la realitat, no? Sobretot el tema més de l'agressivitat, no? I totalment d'acord, i és veritat que com així com en altres malalties, no? Quan et trenques un braç, tothom té clar pues, que necessites un repòs perquè aquest braç no funciona bé, no? I no pots fer-ho fer les activitats que feies normalment, pues, amb el tema de les malalties mentals això no es té tan clar, no? I llavors hem d'anar cap aquí, cap a trencar aquest estigma i cap a millorar les intervencions també, no? Segurament és una part de treballar amb aquest estigma social i poder millorar també la seva integració i que no es vegin d'aquesta manera, no?, les persones que pateixin aquesta malaltia.
1: I ara sobre aquesta tecnologia que parlàvem, en aquest setembre es fa aquesta prova pilot de la tecnologia. En quin punt us trobeu, si ja heu pogut fer aquesta prova pilot o en quin punt esteu exactament?
2: Bueno, ara mateix estem... Bueno, hem posat la plataforma predictiva a disposició dels partners clínics, que són com bueno, a Sant Joan de Déu, entre altres. I llavors ells ja ara comencen a l'assaig clínic per tractar bueno, els pacients i veure les possibilitats de millora de la teràpia personalitzada. I ja, llavors amb això portaran a terme aquesta prova durant un any.
1: I llavors, què n'espereu d'aquesta prova pilota? Suposo que acabar d'afinar aquestes tècniques d'aprenentatge automàtic o acabar de veure quines són les aspectes que millora exactament, no?
2: Bueno, clar, la idea és que nosaltres hem desenvolupat una plataforma, com he dit, amb dades retrospectives bastant ampli de 700 pacients. I ara, clar, el tema és de que en aquesta nova prova, en aquest assaig clínic, també veurem d'aquí a un any si realment la plataforma ha encertat o no. Que esperem que sigui així, que ha encertat. Pot ser que Susana pot ampliar una miqueta més quin està involucrat en aquest assaig clínic, que ja que són molts centres que participaran.
1: Digues, Susana, ampliar aquesta informació, a veure què ens pots aportar.
0: Sí, en principi, bueno, Caroline l'has explicat superbé, eh? No, però bueno, una mica la idea seria aquesta, com que rebran aquest tractament i com que aquest tractament que rebran estarà potenciat amb les variables que hem vist, que en teoria millorarien menys, la plataforma, o sigui, el que veurem és que les persones que han rebut el tractament clàssic en teoria haurien d'aconseguir unes millores, mentre que les que han aconseguit el tractament, les que faran el tractament personalitzat, haurien d'aconseguir unes millores encara molt més elevades, no? Aquesta seria una mica com el plantejament o com la hipòtesi a nivell clínic, no?, de la intervenció.
1: I moltes vegades en assajos clínics o en projectes científics, moltes vegades dins del laboratori, dins d'aquestes a casa pròpia s'avança molt, però a vegades costa que sigui de manera efectiva i que pugui arribar doncs, a la ciutat en general. Quan creieu que aquesta tecnologia ja pot arribar i es pot implantar en diferents centres i hospitals?
0: Aquesta és una pregunta molt interessant. Això, Caroline, m'ajudes, eh? També. Jo crec que la idea és que un cop tinguem aquest assaig clínic, que preveiem que en un any i mig puguem tenir ja els resultats, la idea és que pugui ser una plataforma en obert i que tothom pugui tenir accés. Per tant, que pugui arribar a tots els centres i a tots els professionals, no? A totes les persones que estan treballant directament amb l'atenció de persones amb psicosi. Però... de vegades les coses més ètiques, legals, poden fer que això s'endarrereixi una mica, no? Però en principi la idea és que sigui una eina oberta i accessible per a tothom.
1: Doncs sí, digues, Caroline.
2: No, exactament com aquest projecte es va plantejar per fer, diguem-ne, una primera prova de concepte amb els socis del projecte, doncs sí que està previst una vegada finalitzada el projecte d'aquí a un any i mig, que sigui validada, que sí que sigui accessible per a tothom.
1: Doncs hem parlat... Digues.
2: Sí, per als professionals que treballen en aquest àmbit.
1: Doncs hem après més sobre aquestes noves tecnologies amb la coordinadora del projecte de l'OPC, Caroline Koenig, i la doctora del Parc de Sant Joan de Déu, Susana Ochoa. Moltes gràcies.
3: Continguts en xarxa.

0: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
1: Són 2:15.
2: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
1: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Jordi Ibern serà el candidat d'Esquerra Republicana al Prat a les següents eleccions municipals després de ser escollit durant la darrera assemblea. En un acte obert a Torremuntades Jardins de Josep Baixes ha definit l'habitatge, la cultura i la llengua catalana com a eixos principals a tractar des del seu govern. Escoltem Jordi Ibern, candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals.
3: Volem que la gent pugui quedar-se al Prat a viure i ho pugui fer en condicions. Tot projecte vital que existeixi a la ciutat ha de tenir un habitatge per poder fer-lo realitat. El català ha de ser aquella llengua que sigui viva i dominant a la nostra ciutat. La cultura és allò que fa que no tinguem desigualtats i que fem barris, comunitats i que la gent pugui tirar endavant.
1: Seran els quarts comicis per a un Jordi Ibern que en l'acte d'aquest dissabte, acompanyat per l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrat l'oposició del partit a l'ampliació de l'aeroport. El Prat compta amb un total de 378 elements de fibrociment, poc més de 6 elements per cada 1.000 habitants, lluny de les ciutats amb major presència d'amiant de Catalunya. L'aprovació de la llei de l'erradicació de l'amiant al Parlament la setmana passada, aprovada sense cap vot en contra ni abstencions, inclou la creació del Cens Català de Materials amb Amiant, un instrument en què els ajuntaments han d'informar la Generalitat de tots aquells elements arquitectònics que compten amb amiant. Les darreres dades oficials indiquen que només un 11% dels municipis del país han enviat aquest llistat complet, d'entre ells el Prat. I l'Escola d'Arts en Viu ha clos el curs amb un concert a l'aire lliure a la plaça Pau Casals, tot just davant de Torre Balcells. Tant el públic com la vora d'un centenar de músics han deixat de banda l'aixafogó i han participat d'un concert farcit de versions on els alumnes han pogut mostrar la seva progressió durant tot l'any. En aquesta ocasió, l'espectacle ha comptat amb més de la participació de l'orquestra de barri del Centre Cívic Jardins de la Pau, Sant Jordi Ribera Baixa, volíem dir, tot en una setmana especialment carregada pel que fa a l'activitat musical al Prat. Dimarts i dimecres es va celebrar l'Escola Sona a la Capsa i dijous es va presentar el videoclip del Meu Ritme. Enguany s'ha reinterpretat Persona, cançó de l'artista folk asturiana Lorena Álvarez.
2: Esports.
1: El pertenc Joel Esteban se'n va del Gran Premi de la República Txeca de Motociclisme sense poder puntuar. El pilot potablava de Level Up ha caigut en el revolt 4, només portaven 3 voltes al circuit. Tot plegat en un cap de setmana poc positiu, ja que la quali de dissabte va acabar 17è. D'altra banda, en futbol, el Badalona no ha aconseguit remuntar l'eliminatòria contra el Compostela i, per tant, l'AE Prat es queda sense l'ascens compensat. El conjunt escapulat ha guanyat 2-0 i s'ha quedat a un gol de poder forçar la pròrroga. Més informació a l'informatiu a la 1.
4: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al gran recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
5: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
6: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: A General de Pirotecnia disponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
1: Bona tarda. Coincidint amb l'arrencada de l'estiu, ha arribat la primera onada de calor de 2026. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de perill de calor de l'any després de registrar temperatures superiors als 40 graus. De fet, aquesta passada nit ha estat tòrrida a Barcelona, és a dir, per sobre dels 25 graus. Al Prat, aquest cap de setmana, els termòmetres han arribat als 34 graus. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu s'allargarà almenys fins dimecres. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dilluns, 21 de juny de 2026.

0: Passem als titulars d'avui, 22 de juny. Jordi Bern serà el candidat d'Esquerra Republicana al Prat a les següents eleccions municipals després de ser escollit durant la darrera assemblea. Un acte que també ha comptat amb la participació del 132è president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva dels més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya, l'amiant. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La plaça Jardins del Cementiri Vell s'ha omplert de ciutadans i ciutadanes per celebrar la Fira de la Palmira i la Festa del Nucli Antic, un seguit d'activitats variades pensades per un públic general. I pel que fa als esports, el pretenc Joel Esteban se'n va del Gran Premi de la República Txeca de motociclisme sense poder puntuar. El pilot pot hablar del Level Up, ha caigut en el revolt 4 quan només portaven 3 voltes al circuit. I pel que fa al temps, i com dèiem en portada, arrenquem la setmana amb una onada de calor que arriba avui al màxim, però que encara s'allargarà uns dies. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Coincidint amb l'arrencada de l'estiu, ha arribat la primera onada de calor de 2026. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de perill de calor de l'any després de registrar temperatures superiors als 40 graus. De fet, aquesta passada nit ha estat tòrrida a Barcelona, és a dir, per sobre dels 25 graus. Al Prat de Llobregat, aquest cap de setmana, els termòmetres han arribat als 34. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu s'allargarà almenys fins dimecres. Les conseqüències de les altes temperatures ja es noten i el SEM ha atès 55 persones arreu de Catalunya amb afectacions relacionades amb la calor. Per tot plegat, durant aquesta primera onada es recomana evitar sortir al carrer a les hores de més calor, fer servir gorra, hidratar-se sovint, fer menjars lleugers, evitar aliments calents i utilitzar aires condicionats i ventiladors. A la nit, per intentar dormir tot i la calor, també es pot ajudar a obrir les finestres per generar corrent d'aire. Això sí, abaixant les persianes per mantenir tanta foscor com sigui possible. Fer-se una dutxa d'aigua tèbia abans d'anar a dormir o remullar-nos els canells, turmells, front i clatell amb tovalloles humides també pot ajudar a mantenir una temperatura corporal agradable.
1: Política.
0: Jordi Bern serà el candidat d'Esquerra Republicana al Prat a les següents eleccions municipals després de ser escollit durant la darrera assemblea. En un acte obert a Torremuntades Jardins de Josep Bages, ha definit l'habitatge, la cultura i la llengua catalana com a eixos principals a tractar des del seu govern. Escoltem Jordi Bern, candidat d'Esquerra a les eleccions municipals.
2: Volem que la gent pugui quedar-se al Prat a viure i ho pugui fer en condicions. Tot projecte vital que existeixi a la ciutat ha de tenir un habitatge per poder fer-lo realitat. El català ha de ser aquella llengua que sigui viva i dominant a la nostra ciutat. La cultura és allò que fa que no tinguem desigualtats i que fem barris, comunitats i que la gent pugui tirar endavant.
0: El candidat també ha mostrat oposició per l'ampliació de l'aeroport.
2: Direm no a l'ampliació de l'aeroport, aquesta ampliació no cal i no és necessària. El que és necessari és una bona connexió a tipus ferroviari, connectant tots els aeroports del país amb AVE, amb trens d'alta velocitat, seria una solució molt, molt, molt digna.
0: Un acte que també ha comptat amb la participació del 132è president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, que ha reivindicat la necessitat de millorar, especialment en les tres prioritats del partit de cara a les futures generacions i treballar en aspectes com la reindustrialització i el canvi climàtic. Escoltem Pere Aragonès.
3: Molts dels aspectes que són importants pel futur de Catalunya es decideixen també al Prat, es decideix la reindustrialització, el futur d'infraestructures claus, però també l'equilibri mediambiental. Després de tants anys d'un mateix projecte, al capdavant del Prat, és bo que es pugui considerar un canvi. El nostre projecte, sobretot, està basat en un treball molt humil, molt de carrer, molt de contacte amb els veïns i veïnes.
0: Les eleccions municipals de 2027 suposaran els quarts comicis als quals el candidat d'Esquerra Republicana, Jordi Bern, s'ha presentat.
1: Societat.
0: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. És una informació que ens amplia Ivan Conde Pérez. Bona tarda.
4: Bona tarda. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Escoltem la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
5: Molt satisfets de l'aprovació d'aquesta llei, era de justícia, és una política, com dic, de salut pública de primer ordre, i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
4: La llei, que ha estat aprovada sense cap vot en contra ni abstencions, per tant, amb majoria absoluta de 6, inclou la creació del Cens Català de Materials amb Amiant, un instrument en què els ajuntaments han d'informar la Generalitat de tots aquells elements arquitectònics que compten amb amiant per disposar d'un catàleg complet al país. Les darreres dades oficials indiquen que només un 11% dels municipis han enviat aquest llistat complet. D'entre ells s'hi troba el Prat de Llobregat. Les associacions i entitats de defensa dels afectats per l'amiant celebren aquesta iniciativa, però volen veure que es du a la pràctica el més aviat possible. Escoltem en aquest ordre Miguel Moreno, de l'Associació de Jubilats de Macosa Alstom Afectats per l'Amiant, i a Joan Maria Soler, de la Comissió contra l'Amiant de la FAP.
6: Habrá que ver qué aplicación se le da, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumple.
7: Donar-li tota la importància amb aquesta llei i que ens posa un repte, que és que s'apliqui.
4: La legislació contempla tant sancions per una banda com ajuts per l'altra. Les sancions de fins a 100.000 euros afectaran tant a propietaris privats com a administracions i castigaran aquells casos on les propietats no executin les ordres de retirada d'amiant que rebin. L'import d'aquestes multes es destinaran al finançament d'actuacions de gestió i retirada precisament d'aquests materials. Pel que fa als ajuts, el govern hi destinarà 10,5 milions d'euros. Tant propietaris privats com empreses i administracions poden accedir a la convocatòria d'ajuts fins al proper 2 de juliol, uns ajuts que pretenen cobrir la retirada dels materials que continguin amiant i la seva gestió com a residus, unes quanties que dependran doncs, de la tipologia de l'edifici i de la quantitat de material a retirar. La presència d'amiant a les ciutats de Catalunya és molt desigual i per veure-ho un exemple. A Barcelona hi ha 1,19 elements de fibrociment per a cada 1.000 habitants, mentre que a Amposta, el municipi amb més amiant per habitant, parlem de 33 elements per cada 1.000 habitants, és a dir, gairebé 30 vegades més Amposta que no pas a Barcelona. Al Prat hi ha un total de 378 elements, a tota la ciutat 378, és a dir, poc més de 6 elements per cada 1.000 habitants, situant-se a per dir-ho d'alguna manera, a la zona mitjana d'aquest poc desitjat rànquing. Si ens centrem específicament en la nostra ciutat, succeeix el mateix. Bona part dels elements de fibrociment es troben en uns districtes i seccions concretes, especialment aquells que compten amb presència de polígons industrials, així com els barris de Sant Jordi i el casc antic. Si fem la vista enrere, fa 10 anys, el 2016, l'Ajuntament del Prat ja va aprovar una moció que entitats i associacions van qualificar de pionera i que ja aplicava postulats similars al de la llei que s'acaba d'aprovar al Parlament. El consistori pretén que es comprometia a elaborar un cens d'instal·lacions i un pla d'actuació per retirar l'amiant de tots els edificis públics de la ciutat. I és que l'amiant ha estat desgraciadament present a la història del Prat. El cas més paradigmàtic fou el de l'empresa Honeywell Friction, que va rebre numeroses condemnes judicials en ferm als anys 70 i 80 per superar tots els indicadors legals de pols d'amiant i incomplir la normativa de salut laboral. Recordem una empresa que després es va reubicar a Zona Franca, però que en els seus inicis estava directament al nucli urbà del Prat. Molts treballadors de l'empresa van patir greus problemes de salut associats anys després i per defensar-se van crear l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant de Catalunya, amb seu al Prat. La presència, recordem, d'elements d'amiant és potencialment perillosa per a la salut i en cas d'existir dubtes sobre la seva presència s'han de realitzar estudis i controls. La seva retirada immediata es realitza, això sí, només en els casos amb risc de despreniment de fibres a l'ambient, bé pel seu estat de conservació o perquè doncs, és sotmès a fregaments, a corrents d'aire, xocs, etc. En aquests casos sí que s'ha de tractar per evitar l'emissió de fibres. En altres escenaris on el risc de despreniment de fibres és molt menor, el material pot quedar-se instal·lat fins a la seva eliminació a la fi de la seva vida útil, tot i que es poden dur actuacions preventives, com l'estabilització, aplicant-hi materials de prevenció o el seu confinament, és a dir, la instal·lació d'una barrera física o una protecció entre el material que conté amiant i les persones que ocupen l'edifici.
0: Moltes gràcies, Ivan, per aquesta notícia que ens porta aquesta bona notícia amb la fi cada cop més propera d'aquest element tan perillós com és l'amiant. Moltes gràcies.
4: A tu.
0: Onze minuts per sobre de la una, moment de fer una breu pausa publicitària i tornem de seguida.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-2299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
11: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
12: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: Time for DJ.
1: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio. Les notícies de la teva ciutat al Prat Radio.
2: Queden poques hores per una de les nits més màgiques de l'any, la nit més curta tradicionalment, que és la de Sant Joan, i la Revetlla, que també és un dia de festa popular que molts de nosaltres gaudim també amb les criatures, però que algunes persones doncs ho passen d'aquella manera, també els animals. És per això que la indústria dels petards s'està adaptant també a les necessitats de col·lectius com les persones que tenen autisme o que tenen necessitats especials. De tot això en parlarem avui amb el gerent de Petardos CM, Jesús López. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Què tal?
2: Vosaltres sou la companyia líder de petards, de venda de pirotècnia a l'estat espanyol des de fa moltíssims anys, i també us esteu adaptant al mercat, a les diferents necessitats, doncs amb tots els productes que oferiu. Aquest any, de fet, heu posat en marxa un kit sensorial per a persones doncs, que tenen dificultats o que tenen necessitats especials, que els molesta el soroll. En què consisteix aquest kit?
3: Bueno, això és donada la situació actual, no?, de que si la pirotècnia podia causar malestar a determinats col·lectius, des de persones amb autisme o també amb el tema també dels gossos, bueno, al final t'has d'adaptar una miqueta i t'has d'anticipar i intentar proposar coses perquè la gent pugui gaudir d'aquesta revetlla i que quan més hi participi i més gent hi siguem, doncs molt millor. Llavors vam estar parlant amb la Fundació de Persones amb Autisme de València, que es diuen Miran, i que ja havien fet coses per a la campanya de Falles. Simplement dic que la campanya de Falles no té res a veure amb la campanya de Sant Joan. La campanya de Falles bàsicament és soroll i trons i mascletats i allò. Aquí no té a veure, perquè la campanya de Sant Joan sentim trons, no diré que no, però bàsicament és llum, és color, són fonts, són bateries, són candeles, no té res a veure. Llavors vam desenvolupar una mena de kit sensorial que diuen que són una mena d'estris que van dintre de la bossa, que hi ha des de taps per les orelles, des d'uns aparells que jo no sóc un especialista en autisme, però clar, em van dir, no, això els hi va bé, com uns aparells que ells poden fins i tot mossegar quan si senten molt de soroll, com uns plàstics que ells poden manipular, bueno, tot un seguit d'estris que Petardos CM regala a la gent que va a les botigues, que primer telefona al nostre número de telèfon, i llavors a partir d'aquí comença un procediment, van a buscar la botiga i se'ls regala aquest tipus aquest kit sensorial, que bàsicament és una bossa d'aquestes de platja amb tot això aquí dintre. Però bueno, de moment anem fent i bueno, també he de dir que nosaltres tenim clients que són autistes, és a dir, que venen a la botiga, que volen gaudir també de la festa, de la màgia de Sant Joan, però que evidentment tenen una sensibilitat que altra gent no tenim i que hem d'intentar que ells d'alguna manera participin i s'ho passin bé.
2: Vostè ha dit ara que la revetlla de Sant Joan no és només so, i és així, i de fet volíem preguntar-li quins són els productes que més es venen precisament per la festa de Sant Joan.
3: Mira, perdó.
2: No, simplement això, que també doncs, va molt més enllà, no?, del soroll i que implica moltes edats diferents també.
3: Sí, no, aviam, afortunadament cada cop més la campanya de Sant Joan, el so, és a dir, el soroll, que és el que molesta a determinats col·lectius, animals, etcètera, això cada cop té una importància menor. És a dir, ara ja bàsicament el que estem venent nosaltres són des de fons, des de bateries, per la canalla, encara el producte estrella són les bombetes, les bengaletes, per nosaltres, per Beta2CM i pel sector en general a Catalunya, el que és el tro de metge, el tro sorollós, que diem, no? el que peta fora, el que pot molestar, és que és un percentatge molt petit, és a dir, afortunadament, per tots, és a dir, perquè per nosaltres, evidentment, l'hem de tenir a catàleg, perquè és un producte que agrada, però nosaltres cada cop més té menys pes dintre del catàleg. És a dir, estem parlant de candeles, de fons, el que et deia, és a dir, de productes que tenen llum, que tenen color, que la gent s'ho passa bé, que no és només un soroll, sinó que poden gaudir dels efectes de la pirotècnia, de la màgia de la pirotècnia.
2: I quines són les dinàmiques de compra de la ciutadania quan s'apropa Sant Joan? Hi ha qui compra tot ja pensant en la revetlla o es va esglaonant al llarg de les setmanes? Qui espera fins l'última hora? Què és la més habitual?
3: Aviam, nosaltres, l'habitual és que la gent va, com sempre, a última hora, no? Suposo que passa amb tots els sectors. El que passa que des de Beta2CM fem campanyes de promoció des del dia 1 de juny amb el Black Days, que

0: que la compra es faci esglaonadament i es faci durant tot el mes de juny. Passa que és complicat. Però bueno, Déu-n'hi-do el que aconseguim nosaltres, però sí, jo crec que al final el 60-70% de la nostra venda és l'últims 3 dies.
1: I no només aquests últims 3 dies, sinó ja al mes de juny, diguéssim, que tenen pràcticament tota la facturació, segons dades de la nota de premsa que hem pogut llegir de Petardos CM. Vostès preveuen facturar 10 milions d'euros aquest any? Aquest juny?
0: No, aquest Sant Joan. Sí.
1: Aquest Sant Joan, de 15 milions del total de l'any, és a dir, pràcticament tota la facturació concentrada en unes poques setmanes. Com s'ho fa una empresa?
0: Són les dues terceres parts, un 70% de la nostra facturació està al voltant del mes de juny.
1: I com s'ho fa una empresa per poder orientar tota l'activitat pràcticament en pocs dies?
0: Bueno, doncs imagina tota la logística que hem de desenvolupar, totes les furgonetes que s'han de llogar, tot el personal, compte que nosaltres, casetes pròpies, locals, estem parlant del voltant de 210-215 punts de venda, més després franquiciats que hem de donar servei, tota la gent que contractem, estem parlant d'unes 800 persones que estan treballant aquests dies amb nosaltres aquestes dues setmanes, al voltant de 800 persones que normalment no hi són. I aquests 15 dies suposa un esforç de logística, de coordinació brutal, però bueno, també t'he de dir que fa molts anys que Petardos CM fa això i diguem-ne que ho tenim per la mà. No és el primer any, saps?
1: Ha canviat molt des dels inicis de Petardos CM als anys 80 fins a dia d'avui el que és el sector, la venda de productes, el que busca la gent?
0: Sí, evidentment ara hi ha productes que als anys 80 no tenien el pes que tenen ara. Jo t'he parlat de les bateries. Les bateries són unes caixetes que estan als locals, casetes. Són caixetes que tenen uns tubos i d'allà surten unes carcassetes que van pujant al cel i fan un castell de focs. És com si fossin coets, m'explico? I això fa uns anys, fa 10 o 15 anys, diguem-ne, que el percentatge de venda era petit i hi ha cada cop més. La gent no compra tants coets i ara compra més aquest tipus de producte. Les fonts, les petites, grans, es venen molt. Les candeles, que són tubos que a dintre hi ha boles i van sortint successivament 25 o 30 boles de color, que això li agrada molt a la canalla perquè ho sostenen i van... És a dir, ara no té... Els últims 15-20 anys ha canviat de manera molt important. És el que et deia abans, el tro, que abans se sentia molt més, ara jo no dic que no se senti, però igual està més concentrat el dia 22 o 23, però la gràcia de la nit de Sant Joan és el color, és la llum. I el tro al final no té la força que té.
1: I són més segurs els petards ara que fa uns anys, o hi ha més consciència de com s'han de llançar?
0: Jo crec que és tot. És a dir, hi ha més consciència perquè hi ha campanyes que es fan des de l'administració, des de Protecció Civil, des de la Generalitat. Hi ha que es va d'alguna manera recomanant què s'ha de fer, com s'han de llançar els petardos. També a les botigues, de la gent que tenim botigues de pirotècnia, també hi ha rotulació que s'indica, tots els productes estan etiquetats i hi ha instruccions d'ús, que això, és a dir, que la gent ja sap, en principi sap que un tro, per dir alguna cosa, un tro no el pot agafar amb la mà i encendre la metxa amb la mà, que l'ha de deixar al terra, que l'ha d'encendre i s'ha de retirar una distància prudencial de 5-10 metres. Tothom sap que quan encén un producte, una font o el que sigui, s'ha de retirar. També t'he de dir que els últims 10 anys Xina ha fet un esforç brutal per que només quedin les fàbriques que produeixen amb major qualitat, amb més seguretat. És a dir, i és una miqueta de tot. Des de Xina es produeix amb millor qualitat, amb més seguretat, i des d'aquí pues, tot està etiquetat, tot arreu hi ha instruccions d'ús. La gent sap, jo crec, sap el que ha de fer, perquè al final tot és sentit comú, però sí, tens raó, jo crec que la gent, ja cada cop hi ha menys accidents a la nit de Sant Joan, perquè la gent té més consciència i és que el producte també és millor.
1: Els darrers anys sí que hem vist que hi ha hagut casos d'incendis forestals provocats pels farolets aquests que volen. Això, recordem, està totalment prohibit. Vosaltres no ho veneu, això?
0: Això està prohibit. Nosaltres ho teníem absolutament prohibit perquè és un producte que és molt perillós, i més a Catalunya, que tenim un component de massa forestal, no sé si és el 60 o el 70%. Doncs clar, tu no pots encendre un fanal

0: d'aquest que al final és com una metxa encesa que puja cap al cel però que no saps on te pot anar a parar. M'explico? És a dir, té un component, que és que no saps si va cap a... que saps que puja, però després baixarà, no saps si anirà cap a la dreta, cap a l'esquerra, depèn de l'aire, i clar, això nosaltres ho teníem absolutament prohibit. A part, no és un producte pirotècnic.
1: I ja per acabar, i a moda gairebé de curiositat, el fet de que el vostre producte provingui, no sé si totalment, però amb la vasta majoria de la Xina, sí, es veu molt afectat pels context internacional, per les disputes entre, doncs, per exemple, Xina i els Estats Units. Això els afecta a vostès, a, per exemple, amb els preus?
0: Ja fa anys que tot això ens afecta ja des de el tema d'Israel, amb la guerra d'Israel, el tema d'Israel amb Palestina, amb el Líban, tot el no poden pujar els barcos pel Mar Roig, han de fer tot a la volta per Àfrica, allà per Sud-àfrica, pel Cap de Bona Esperança, han de fer una volta molt més llarga. Sí, ara el transport marítim, el nòlit, és molt més car. Evidentment, perquè els temps d'entrega són més llargs i els costos són més importants també. Doncs... però ja portem des de la guerra de... bueno, des de la guerra, des de que va passar allò d'Israel amb Palestina, tots els atemptats aquells de l'octubre famós, des d'aquell dia ja el Mar Roig gairebé va quedar bloquejat.
1: Doncs Jesús López, gerent de Petardos CM, moltíssimes gràcies per portar-nos llum en el món del Sant Joan i de com funciona aquesta indústria, també pels consells que ens aporta i aquesta iniciativa de fer un Sant Joan més inclusiu. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat d'explicar-me i sobretot que la gent gaudeixi d'una nit màgica, que s'ho passi bé i sobretot que ningú prengui mal i que tothom disfruti de la revetlla.
1: Vinga, doncs que sigui així. Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: El temps.
1: I moment ara de conèixer la previsió meteorològica marcada segur per la calor de la mà de Lluïsmi Pérez. Lluïsmi, bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do, Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ho seguirem de prop. Gràcies, Lluïsmi.

0: Arribem al final de l'informatiu migdia d'avui, dilluns 22 de juny. Tot seguit us deixem amb els esports, de la mà del Jonathan Marín González. La informació local torna, com sempre, amb els butlletins informatius a les 5 i a les 6 i amb l'informatiu vespre a les 7. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito, no hace falta tarjeta macro.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 56 segons de dos quarts de dues de la tarda en el programa d'avui. Parlarem de com ha anat aquest cap de setmana en clau Pota Blava. En aquest sentit, destaquem que el pretenc Joel Esteban se'n va del Gran Premi de la República Txeca de motociclisme sense poder puntuar. I, d'altra banda, en futbol, el Badalona no ha aconseguit remuntar l'eliminatòria contra el Compostela i, per tant, l'Associació Esportiva Prat es queda sense aquest ascens compensat. De tot això i més, ara en parlarem en una estona en el programa d'avui. I més enllà de l'actualitat, avui centrarem el programa en la boxa, perquè ens visita el boxejador pretenc del gimnàs Gallego Prada, Sergio Barneto. Parlarem de la seva temporada, on s'ha proclamat campió absolut de la categoria de 65 quilos després de derrotar la final al boxejador Isaac Moran del club Cao Verdun. Com sempre, abans de començar, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

Obrim el programa i ho fem amb la notícia del Club Bàsquet Prat, que perquè el conjunt del Joan Busquets ha confirmat la seva plaça a segona FEB la temporada vinent. Anirem ampliant la notícia a mesura que doncs, en coneixem més detalls d'aquesta inscripció, però anem a parlar de motociclisme perquè el pretenc Joel Esteban se'n va del Gran Premi de la República Txeca sense poder puntuar. El pilot Potalova de Level Up ha caigut en el revolt 4 quan només portaven 3 voltes al circuit, tot plegat en un cap de setmana poc positiu, ja que en la quali de dissabte va acabar 17è. Ara mateix Esteban és 12è a la classificació general, amb 44 punts, 2 més que el seu company d'equip Bertele, que en té 42. El líder d'aquest campionat de Moto3 continua sent Máximo Quiles, que amb la seva tercera posició ha ampliat la seva distància a 65 punts amb Álvaro Carpe, segon classificat. I de motor, doncs ara anem a parlar de futbol, perquè el Badalona no ha aconseguit remuntar l'eliminatòria contra el Compostela i, per tant, l'Associació Esportiva Prat es queda sense l'ascens compensat. El conjunt escapulat ha guanyat 2-0 i s'ha quedat a un gol de poder forçar la pròrroga. El primer gol va arribar en el 70 a través de Bermu i, en el temps d'afegit, Mazaira es va marcar en pròpia porta el 2-0. A partir d'aquí, doncs, van restar un parell de minuts, però que no van ser suficients perquè arribés el tercer gol del Badalona. I en atletisme, aquest cap de setmana s'ha celebrat el Campionat de Catalunya Sub-18 i Alejandro Colomino, del pretenc Associació d'Atletisme, ha guanyat la medalla de bronze en salt de llargada amb un salt de 6,44 metres. I d'atletisme passem ara a arts marcials, perquè a la secció de judo del Fitness Prat es va protagonitzar una destacada actuació al Campionat de Catalunya de Quius, celebrat ahir al Complex Esportiu Municipal de Badia del Vallès. La competició organitzada per la Federació Catalana de Judo va reunir doncs, judoques de diferents clubs d'arreu de Catalunya i els representants del Fitness Prat van assolir un total de 4 medalles. La gran protagonista de la jornada va ser Lili Ruiz, que es va proclamar campiona de Catalunya en la categoria de menys 57 quilos després de penjar-se la medalla d'or. En aquesta mateixa categoria, Lucía Romero va obtenir una meritòria medalla de plata, mentre que Alicia Pallarés va completar el podi amb una medalla de bronze. I per la seva banda, Genís Balló va contribuir a l'excel·lent balanç de l'entitat amb una medalla de plata en la categoria de menys 73 quilos, culminant així una actuació molt destacada per l'equip Potablava. I tanquem el repàs de l'actualitat amb la petanca, perquè el pretenc José Luis Guaix i en Jesús Escacho s'han proclamat campions d'Europa de petanca en la modalitat de doblets masculins. La parella de la selecció espanyola va aconseguir aquesta fita històrica al Campionat d'Europa de petanca celebrat a Lorca, a Múrcia, on van vèncer la final a la selecció italiana.

Passen 6 minuts de 2:15 del migdia. Fem una petita pausa i anem ja amb l'entrevista de boxa.

0: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
1: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
2: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: Bienvenidos a la Cosme FM.
3: La hora del lobo.
4: Todos los miércoles a las 8 en el 91.6
3: del Prat Radio.
4: Música extrema
3: para gente extrema.

0: Parlem de boxe avui al programa perquè ens visita el boxejador pretén del gimnàs Gallego Prada, Sergio Barneto, una de les grans promeses de la boxa catalana després de proclamar-se campió de Catalunya el passat mig de maig en categoria absoluta de 65 quilos. Sergio, què tal? Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
1: Bona tarda.
0: Aprova tot el micro, que estàs una mica lluny. És la teva primera entrevista?
1: Sí.
0: Nerviós?
1: Una mica.
0: Més que abans d'un combat?
1: No.
0: Ja serà molt senzill. A veure, és just una conversa, o sigui que no et preocupis. I també ens acompanya aquí als estudis del Prat de Ràdio el seu preparador físic, el Sergei Envà. Què tal, Sergei?
2: Molt bé, molt bé. Aquí passant una bona estona.
0: Tu no estàs nerviós,
2: No, al final ja estem bé.
0: Bé, primer de tot, com va tot? Suposo que encara amb entrenaments, amb aquesta calor, però com ho portes?
1: Sí, bien. Estamos entrenando por las mañanas y por las tardes y trabajando de noche, pero bastante bien.
0: Vacances? Fas vacances?
1: No.
0: Res de vacances?
1: No hay vacaciones.
0: Hòstia, i això?
1: Porque no hay vacaciones. Es un deporte que te exige el máximo.
0: Sergei, alguna vegada tindrà que descansar, no?
2: Bueno, ara s'ha
0: exagerat, no?
2: Una mica. A veure, ara sí que és veritat que no hi ha vacances perquè estem preparant Campionat d'Espanya, que ve ja setmana que ve. Llavors, pues ara sí que és l'etapa una mica ja de descàrrega, després d'un llarg termini d'entrenaments, en vida que el Sergei s'ha portat superbé. I ara, pues, bueno, encara el que queda, que és aquesta setmana ja una mica de descàrrega, trobar sensacions i ordenar una mica el que és el pes i tal, per afrontar-ho amb les màximes d'allò, amb les màximes expectatives possibles, que al final és el que es tracta, de disfrutar.
0: Com pinta aquest Campionat d'Espanya? Com l'afrontes?
1: Bueno, yo lo afronto bien, la primera vez que voy a un campeonato nacional y tengo muchas ganas.
0: Uh-huh. Per on creus que passa, doncs, el fer una gran actuació? Quines creus que són les claus o el que has de tenir més en compte a l'hora, doncs, això d'afrontar els combats?
1: Pues al final es hacer mi boxeo, no salirme de la idea principal y plantear los combates con mi estilo de boxeo.
0: ¿Els rivals es coneixen? ¿Ya más o menos sabes amb qui t'enfrontaràs?
1: No, aún no se sabe nada.
0: ¿No? Però tens pipejat algun dels que hi estaran i dius, hosti, aquest sí, aquest millor que no?
1: Sí.
0: I quins són els que, doncs, més has de tenir en compte o que pinten com a favorits?
1: Bueno, hay un cubano, se llama Aliester, que ja ha sido campeón de España y tiene un largo recorrido.
0: Uh-huh. Sergei, quins són els punts forts de Barneto per aquest Campionat d'Espanya?
2: Bueno, sobretot el que jo sempre destaco d'ell és les ganes d'aprendre. Al final porta un termini relativament molt curtet, però és que està pujant molt. És un nano que és molt fàcil d'entrenar, amb una mirada ens entenem, fa tot el que li dius, i sempre... No sé, sempre batallant una mica el que sap passar-s'ho bé, que al final és un esport psicològic molt, molt, molt difícil. Al final és com el futbol, no? Que tens 11 allà i si la cago jo, pues potser l'altre, no? I jo sempre els dic que tenen que disfrutar, que el resultat, a mi particularment, i a Sergio, que és el seu papa de boxa, ens dona una mica igual. El que volem és que disfrutin el procés i que ho facin de la millor manera possible, que estan entrades per això.
0: Uh-huh. Per posar en context a la nostra audiència, el Sergei Envà no només és el seu únic entrenador, perquè també l'altre és el Sergio Blanco, que és una llegenda de la boxa catalana. També això, doncs, que el Sergio també sigui el teu entrenador i que sigui, doncs, també amb un bon gran recorregut, no?, dins de la boxa, això també per tu què suposa?
1: Sí, bueno, para mí es un orgullo, porque al final Sergio tiene mucha experiencia y te va a aportar ideas que otro entrenador, pues, no te puede aportar.
0: Mm-hmm. Què et diu ell de cara a aquest Campionat d'Espanya? O més o menys, què et diu habitualment a l'hora d'afrontar un campionat?
1: O que entrene duro y que lo prepare lo mejor posible.
0: Mm-hmm. Sergio, parlem de la teva trajectòria. Per qui no t'ubiqui, tu comences aquí al Prat. Com van ser els teus inicis en aquest esport?
1: Bueno, yo empecé aquí en el club de boxeo del Prat, hice 5 peleas y ya después me fui a Gallego Prada.
0: Però com comences? El tema de la boxa és per teu compte propi, que tu dius, vull provar, a través d'un amic, a través d'un familiar, algú et veu i et diu, ei, per què no proves, no sé, tens fusta o se't dona bé?
1: Bueno, a mi sempre m'han gustat les artes marciales. Desde pequeño he hecho karate y vino el COVID, cerró el gimnasio y yo me quería apuntar a otra arte marcial porque no quería cambiar de entrenador. Y estuve pensando en varias, en kickboxing, boxeo, y como boxeo lo tenía aquí cerca de casa, en el Prat, mi padre conocía al entrenador, pues fui a probar y me gustó.
0: Entrenador es el Agustín, ¿no?
1: Sí. Uh-huh.
0: Com deies, 5 combats allà, tots bé, tots amb victòria?
1: Hice 2 victòries, 2 derrotes i un nulo.
0: Uh-huh. Aquestes dues derrotes, com les vas pair, com les vas gestionar? No sé si et van marcar molt.
1: No, al final es un deporte que lo que consiste es en hacer peleas. La primera victoria fue en el debut, que salí, y sí que no me lo tomaba tan en serio. Y la última fue porque veníamos de una lesión, cogimos una pelea anticipada y bueno, al final tampoco es una excusa, pero son cosas que marcan la diferencia.
0: I quan comences, o quan fas aquest clic i tu comences a aprendre de manera molt seriosa, de dir, hòstia, això jo ho vull fer bé, per tant, disciplina màxima, quan comences, quan fas aquest clic?
1: Cuando voy a Gallego Prada, sí que es verdad que veo a muchos compañeros que pues están en un alto nivel, muchos boxeadores profesionales, Euse, que también iba a disputar un campeonato de España en profesional, entonces claro, el verlo a ellos, pues a ti te motiva.
0: El Club Boxeo Prat comences, deies, després de la pandèmia, o sigui, ens estem anant cap al 2021, més o menys.
1: Sí.
0: I a Gallego Prada vas al 2025, és a dir, passen 4 anys. Com fas aquest salt al Gallego Prada, un gimnàs prestigiós, també aquí, doncs, no només de la zona, sinó també a Catalunya. Vas tu allà, et venen a veure, com es gestiona o com és aquest canvi?
1: No, bueno, al final yo pasé un verano sin entrenar, y ahí fue cuando dije, mira, quiero volver a entrenar, quiero tomármelo en serio. Fui a Gallego Prada a probar, me gustó el ambiente con los compañeros y decidí quedarme ahí.
0: Uh-huh. I ara allà, suposo que, doncs clar, en aquest temps has vist o has tingut una gran evolució. Ha estat senzilla aquesta evolució, ha estat natural, has hagut d'esforçar-te potser més que la resta?
1: Sí, bueno, a ver, yo miro atrás y parece que fue hace 2 semanas cuando empecé en Gallego Prada, y al final la evolución ha sido para mí bastante fácil porque con la ayuda de mis compañeros y mis entrenadores se me ha hecho muy rápido.
0: Sergi, quan va veure per primera vegada a Barneto, què us va semblar? Li veieu fusta? Veia allà un diamant en brut?
2: Bueno, jo, a veure, jo al final el Sergi vaig conèixer un dia que jo ja entrenava a boxejadors d'allà i estava fent una sessió d'espàrling, i el primer que em vaig fixar és amb l'actitud, no? Amb aquestes ganes d'aprendre, de fixar-se a la seva rapidesa, saps? Sempre al final, jo sempre ho dic, que els nens tenen que començar sabent que tot té marge de millora, és definitiu, i tenen que estar sobretot molt orgullosos de lo que van assolint. És un nen que té el que et deia abans, no? La capacitat d'aprendre, de fer-t'ho molt fàcil, la rapidesa amb el jab, el joc de cames, bueno, les actituds naturals que té, les condicions són molt bones. A mi ja em va agradar molt des del principi que el vaig conèixer.
0: T'estem regalant, bueno, t'estan regalant una miqueta les oïdes, sí, sí. Però quina és la part també que li vau corregir o que vas dir, mira, Sergio, per aquí no, això no ho facis o canvia aquest, això...
2: A veure, sí que és veritat que nosaltres, tant jo com el Sergio, que hem sigut boxejadors professionals molts anys i tal, sempre respectem una mica el que és l'essència del boxejador. Al final, jo com a entrenador puc tindre... jo mateix, quan boxejava, no? Al millor no ets tan fallador, al millor ets més boxejador, però tens que intentar polir aquestes passos, aquests boxejadors que comencen, però sense que perdin aquesta essència inicial de ser ells mateixos, de que sempre els coneguin quan vegin les paralles i quan estiguin a la sobre del ring, que sempre els coneixin amb ells mateixos, no? El Sergio és un nano que al final, pues, la posició, al millor, pues, tot el que és un nen molt alt pel pes que té que aprofitar molt el jab que té, el joc de cames per sempre estar fora de distància i que a l'altre li costi molt. Bueno, són coses que al final intentem assolir perquè la seva boxa sigui més fàcil, però m'encanta que ells després veien el vídeo i els coneixin com ells, que no siguin robots.
0: Uh-huh. I tots aquests petits matisos una mica que et van donar els teus inicis allà a Gallego Prada, van ser fàcils de fer-te a ells, de corregir, podríem dir?
1: Sí, bueno, al final para mí lo más importante ha sido pues la confianza, porque en Gallego Prada pues estás haciendo sparring con gente de mucho nivel, y al final si no tienes confianza en ti mismo, pues te pasan por encima.
0: Uh-huh. Corregeix-me si m'equivoco, més de 20 combats en categoria elit absoluta, tot victòries consecutives, aquesta temporada 13 victòries en els 13 combats que has disputat. Ostres, aquesta pressió de moment tot victòries, com es porta, com es gestiona, de pensar, ostres, doncs que continuo guanyant.
1: Bueno, para mí no es presión ninguna. Al final yo no lo veo como victorias o derrotas, yo lo veo como combates realizados, y cada preparación para un combate pues me aporta pues estar un poco más rápido para el siguiente. Y al final, si perder o ganar, para mí tampoco le doy importancia.
0: De totes aquestes victòries o combats aquesta temporada, quin és el combat que doncs més t'ha costat o més difícil t'ho van posar?
1: Bueno, pues tengo un combate la semifinal del Campeonato de Cataluña contra un chico que ya había peleado. Es un chico bastante fajador, se llama Matías, del Tren Ramírez. Y es un chico que aprieta, y si no vas entrenado, pues te pasa por encima, porque tira muchos golpes, te mete una presión que es arrolladora. Al final es un chico que tiene mucho fondo y mucho aguante físico, y tienes que saber llevarlo.
0: La final contra Isaac Morán, amb la que et vas proclamar campió absolut en la categoria 65, és la victòria de moment d'aquesta temporada que tens més carinyo, que guardes amb més il·lusió, o no? O és una altra que...
1: Bueno, sí, al final todas las victorias son agradables porque lleva un trabajo detrás que he realizado, pero yo creo que la victoria que más he estado trabajando ha sido contra Matías, porque ya nos conocíamos, ya la había ganado una vez, ya sabía que él iba a plantear la pelea de una manera diferente, y al final lo que hicimos fue entrenar mucho más duro, prepararlo, también psicológicamente, sabíamos que él iba a estar todo el rato apretando, y es una cosa pues que si no estás fuerte ahí te va a pasar por encima, porque dices, tu cabeza te dice no puedo, pero tu cuerpo sí que puede.
0: Sergei, com esteu veient aquesta temporada de Barneto, on, doncs, com dèiem, tots els combats són victòries, també vosaltres com gestioneu tot això també amb ell per, doncs, això, perquè estigui focus en el segon combat i no miri potser tant l'historial?
2: Bueno, sobretot nosaltres, el que jo com psicòleg esportiu que sóc, jo sempre els dic que per favor que no es faltin a l'aspecte amb ells mateixos, no? La gent veu 3 minuts que són 3 assalts de 3 minuts i al final pues, és molt fàcil, no?, jutjar si perds o guanyes al voltant d'aquest moment, no? Però és que hi ha molt treball darrere. Llavors, clar, és una manera de que jo sempre els dic que no tirin, o sigui, que no pensin que no valen per perdre, perquè al final hi ha molt treball darrere i tenen que estar molt orgullosos. A mi el resultat em dona exactament igual, perquè són nens espectaculars i el procés és l'important, i vindran moltes victòries i moltes de dotes que al final serveixen molt més que victòries. És amateur, el que estem fent és que Sergi està portant una trajectòria increïble, no para de millorar, però sempre pot haver-hi el moment en què perdis, però no perds perquè al final ho has fet malament, sinó perquè potser l'altra persona també tens que estar conscient de que entrena 2-3 mesos per intentar guanyar-te, i al final tens que baixar-te de dins en pau amb tu mateix.
0: Figures també en el número 1 del rànquing europeu. Això de vertigen
1: el Sergio Blanco.
0: Ah, Sergio Blanco. Sergio Blanco. Vale. Això també, doncs això, que el Sergio en aquesta posició també, doncs, que estigui en aquesta posició de figurat a Nadal, suposo que en quant a consells, una enciclopèdia no oberta.
1: Sí, bueno, cuando él fue boxeador profesional, para mí llegó a un nivel que pues otros boxeadores de aquí que no podrían llegar. De hecho, él aquí boxeando le ha ganado a varias personas de este entorno del boxeo catalán, y fue lo que le hizo llegar hasta donde está.
0: ¿Tens algun referent en el món de la boxa? ¿O tenies algun referent, no sé si ara el mantens, però tens alguna persona en la que te'n miralles? No sé si potser de la boxa, sinó de les arts marcials de contacte, per exemple.
1: A mi me gusta mucho el boxeo, me gusta ver muchos boxeadores, las peleas que hacen, el estilo que tienen, y al final yo no tengo un referente, pero sí que es verdad que pues me destacan algunos boxeadores más que otros, y pues te fijas en las pequeñas cosas que hacen en los combates, lo quieres igualar, tú lo practicas en los entrenamientos.
0: Deies, entrenabas pel matí i per la tarda, no? Això ho compagines també amb la feina?
1: Sí.
0: D'on treus el temps?
1: no lo sé. Yo es que trabajo por la noche aquí en el servicio de limpieza del ayuntamiento y...
0: O sigui que tenim matí entrenament, tarda entrenament, nit feina.
1: Sí.
0: Tenc que dormir entre el final de la nit i el principi del matí, no?
1: Intento partírmelo. Hago 4 horas por la mañana, después me levanto sobre las 10, voy a entrenar, intento hacer 3 horitas, como y vuelvo a entrenar.
0: La vida social, això queda a part, no? Ja. El tema de sortir amb els amics. No sé, també una mica la família, les amistats, una mica com et veuen o com que et diuen una miqueta, no? Amb aquest ritme de vida tan exigent.
1: Bueno, al final la família me apoya. No les gusta porque es un deporte al final que puedes recibir lesiones.
0: Bueno, yo veig d'una pesa, això sí, eh?
1: Sí, pues gracias a mi estilo tampoco recibo mucho. Y los amigos igual, los amigos me apoyan siempre, vienen a verme a todos los combates y... Estoy muy agradecido.
0: ¿Fins a on creus que pots arribar?
1: Bueno, al final no me pongo una meta. Yo lo que quiero es hacer combates, realizar combates y adquirir mucha experiencia.
0: Sergei, ¿fins a on pot arribar?
2: Bé, al final això sempre és una molt bona pregunta. Jo sempre els dic a tots els esportistes que entreno, ja sigui boxa, futbol, el que sigui, que ho decideixen ells. Sí que és veritat que tenim molta tendència a pensar que el que fa, si ha sigut bo o no, són els títols que aconsegueixis, no? Però que va, és mentida. Al final, l'important és que quan acabi tot ell miri cap endarrere i tot hagi valgut la pena. Ho posarà ell. O sigui, sí que és veritat que tot el que està al voltant del que t'estava dient abans, no? Sentar-te com a espectador d'una velada i veure un combat, té moltes coses darrere, molt treball, és algo molt dur. La vida de portar de la feina tal, i ho decideixen ells, perquè jo crec que és més fora el que et compromet amb la boxa, amb l'esport que facis, que no el de dintre.
0: Ara mateix tens 21 anys?
1: Sí.
0: O sigui que tens encara li queda molt de carrera, no?
2: Molt.
0: Tens alguna data o fins a on t'agradaria estar boxejant?
1: Bueno, a ver, yo al final como objetivo, ahora mismo me marco el campeonato de España. Si no lo consigo este año, va a ser el siguiente. Al final es una cosa pues que me he marcado ese objetivo y quiero llegar a realizarlo. Ya cuando lo realice, pues no sé lo que vendrá después.
0: O sigui que vas de moment campionat en campionat i no tens de, doncs mira, fins als 30 anys estaré boxejant després res, no? O sigui, mires a molt curt termini, eh?
1: No.
0: Recorda'ns les dates d'aquest campionat d'Espanya, a través d'on ho podem seguir, en fi, com podem estar pendents d'aquesta cita i no sé si teniu alguns horaris ja d'algun combat.
1: Sí, bueno, a ver, los horarios sí, no lo han puesto porque tienen que hacer los cruces aún, pero el campeonato de España empieza el 29 de junio y termina el 4 de julio.
0: ¿A on es celebra?
1: En Badajoz.
0: Badajoz, o sigui que... Uf, prepara't, per la calor.
1: Sí.
0: Nosaltres tenim un company que ha anat ara a Badajoz per al tema del bàsquet i són 40 graus. Bueno, jo ja també per experiència propa de vacances que vaig cap allà. Prepara't, eh?
1: Sí, prepara't. Sí. Nos estamos preparando también en el gimnasio, en los entrenamientos.
0: O sigui, jugueu amb això també, no? Amb el tema de la temperatura perquè el boxejador estigui aclimatat.
2: Clar, entrenament xaleco de força, o sigui, el nostre gimnàs és de la vieja usanza, o sigui, és un sòtano i allà no fa fred.
0: Ni una brisa d'aire, escola.
2: No, també d'allò.
0: També la dieta influeix en combats amb que poden tenir elevades temperatures. Jugueu amb això també, amb el tema de l'alimentació?
1: Sí, claro, jo...
0: Ja siguin entrenaments o abans del combat?
1: Sí, yo al final voy con un nutricionista, se llama Álvaro, que es de La Coruña, lo hacemos todo online, y él me prepara todo. Estoy súper agradecido porque trabaja sábados, domingos, trabaja todos los días y está por mí. Cuando llega una pelea, es todos los días encima mío, le tengo que mandar el peso, me va cambiando la dieta según lo que pese, y todas las comidas son pesadas, el agua también pesada.
0: O sea, comportas tota a rajatabla, podríem dir.
1: Sí, cuando se acerca un combate, sí.
0: Doncs, Barneto, Sergei, gràcies per venir aquí al Prat Esports. Molta sort de cara a aquest campionat d'Espanya i estarem molt pendents a veure si podem celebrar alguna medalla.
1: Muchas gracias.
0: I nosaltres, que anem tancant ja el programa d'avui.
3: No, que no en sabia res.
0: I marxem, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen aquesta tarda a partir d'un quart de 8 del vespre. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Fins a la tarda. Adeu.
4: Dia, són les dues. Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
6: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
5: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
6: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se als 40, volíem dir, a la Plana de Lleida i a la Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
7: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
6: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
5: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
8: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, Josep, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
6: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
5: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
6: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
5: Els esports. Anna Freixa, hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
9: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
5: Al control de so hi tenim l'Ival López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor Coldo García a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
6: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
5: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
6: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
10: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
6: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
11: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
6: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
5: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs estar especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant al PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
6: Sánchez, que ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
12: Y entre construir fàbriques de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
6: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
13: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
6: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
4: Notícies en xarxa.
5: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
14: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i Bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de Bombers.
16: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
14: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
5: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us deia, és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. M1FM, Maria Lara.
17: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
18: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
17: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginés de 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
5: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus, i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
19: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
20: M'he sabut malament. Òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
21: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
22: Ha venido de golpe, está sí, así sí. Muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
23: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
19: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
5: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
6: Instal·lar cortines fosques a casa, contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuden que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí i durant la nit. Jordi Mestres Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
24: La temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar, doncs, a fer vida normal.
6: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
5: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
6: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
25: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients seran resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
1: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
0: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
5: És 3:15. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
2: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
3: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
2: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
5: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
7: Fa 2 anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins a la data ha atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres el secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
8: Aquí veiem només una part que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar, doncs, totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat també dona exemple de quina és la voluntat, no?, de protecció per part del govern.
7: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar, tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
5: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
6: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
26: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
6: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
9: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts, que estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
10: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen als fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat

0: del sectarisme, populisme, demagògia i hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable afirmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de Convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
2: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
1: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
2: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla, després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot, i els dispositius policials al barri per evitar.
1: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
4: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
3: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les Comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb 2 gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb 2 dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
6: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, a veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després hem baixat, ens hem superat físicament. I et diria, veia l'equip molt cansat i crec que els 2 gols del Marc, que la segona part ens ha donat un aire bestiat. Veia les Comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només entrar, no? A mi ha sigut aquí, a tota la vida, ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
5: A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels 2 disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Ponsarnau és el seleccionador català.
7: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos. I

0: Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
1: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
2: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
1: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
0: I un darrer apunt de futbol, perquè l'AEM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
3: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:15. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km/h. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sonia Kerr.
7: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
5: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
7: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
8: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
7: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
5: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, déu-n'hi-do. Catalunya és un forn, a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
5: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
7: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
5: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
7: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
5: Als esports, hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga masculina. Anna Freixa.
10: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga al 1997.
5: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
7: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
5: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Parelló, que és qui va proposar la sanció.
7: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
12: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
7: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
13: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
7: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
5: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
7: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
14: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El Gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
5: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
7: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
15: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del Gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
7: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
11: Notícies en xarxa.
5: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la plana de Lleida o la Catalunya central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i protecció civil per tot plegat. Demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
16: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i Bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de Bombers.
18: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
16: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
5: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
19: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
20: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
21: Com mal. Yo personalmente muy mal y la gente mayor yo pienso que peor.
22: Ha venido de golpe y está muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
23: Ens hauríem de preocupar més perquè cada vegada va pitjor.
19: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
5: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
7: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
24: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre ha anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
5: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera, cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
7: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de tres nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
5: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, un miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
0: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeleta sobretot les activitats d'aigua.
1: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
2: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
3: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
0: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacant per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
4: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
0: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia de Sant Miquel.
25: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
26: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
25: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
5: El govern espanyol, són 3/4 de 3, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
27: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
28: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
27: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
5: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
7: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
6: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
7: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
5: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
8: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del patronat de turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
9: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar, i per tant estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
8: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
5: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
7: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
5: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
7: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells ja es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
5: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
7: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
5: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
12: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
10: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
5: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapvani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
10: L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
13: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
10: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
13: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
10: A Estats canviants, Kiwanga presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
14: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
25: Escoltem la mítica Habanera, El meu avi, perquè Calella de Palafrugell la recupera la cantada d'Habaneres d'enguany després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
14: El timoner i el nostre amor i 14 mariners.
7: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat baixempordanesa, el dissabte 4 de juliol. Serà a 10:15 de la nit.
14: Els nois de Calella.
25: A ritme de Habanera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'Hockey Lliga masculina.
15: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor l'endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
16: Havíem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament. I et diria, veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc, que la segona part ens ha donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només d'entrar, no? Al final surt d'aquí, a tota la vida, ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què va passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
15: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
17: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
18: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Jo sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
17: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportà Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
15: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrella Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
20: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya.
1: i qui diu Espanya, internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
5: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
10: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
4: El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
19: Jo ho vaig notar com electricitat.
10: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
4: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
21: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
22: ¿Qué estás haciendo?
23: Soy yo, Joel, tu hijo.
10: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
22: Pensé que tu moriries antes.
24: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
29: Lliga! Així us declaro marit
22: i cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
29: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
24: Gràcies, gràcies!
30: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
31: Un altre cop l'extinció, no!
10: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
32: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig anar.
33: No m'hi veus capaç, oi?
34: Que tens una mica en mi.
33: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
34: Oh, i tant que sí.

0: Benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I com sempre aquí al meu costat tenim a Santi Vilcis, què tal?
1: Hola, bona tarda Mercè, bona tarda a tots els oients Scènic Magazine Ràdio.
0: I també, com no, saludem a la Eli, que la tenim aquí al control de so.
2: Hola.
1: Que t'has caído.
0: Recordeu que també ens podeu escoltar a Scènic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a e-books, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos perquè avui tenim agenda cultural i moltes propostes, a més, d'entrevistes que no deixaran indiferent a ningú.
1: Sí, perquè avui tenim moltes entrevistes.
0: Molts convidats. O sigui que comencem ja l'escènic d'avui.

Doncs comencem amb l'agenda cultural del Prat, i és que el proper dimarts, dia 23 de juny, tenim l'arribada de la Flama del Canigó. La tradicional arribada de la Flama del Canigó donarà el tret de sortida a la Revetlla de Sant Joan amb la participació de diverses entitats de cultura popular de la ciutat. I com no, el dia 23 de juny, Revetlla de Sant Joan, una de les nits més màgiques de l'any amb música, sopars populars, fogueres i celebracions arreu del municipi. I també tenim del 25 al 28 de juny les festes de Sant Pere i Sant Pau, activitats familiars, cultura popular, música, espectacles i propostes per a tots els públics per celebrar totes les festes que tenim aquí i els copatrons de la ciutat. Hi haurà també concerts al Porxo durant tota la setmana, perquè els alumnes de l'Escola d'Arts en Viu ofereixen diferents actuacions obertes al públic mostrant el treball realitzat durant el curs. Doncs fins aquí ha sigut l'agenda cultural del Prat, i ara seguim parlant d'agenda, però de Barcelona, amb Santi Vilchez.

0: nombrosos reconeixements que avalen la seva carrera. Després d'un període de silenci discogràfic, torna amb més força que mai per representar Ressons del meu món, el seu cinquè treball discogràfic i el primer íntegrament en català, un àlbum molt personal que parla d'amor, superació, identitat i dels valors que l'han acompanyat al llarg de la seva trajectòria. Avui ja s'acompanya a Scenic Magazine Radio la cantautora Caterina Ros. No sé si la tenim ja aquí.
1: Sí, molt bona tarda.
0: Hola, Caterina, què tal?
1: Molt bé, encantada d'estar, de parlar amb vosaltres.
0: Bueno, per fi, mira que havíem intentat quadrar dates i per fi. Bueno, pues, benvinguda al programa, és un plaer tenir-te aquí amb nosaltres i volem parlar del teu nou disc, Ressons del meu món, el teu disc més personal, no? Explica'ns una mica, després d'aquest temps de silenci discogràfic, tornes amb aquest, amb aquest nou treball, com ha estat aquest procés de maduració personal i artística que t'ha portat fins aquí?
1: Bé, jo crec que això se va a poc a poc amb els anys, no? Pues cada disc, a part de cada disc, sempre mostres com ets, per de dins i per de fora, però aquest és especial, per tal vegada per l'edat, no? Ja tenc una edat, tal vegada perquè tenia ganes de mostrar coses que en els anteriors treballs no havia mostrat, i tenia ganes de parlar de família, tenia ganes de parlar de tot allò com envolta d'una manera un poc més especial. Hi ha una cançó, per exemple, dedicada al meu pare que va morir fa uns anys, a les Illes Balears, com a llar meva, no? Dedicada a... I com deia, explicaves una mica tu, no? Els valors que m'han acompanyat, per exemple, hi ha una cançó que va dedicada al tema de la guerra, no? Uh-huh. Que aquest dia la vaig composar precisament per Ucraïna, i ha pres més vigència encara en tot el tema de Trump, etc. I també tema de superació, hi ha una cançó, jo som professora també, dedicada a l'escola, el paper de l'escola a la vida de les persones, una dedicada a Michael Jackson, que és la meva gran inspiració. Uh-huh. I entre d'altres, no? Un poc volia mostrar allò que duc a dins i fer-ho en català, que és la meva llengua pròpia, no? Uh-huh. Ho havia fet en anglès, en castellà, però només algun tema en català, i que volia que fos íntegrament a la meva llengua.
2: I de les 11 cançons del disc que parlen d'amor, de pèrdua, de superació, com has dit tu ara, hi ha alguna cançó que sentis especialment propera o que et presenti millor al moment vital que estàs vivint en aquests moments?
1: És que les meves cançons són com si fossin fillets meus. Aleshores, és complicat triar-ne una que t'agradi més que l'altra, i crec que per mi totes són vigents d'alguna manera. Per exemple, molt especial per mi és la cançó dedicada al meu pare, precisament perquè m'ha costat moltíssim poder-la enregistrar a un estudi de gravació. No, m'emocionava i no havia manera de poder-la cantar. I és una cançó molt, molt especial per a mi.
0: Escolta una cosa, bueno, després escoltarem una de les cançons d'aquest primer senzill, El món no està sec, que la posarem sí. aquí perquè l'escoltin tots els nostres oients, no? També hi trobem Illes que brillen, que és una cançó dedicada a les Balears. Què tenen les teves illes que continua inspirant-te després de tants anys de trajectòria?
1: Volia mostrar, i mira, m'emociona també l'amor per casa meva, no? que són aquestes illes que part de la mà que m'engronso, com si fos una mare que engronso un nin. Faig comparació com aquestes i metàfores com aquesta per parlar d'aquest amor, no? I m'inspira l'amor que sent per la meva llar, no? per allò com visc i que estim i que hem de defensar perquè ja sabem com està. Bé, el tema del turisme, el tema del sobreturisme, el tema habitacional, totes aquestes coses, no? I bé, m'agrada recordar que això, que en el món, de solventar tots aquests problemes i perquè l'hem d'estimar allò on vivim, no? Que en el meu cas és les Illes Balears i Mallorca en concret. I la cançó del món no està sec és aquella cançó que us comentava, que és una cançó sobre la guerra, no? I ha estat el primer single d'aquest disc, per això.
0: A més, havíem comentat al principi que has composat més de 100 cançons, has actuat a països com els Estats Units, Mèxic, Suècia, Irlanda o el Regne Unit, i has rebut nombrosos reconeixements internacionals. Mirant enrere, quin ha estat el moment que ha marcat un abans i un després de la teva carrera?
1: Jo crec que va ser la primera cançó que vaig posar a una pel·lícula, que va ser una cançó que es diu Solo me queda soñar, i que quan aquesta cançó va acompanyar la pel·lícula per festivals arreu del món i es va donar a conèixer, perquè moltes vegades les coses no triomfen perquè no es coneixen, van sortir oportunitats importants per anar a cantar en aquests països, no? Com pot ser Mèxic o com pot ser als Estats Units, i per jo va ser molt important. Crec que va ser un abans i un després.
0: Clar.
2: La presentació oficial del disc al Teatre Mar i Terra ha exhaurit les entrades setmanes abans del concert. Com rebus aquesta notícia, sí, i què significa per tu sentir tot el suport del públic després de tant de temps?
1: Sí, la veritat és que va ser, el concert ha estat una passada. Vaig gaudir un munt, va venir amb la meva madrina musical, és la Maite Mateos del grup Bacara, dels anys 70.
2: Del duet Bacara, sí.
1: Exacte, i va venir, de fet li vaig dedicar a Dia Serai que em vulgui, i va venir la gent que m'estima, la gent que m'assegueix, i jo mai sentit com a casa, no? Molt feliç que aquest retorn hagi estat així. I m'agradaria poder fer el mateix a altres bandes, però clar, primer m'han de conèixer, no? I per això valoro i agraeixo molt la vostra entrevista d'avui.
2: Bueno, això ens agrada.
0: Jo tinc que dir, ara que ens escolten tots els oients d'aquí de l'escènic, jo tinc que agrair personalment a Caterina Ros, perquè has estat al costat de l'escènic des dels inicis. Quan van fer els 5 anys de l'escènic del programa, sí, tu vas ser de les primeres que en aquell moment no vas poder venir per temes professionals, però ens vas enviar un vídeo molt carinyós i vas estar present també en aquest aniversari. Sí, fa més de 10 anys que ens coneixem tu i jo, no hem perdut mai aquest contacte, no? I sempre has estat allà quan se t'ha dit ei, Caterina, que fem això, no? I tu sempre has estat aquí amb nosaltres.
2: Bueno, i això està molt bé. Què et continua emocionant quan puges a l'escenari?
1: Jo, pujar-hi ja per ja és un somni, és un regal. I cada vegada que puj me sent a ser allà com me sent millor. O sigui, pujo allà i me pujo com no sé, la màgia de la música, de tot, me ve i me fa feliç, i aquest és una mica el secret, no? I allò que m'enamora.
2: Home, això és que ames la teva professió, està claríssim.
0: Sí, totalment.
1: Sí.
0: Doncs escolta,
1: sí,
0: Caterina, de veritat, un plaer. Nosaltres ens hem d'acomiadar ara ja de tu, però donar-te les gràcies per compartir aquests minuts aquí en el nostre programa, i deixem amb els nostres oients amb la teva música, i en concret us deixem amb aquesta cançó Del món no està sec. I ja saps que qualsevol cosa que presentis i vulguis comentar-ho, tens els micros oberts aquí del programa.
1: Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt gran.
0: Una abraçada.
1: Enhorabona pel programa.
0: Gràcies. Adéu.
1: Adéu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
2: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes al barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
3: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
1: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas, Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 22 de juny i comencem amb la crònica del temps, Luismi Pérez.
1: Bon dia, déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui, primer dilluns de l'estiu, al Connectats parlarem de petards, de la venda de les novetats i també dels preus. Entrevistarem Jesús López, gerent de Petardos CM. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar l'ascens del Sabadell a segona, el primer triomf d'Espanya al Mundial i de les finals de la Lliga CB de bàsquet i la Lliga Nacional de Futbol Sala. A partir de les 5 coneixerem la jove i nova veïna de Sant Cugat, Berta Montilla, creadora de contingut. Continuarem amb l'espai de l'empresa per parlar amb Àlex Mayer, que és representant de Metges de Catalunya al Taulí, sobre la campanya Ni un minut més. I acabarem amb cultura parlant de l'exposició de pintura castellà al nostre poble de Philip John. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa va viure dissabte la presentació oficial de FACIR, l'Associació pel Foment d'Activitats Culturals i Recreatives. És una nova entitat que neix amb la voluntat d'apropar la cultura a tots els públics. Tot i que just comença a caminar, ja té la mirada posada en propers esdeveniments. La presentació es va celebrar a l'Espai Vela del Parc de Vallparadís en una jornada festiva que es va allargar des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit. Durant tot el dia, el recinte va oferir música en directe amb diversos artistes convidats, food trucks, activitats per a totes les edats i sessions de DJ. A més de promoure activitats culturals i recreatives com tallers, concerts i festivals musicals, FACIR també vol organitzar activitats literàries, recreatives i d'oci per a la ciutadania, destacant la seva col·laboració amb altres associacions culturals. En aquest sentit, l'agrupació valora molt aquest treball que es pot fer conjuntament amb altres entitats i està totalment oberta a col·laborar amb artistes, grups o qualsevol persona que vulgui sumar-se al projecte. És una proposta lúdica que vol consolidar-se com un nou punt de trobada per a la ciutadania i el teixit artístic de Terrassa.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A Sabadell continuem vivint de l'ascens a segona divisió. Ara fa aproximadament una hora, l'equip de Ferran Costa ha estat rebut al Parlament a Barcelona per membres de l'executiva per donar-los l'enhorabona. Entre ells hi havia justament el terrassenc Josep Rull, però també el secretari sabadellenc Juli Fernández. Un ascens que l'equip de Ferran Costa, el del Centre d'Esports Sabadell, va assolir el divendres i que durant el cap de setmana ha aixecat, això sí, molta polèmica a causa de les desafortunades declaracions del porter Diego Foli des del balcó de l'Ajuntament. Tot i això, ara mateix, doncs, la rebuda institucional d'aquesta tarda al Parlament, que se suma a la rebuda al Saló de Plens del Consistori Sabadellenc el mateix dissabte, després de la rua.
0: Bé, doncs es nota que estaven de celebració durant tot el cap de setmana. Gràcies, Júlia. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El club de futbol Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0, però els hi va mancar un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que es van donar cita al municipal van marxar amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Va ser un gran partit del Badalona que des del primer moment va buscar la porteria del Compostela. La manca d'encert, però, va impedir arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i tres bones ocasions per marcar. En el segon temps, tot es feia més difícil, però la veritat és que els capolats van estar tocats als dits de la remuntada. Bermo de cap marcava el minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon va ser en pròpia porteria al minut 90 i es va donar pas a 6 minuts de temps afegit on l'afició va intentar empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris va xutar desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic Miquel Azparren.
4: De por un lado, yo creo y espero que la gente se siente orgullosa porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría, después de Ospi, después de Cornellá, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo, pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
3: Ahí no va poder ser y ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona intentarà aconseguir ascendir la temporada que ve.
0: Gràcies, Martí. Anem ara al Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
5: Bona tarda. Jordi Ivern serà el candidat d'Esquerra Republicana al Prat a les pròximes eleccions municipals, després de ser escollit durant la darrera assemblea. En un acte obert a Torremuntades, Jardins de Josep Bages ha definit l'habitatge, la cultura i la llengua catalana com a eixos principals a tractar des de la seva candidatura. Escoltem Jordi Ivern, candidat d'Esquerra a les eleccions municipals del Prat.
6: Volem que la gent pugui quedar-se al Prat a viure i ho pugui fer en condicions. Tot projecte vital que existeixi a la ciutat ha de tenir un habitatge per poder fer-lo realitat. El català ha de ser aquella llengua que sigui viva i dominant a la nostra ciutat. La cultura és allò que fa que no tinguem desigualtats i que fem barris, comunitats i que la gent pugui tirar endavant.
5: Hivern ha mostrat també l'oposició del partit per l'ampliació de l'aeroport en un acte que ha comptat amb la participació del 132è president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, qui ha reivindicat la necessitat de millorar especialment en les tres prioritats del partit de cara a les futures generacions i treballar en aspectes com la reindustrialització i el canvi climàtic.
0: Gràcies, Ivan. Anem ara a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Aquest dissabte es va inaugurar la nova piscina municipal de Castellà del Vallès, per on van passar més d'un miler de persones durant tot el cap de setmana. La nova instal·lació disposa de 1.527 metres quadrats de làmina d'aigua, distribuïts en quatre àmbits diferenciats. Una piscina lúdica amb accés tipus platja, una piscina de natació de 25 metres amb 5 carrils, una zona de relaxació i un bas infantil de poca fondària. Aquesta configuració permet donar resposta a diferents usos i edats i multiplicar de manera molt significativa l'oferta d'aigua descoberta del municipi. L'entorn de les piscines inclou 3.091 metres quadrats de zona enjardinada, espais d'ombra, dutxes, zones d'estada i una superfície pavimentada de circulació de 1.055 metres quadrats. L'equipament es complementa amb un edifici de vestidors i serveis de gairebé 500 metres quadrats amb consergeria, formació, lavastidors, cabines de canvi, serveis adaptats i un espai de bar, restaurant amb accés independent. El projecte de la piscina municipal de Colobrers incorpora criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i integració en l'entorn. L'equipament ha estat dissenyat amb criteris de baix manteniment i preveu l'ús d'energies renovables per reduir el consum d'energia convencional i les emissions associades.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
8: La revetlla de Sant Joan és una nit de celebració per a moltes persones, però també una de les més difícils per a milers de gossos. Els petards, les explosions sobtades, les vibracions i els flaixos de llum poden desencadenar episodis de por intensa i ansietat. Davant d'aquesta situació, l'etòloga canina Sílvia Mallofré recomana anticipar-se i preparar l'entorn perquè els animals puguin viure la jornada amb el màxim benestar possible. La Sant Cugatenca, de fet, ha participat en un taller organitzat a la botiga especialitzada en mascotes de Black Dog, un espai que regularment impulsa sessions formatives amb professionals. Segons Mallofré, la por als petards no està relacionada únicament amb el soroll. L'explosió també genera vibracions i sovint va precedida d'un flaix de llum, elements que posen el gos en alerta. Davant d'aquests estímuls, l'organisme activa una resposta involuntària d'estrès que pot provocar taquicàrdia, tensió muscular o dilatació de les pupil·les. Cada animal ho manifesta de manera diferent. Alguns borden de forma compulsiva, altres caminen sense parar per la casa, busquen refugi, reclamen contacte amb la família o fins i tot poden destruir objectes mentre intenten gestionar una situació que perceben com una amenaça. Un dels aspectes que més agreuja la situació és que els petards apareixen de manera sobtada i imprevisible. Aquesta incertesa fa que les fòbies i l'ansietat siguin més intenses. A més, els efectes no es limiten a la nit de Sant Joan, poden començar dies abans i continuar després de la revetlla. Les famílies. La millor opció que poden fer és allunyar-se de les zones amb més petards durant la revetlla. Si això no és possible, Mallofré recomana evitar els dies previs les àrees on habitualment s'enllancen i adaptar els horaris dels passejos. A casa aconsella habilitar un espai segur i tranquil. Molts gossos escullen de manera natural habitacions interiors, com lavabos sense finestres, on se senten més protegits. També es poden utilitzar recursos complementaris, com masticables, música relaxant, soroll blanc o soroll marró. La masticació, explica, afavoreix l'alliberament natural de substàncies amb efecte calmant. Un dels consells més importants és acompanyar l'animal si busca contacte. Durant anys es van utilitzar medicaments que immobilitzaven el gos sense reduir la seva por, però actualment es recomanen altres tractaments amb efecte ansiolític, sempre sota supervisió veterinària. Per aquest motiu, Mallofré insisteix que les famílies que creguin que el seu gos pot necessitar medicació consultin el veterinari amb setmanes d'antelació, ja que alguns requereixen proves prèvies i ajustos de dosi.

0: Arriba la revetlla de Sant Joan i, com és tradició a Catalunya, els petards tindran un paper protagonista. Avui parlarem amb Jesús López, gerent de l'empresa de pirotècnia Petardos CM. El tenim al telèfon des de Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Jesús López, gerent de Petardos CM. Què tal, Jesús? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda i gràcies per trucar-me.
1: Bé, Jesús, en aquests moments estem davant dels dies més intensos de l'any, sens dubte, per una empresa de petards com la vostra. Com encara la revetlla de Sant Joan d'enguany?
2: Bueno, una miqueta com cada any. Esperar que tot vagi bé, que tot el que hem planificat durant aquest any, perquè estem uns dies treballant o un mes treballant, però la prèvia també és molt important per nosaltres. Nosaltres al mes de setembre ja estem treballant de cara al Sant Joan de l'any posterior.
1: Justament per això et anava a preguntar ara mateix, que és per una empresa com Petardos CM, que té clarament un pic de vendes, però també de molta feina als mesos de maig-juny. Com es gestiona l'empresa durant l'any, sabent que l'activitat comercial es concentra sobretot en un temps molt concret?
2: Bueno, nosaltres tenim la campanya de Sant Joan del mes de juny, però també tenim campanya al Nadal. Nosaltres tenim, fora de Catalunya, tenim al voltant de 15 locals repartits per Madrid, per País Basc, per Navarra, per La Rioja. I, bueno, i nosaltres, és a dir, no només estem preparant la campanya de Sant Joan, és a dir, quan acaba la campanya de Sant Joan preparem la campanya de Nadal, i quan acaba el Nadal la de Sant Joan, és a dir, tenim dues grans campanyes.
1: Ara ens comentaves que la de Sant Joan, des de setembre que la portàveu preparant.
2: Sí, home, perquè has de començar a preparar tots els temes de licitacions per les caseses de Sant Joan, els temes del local, si obres, si no obres. Clar, tot el tema de pirotècnia, al ser una regulació especial, et demana, pues, si has d'obrir nous punts de venda, nous locals, pues, has de treballar amb temps, has de presentar tota la documentació, totes les alarmes, contra incendis, etc. I això és temps, sempre és molt més temps. Es triga molt més en preparar, en obrir una botiga de pirotècnia que una botiga de qualsevol altre tipus.
1: Molta paperassa, imagino, perquè per empreses de petards, com funcionen aquests permisos que he de demanar?
2: Bueno, si és per casetes, per exemple, per Sant Joan, pues s'ha de presentar tota la documentació als ajuntaments, s'ha de presentar la documentació a la subdelegació del govern, perquè les competències són de l'Estat, no són ni de la Generalitat, s'ha de presentar a l'Ajuntament, és a dir, s'ha de presentar tot el que pots imaginar-te, tota la documentació paperassa, pues és molta, i, bueno, i s'ha de treballar, i per això tenim gent que durant tot l'any estan treballant amb això.
1: Justament per això et anava a preguntar ara, que és un dels moments que ens indiquen que la revetlla Sant Joan és a tocar, és quan comencem a veure casetes de petards arreu dels nostres municipis. Enguany, quantes casetes heu instal·lat arreu de Catalunya?
2: Nosaltres, pròpies, són 140. Després tenim de franquiciats, que seran unes 60 o 70. I després tenim els nostres locals, que estem parlant de 75 locals, és a dir, al voltant de 300 punts controlem directe o indirectament.
1: Les casetes, més o menys, quan es munten? Un mes abans, dos mesos? Quan comenceu
2: Comencem a plantar, perquè clar, quan has de plantar al voltant de 150 casetes, no pots fer-ho tot en 3 o 4 dies. Nosaltres comencem a plantar les casetes des de principis de juny, i obrir, és a dir, amb gent i ja venent pirotècnia, pues la major part és una setmana abans. Hi ha algunes de 15 dies, però normalment és una setmaneta, 7-8 dies.
1: Obren totes el mateix dia o un cop ja estan plantades ja comencen a fer activitat?
2: No, perquè és que moltes depenen també del permís que tenim de l'Ajuntament. Hi ha algunes que funcionen millor i obres més dies, però també tu no pots obrir quan vulguis. És a dir, com tens el permís de l'Ajuntament, que normalment et dona, pues, com a molt, 7-8 dies, no te'n donen més.
1: D'acord. Pel que fa a la banda de petards, Jesús, quines novetats oferiu aquest any des de Petardos CM?
2: Bueno, una miqueta és el de sempre, sempre hi ha algun article.

0: Quins són els més sol·licitats?
1: Bueno, aviam, depèn de l'edat, però com sempre, pues, per la canalla sempre tenim pues, les bombetes, les bengaletes, la gent més gran ja, pues, ja vol més fons, vol també més bateries, vol coets, però depèn una miqueta de l'edat. Però és una miqueta, el que sí que hem notat els últims anys és que tot el que és el tema del tro de metge, és els trons grossos, els que fan soroll, això cada cop es ven menys.
0: Sí?
1: I afortunadament per tots, sí, cada cop es ven menys. És a dir, la gent ja aposta més per la llum, pel color, per aquestes bateries que són petits castells de foc, que la gent encén, es retira 15 o 20 metres i és un petit castell de foc. Això cada cop té més presència i menys el tro de metge. Mm. Evidentment tenim tro de metge, però cada cop, jo crec que afortunadament per tots, se sent menys. A més, els últims dies, segurament, el dia 22, el 23, però jo la revetlla, jo el que veig és que la gent està tirant bateries, està tirant fons, està amb la família i de tant en tant sent algun tro, no diré que no, però la resta d'articles cada cop més tenen més presència.
0: Ostres, és curiós, amb això que comentaves, que els trons forts, els que se senten més, cada cop tenen menys tirada, potser també perquè entre tots som més conscients d'això que comentaves, sí. Que pel tema soroll, doncs, potser no és agradable per tothom sentir-los.
1: Sí, home, a més hi ha col·lectius que ho passen malament, com són gent que té gent amb autisme, gent amb impersensibilitat. I bueno, tot això nosaltres ja intentem ajudar. Nosaltres aquest any hem arribat a un acord amb una fundació de València, que tota la fundació és una fundació que està a favor de l'autisme. I bueno, i estem treballant amb ells amb un kit sensorial, que hi ha tots uns elements que nosaltres regalem. És a dir, una persona que tingui algun tipus d'aquesta situació, pues ens truquen i nosaltres portem un kit que és una bosseta amb uns elements que ho hem treballat amb ell. Nosaltres no som, evidentment no som experts en autisme, però clar, hem treballat amb aquesta fundació i hi ha uns elements que, perquè nosaltres tenim clients que són autistes, és a dir, que tenen aquesta situació però que volen disfrutar de la pirotècnia. I no tot és soroll, afortunadament. Els hi facilitem aquest kit sensorial que diem i poden gaudir també de la pirotècnia.
0: Just aquí ho teniu apuntat, que una de les novetats d'aquest any era aquest kit sensorial que havíeu repartit. Entenc que és, com tu comentaves, que és sota demanda, l'entregueu gratuïtament, aquest kit.
1: Sí, entrar gratuïtament. A les xarxes publiquem el telèfon i la gent, a més el kit està publicitat a les xarxes i a les botigues i la gent pot trucar i sense cap tipus de problema els hi facilitem a la botiga, ho van a buscar allà i ja està, i evidentment és 100% gratuït.
0: Què contenen aquests paquets?
1: Conté unes ulleres, conté uns taps per les orelles, conté un element que és com un tub corrugat que es pot doblegar i que ells, quan tenen algun tipus de problema, poden manipular i tal. Té com un mossegador també.
0: D'acord.
1: I té un anell corrugat que també ells poden manipular. Jo no sóc un expert, a mi m'han dit, escolta'm, això és el que va bé per aquest tipus de situació. I nosaltres hem parlat amb professionals
0: clar.
1: És el que ens han dit.
0: Bé, i segur que són elements que els ajuden a passar una millor revetlla, sens dubte, aquests col·lectius.
1: Sí.
0: I, Jesús, al ser només una nit a l'any en què les famílies, bueno, potser moltes famílies és l'única nit a l'any que llencen petards o que en fan compra, doncs sovint pot ser que ens gastem més diners en pirotècnia del que en un principi teníem previst abans d'anar a la botiga o abans d'anar a comprar-los. Teniu algun càlcul, més o menys, que indiqui quants diners es gasten les famílies per Sant Joan?
1: És que depèn una miqueta, és com tot, no? Que al final tothom es gasta en funció de l'edat, de si li agrada més, si li agrada menys. A Petalos CM tenim una mitjana al voltant d'uns 85-90 euros de mitjana. Però clar, però és que és molt variable, perquè hi ha gent que es gasta molts calés, hi ha gent que compra unes calletes de bombeta i unes bengales. Cadascú es gasta el que considera, evidentment.
0: Quins ingressos preveieu durant aquesta campanya?
1: Nosaltres preveiem aquest any arribar als 10 milions d'euros.
0: Uau.
1: Sí, aquesta campanya de Sant Joan pujar al voltant d'un 5%. I, bueno, aquesta és la previsió. Aviam com acaba, perquè el temps sembla que ens acompanyarà. Ens agradaria que no fes tanta calor, però al final contra això no podem lluitar. Això és el que hi ha, però sembla que el temps acompanyarà relativament i això fa que les expectatives siguin bones.
0: Clar, just ara comentaves el tema de la temperatura o del clima que pugui fer durant la revetlla de Sant Joan. Quins condicionants, que no depenen de vosaltres, poden decidir si la campanya doncs va millor o va pitjor en un any?
1: Bueno, aviam, el temps és important. Clar, si plou, si fa fred, si fa aire i

0: i bueno, les condicions climàtiques no són bones, pues, de qui ens pot afectar? Si l'administració... Nosaltres estem molt regulats, depenem de l'administració. Si l'administració decideix, per exemple, no ficar casetes per les raons que siguin, que això ens passa en alguns municipis, que... municipis que potser tenen la muntanya relativament a la vora, tenen boscos relativament a la vora, doncs prohibeixen que no hi hagi pirotècnia, doncs això evidentment ens perjudica. Però bueno, t'he de dir que normalment els condicionants són... És a dir, si vam poder fer la campanya de Sant Joan durant la pandèmia, que allò era... que si recordeu, hi havia el tema de les franges horàries que podien sortir uns col·lectius per determinada edat pel matí, per franja horàries i tal, i allò va caure, si no recordo malament, cap al dia 18 o 19 de juny, i vam poder ficar casetes i la gent va poder comprar pirotècnia i va poder celebrar la revetlla. Jo crec que és molt difícil que ens puguin d'alguna manera... Perquè al final la gent el que vol és... També és una festa que és molt nostra, que té molts anys, que és una festa mil·lenària, que és d'origen pagà, que és la nit més curta de l'any, que, bueno, que tothom ho celebra d'alguna manera, no? Des del Pirineu amb les falles, des de la nit de Sant Joan allà a Alacant... Bueno, jo crec que al final és molt difícil que l'administració ens pugui perjudicar d'aquesta manera.
1: Sí, sí, si vau poder contra la pandèmia, podreu contra tot, sí, pràcticament. I pel que fa a la sostenibilitat, des de Petardos CM fer una clara aposta pel reciclatge de residus que genera la pirotècnia. Quines mesures heu adoptat aquest any en aquest sentit?
0: Bueno, sobretot a la ciutat de Barcelona hem ficat papereres a les casetes perquè la gent, tot el residu que pugui generar de paper, de plàstic, de restes de pirotècnia, si has triat una font, per dir alguna cosa, i un cop s'ha consumit, un cop ja fet tota la llum i el color que havia de fer, l'agafes i la pots tirar allà. El que intentem és que la gent estigui conscienciada de que tot el residu que genera... És a dir, que un cop tirem haguem tirat pirotècnia, que després ho deixem tot de la mateixa manera que estava. És a dir, que no fem servir pirotècnia, després ho deixem tot pel carrer d'aquella manera. Nosaltres intentem fomentar que la gent, pues, d'alguna manera, pues, que un cop acabi, pues, quedi tot net i que la gent que no li agrada la pirotècnia, com a mínim, per això no es pugui criticar.
1: Que siguin conscients i responsables, vaja, com som en molts altres aspectes. Per últim, Jesús, des de Petardos CM, com viviu els treballadors de l'empresa aquesta nit tan especial per vosaltres? Vaja, de les més importants de l'any, segur. Teniu alguna cosa preparada o què?
0: Bueno, nosaltres estem treballant.
1: Això sobretot.
0: Clar, nosaltres estem treballant. Compte que nosaltres el dia 23 podem estar treballant fins a les 2 o les 3 de la matinada perquè han de venir la gent de les casetes. Ja. Clar, totes les casetes, no sé si ho sabeu, però per la nit queden buides. És a dir, des del primer dia que obrim, les casetes estan buides. És a dir, cada nit s'han de buidar, s'han de portar al magatzem de pirotècnia i l'endemà s'han de portar un altre cop plenes, s'ha d'omplir la caseta, clar... I la gent que porta 7 o 8 dies així, o que portem 7 o 8 dies així treballant moltes hores, quan arriba el dia 23, bueno...
1: Està esgotada, ja.
0: Diguem-ne que, sí, home, que fem allà una coca, que fem una petita verbena, però el que estem, sobretot, és molt cansats.
1: Clar.
0: És una campanya molt forta per nosaltres i moltes hores, i al final el que volem també és descansar. És a dir, fem més la revetlla el dia 24 que el dia 23, com si diguéssim.
1: Sí, sí. Doncs tant de bo la revetlla d'aquest any sigui tot un èxit i vagi tot molt bé. Jesús López, gerent de Petardos CM, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Dos quarts de cinc de la tarda i un minut. És moment d'obrir aquesta tertúlia esportiva dels dilluns al Connectats. Anem a saludar els nostres tertulians. Sant Jesús Galindo, periodista, molt bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda. Bé.
0: Bé? Fresquet o...?
1: Pues, a veure, molta calor, però en aquest moment aquí a casa meva està fent una bona tormenta.
0: Ah, mira que bé, quina sort que tens.
1: Està descarregant fort.
0: Val.
1: Perquè
0: la gent no es despisti. Sant Cugatenc, però que estàs...
1: A la Seu d'Urgell.
0: Estàs fora, estàs lluny. Per tant, sí. Clar, la gent dirà una tempesta, no pot ser, impossible. Aquí de moment encara no ens ha arribat.
1: No us vull donar enveja, però no. Sí, a veure si refresca una mica.
0: Quina sort. Molt bé, anem a Terrassa. Crec que ja no hi ha tempesta, més aviat al contrari. Fa també molta calor. Sergi Estapé, periodista de la Ràdio Municipal de Terrassa, com estàs?
2: Hola, què tal, com esteu?
0: Bé, a Terrassa també fa calor, oi?
2: Fa calor, jo m'anava a la Seu d'Urgell ara mateix.
0: Hombre, tu i uns quants més faríem una caravana. A veure què tal per Sabadell. Raül, ciao, bona tarda. Ai, Raül, ciao. Raül deu estar celebrant encara?
2: Està a les celebracions, sí.
0: Encara? Però encara duren? Bueno, a veure què ens expliquen, perquè de fet és que ens interessava molt avui poder parlar amb el Raül, que m'imagino, evidentment, que no es va perdre el partit de tornada d'aquest play-off final, d'ascens a la segona divisió, i que ha donat l'ascens al conjunt arlequinat. I la veritat és que fins ben bé última hora, jo no sé si vosaltres heu pogut veure reportatges, vau veure el partit, heu seguit una mica l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell, que doncs va suar fins a l'últim moment, fins a l'últim moment. Després el resultat es veu com molt plàcid, però de fet fins al minut 89 no arriba el segon gol. Com vosaltres heu seguit de prop a l'ascens d'aquest Sabadell, Sergi?
2: Sí, de prop, i tant. Estem molt a prop, no? I hi ha aquesta rivalitat, no?, entre Terrassa i Sabadell, però bé, dius tu, el resultat és cert, que és un resultat que després s'ha molt inflat, però és que costa molt pujar. Aquestes categories, primera federació, segona federació, tercera federació, són duríssimes. Puja només el primer, llavors t'has d'anar a fer un play-off que mai saps que et pot tocar, que et pot passar, vull dir que és duríssim, i per tant doncs, aconseguir l'ascens doncs, té molt de mèrit, i s'ha de reconèixer que en aquest cas el Sabadell, que n'han encadenat dos, de segona a primera i de primera a segona divisió...
0: Encara
2: divisió,
0: més meritori, no?
2: Sí. Doncs exacte, té un mèrit d'un entrenador que per cert va estar al Terrassa, vull dir que algú els ha ajudat, no?, que aquest entrenador Ferran Costa, que és un gran entrenador, va estar un temps al Terrassa i el coneixem una mica aquí, doncs és un entrenador que realment doncs, fa les coses molt bé.
0: Uh-huh. És cert el que comenta el Sergi Jesús, que sí, en aquestes categories els ascensos van molt, molt cars,
1: costa, eh? Costa molt. A veure, tu pensa que quan un equip gran baixa a segona divisió, si no puja el primer any o el segon any, s'enfonsa bastant. Ha passat en mil casos. Podríem parlar del Recreativo, del Saragossa mateix, del Sabadell mateix, de molts equips. I costa molt, i després tornar-hi costa molt, molt, molt. I el Sabadell ho ha aconseguit dos anys seguits, ja seria la gran campanada que aconseguís un tercer any. Però bueno, s'ha quedat molt per satisfet, i jo crec que és un ascens molt merescut. Molt merescut, però que he anat seguint del Sabadell durant la temporada, jo crec que molt merescut. La llàstima és això dels play-off aquests, que tinguin que patir una mica la loteria de la sort quan has fet una gran temporada.
0: Ara el que caldrà veure després de, i a banda de celebracions, homenatges i totes aquestes qüestions, que per cert Sabadell s'hi va abocar amb l'equip, no només en el partit, perquè vam fer un ple, l'estadi estava fins a la bandera, i després en aquesta recepció que es va fer a l'Ajuntament, que també ha portat una certa polèmica per aquesta invitació que va fer el porter, no?, als aficionats, i que pues, se l'hagués pogut estalviar, sincerament. Però hi ha una cosa que no n'hem parlat i hem de saber a veure com queda, com acaba, i és aquesta invasió de camp que l'àrbitre va fer constar a l'acte. que es va produir per dues, en dues ocasions, ja a les acaballes de, del partit, que a veure com es resol, no, Sergi?
2: No, jo crec que serà que pot rebre una multa segur, i llavors igual, depèn de la gravetat que vegin, doncs igual els hi tanquen o el fan jugar un partit a porta tancada o dos la temporada que ve, però no crec que vagi més enllà, no? Seria per les xarxes es deia que s'hauria de perdre, bueno, això és del Zamora, clar. S'hauria de donar el partit per perdut? No. Això no et pot donar el partit per perdut per això, perquè és una cosa que és difícil, és difícil controlar, és molt difícil de controlar, acostuma a passar, i és que clar, què vols fer? Que vols tenir una persona, un guàrdia de seguretat per persona, és que si no, no, és molt, molt complicat evitar, és complicadíssim.
1: La gent està esperant el moment de saltar i es pensa que ja ha arribat i ja salten, vull dir, que no crec que sigui un acte voluntari interrompre el partit ni res, sinó que és una cosa que sí, que amb una multa i potser un tancament per un partit o així, podria ser, però jo no crec que vagi més, no tindria que anar més, vaja, hi han atenuants, que és l'eufòria, la celebració, el minut final, hi ha molts atenuants i no, sí, no és una invasió per molestar, per interrompre, per fer acabar el partit, vull dir que no.
2: Home,
1: és una mica diferent.
2: Si hagués sigut una invasió que comença, haguessin començat a arrencar la gespa, agredir els jugadors contraris, doncs potser sí, no? Però és una cosa de festa, de sí, que et precipites, és veritat. Ja li va passar a les Palmes, si us recordeu, les Palmes Córdoba fa uns anys, que es van precipitar els jugadors, els aficionats de les Palmes van saltar, i ja resulta que amb el descompte va marcar el Córdoba i no va pujar a les Palmes. Vull dir que
1: sí,
2: ha d'anar una mica al tanto, però és que és inevitable, no?
0: Estem intentant a veure si podem recuperar el Raül Chao, que sembla que hi ha algun problema tècnic que ens ho està impedint.
2: Per... Deixes dir una cosa, Carme?
0: Sí, sí, sí, digues.
2: No, que voldria elogiar, ahir, per desgràcia, doncs el Badalona no va pujar,
0: sí,
2: no va poder pujar a segona federació, va fer un partit magnífic contra el Compostela, no sé si va xutar 15 o 16 vegades a porteria, el porter del Compostela ho va parar tot, un català, l'Àlex Cobo, i bueno, és una llàstima, no? Perquè haguéssim tingut un equip més a segona federació, realment crec que s'ho va mereixer, tot i que és cert que la partit d'anada doncs va perdre 3-0, però en el partit de tornada, com a mínim, jo crec que els jugadors del Badalona mereixien almenys disputar la pròrroga i haver optat aquest ascens. Una llàstima que un equip català no ha pogut obtenir l'ascens.
0: Doncs sí, una llàstima. I potser parlarem en una altra tertúlia, ja de les últimes que farem aquest curs, per veure com es planifica aquest centre d'esport Sabadell de cara a temporada que ve, tenint en compte doncs aquest salt, nou salt de categoria, on s'haurà de tenir un equip segurament més ajustat a les exigències, no?, de la segona divisió. No sé, no tinc ni idea de si necessitaran reforçar més o menys, però que segurament sí que hi hauran d'haver canvis, no?
2: Bé, sí, en aquests casos a vegades el sentimentalisme clar, molta gent vol que continuïn tots els jugadors i no és, a vegades no és possible, no? Pel que sigui, doncs es busquen jugadors potser que tinguin més experiència a la categoria, i llavors, doncs, quan passen aquestes coses, aquests ascensos, el que passa és això, no? Que hi ha baixes doloroses, però que des de la direcció esportiva es considera que doncs han fet una bona feina aquesta categoria, però potser per la següent no estan preparats, i això han d'estar preparada a l'afició del Sabadell, que els hi pot passar, no? De perdre jugadors molt estimats en pos d'aquesta competitivitat que consideraran des de la direcció esportiva, o no, igual consideren que amb el mateix equip doncs poden fer la mateixa feina segona.
1: Aportar alguna d'experiència jo crec que és necessari, sobretot perquè per l'objectiu que seria mantindre's la categoria i consolidar-se a la segona. Aleshores, això necessita una mica d'experiència. Un equip que entra de nou allà amb jugadors que són nous a la categoria i tot, necessiten algun ajut, jo crec.
2: A més que parlàvem de la duresa de les categories per sota, però és que la segona divisió és duríssima també, amb 42 jornades, són 22 equips, és una lliga que no s'acaba mai.
0: És etern, sí.
2: Pensem que el Màlaga, quan l'agafa l'entrenador que el va agafar, el que l'ha pujat a primera, l'agafa en posicions de descens i l'ha portat a pujar, és a dir, de la desena jornada a la quinzena a l'última poden passar milions de coses. És una categoria també molt dura, excessivament. Jo crec que ja fa temps que això ho derivem, ho anem arrossegant des dels descensos aquells administratius de Celta i Sevilla. Són 22 equips, que és una exageració. Jo crec que la Federació Espanyola hauria de apostar ja per dos grups de segona divisió de 16 equips. Hi hauria molt més equips que estarien al futbol professional i seria una lliga molt més curta, molt més plàcida, molt més tranquil·la.
0: Per cert, ara que parlaves d'aquest partit entre el Màlaga i l'Almeria a Terrassa, amb qui anaven els terrassencs?
2: Home, aquí a Terrassa tenim més gent, jo crec que es tira més una mica a Almeria,
0: sí,
2: perquè
0: per
2: hi ha molta
0: dic.
2: Gent, hi ha molta gent que és procedent d'allà, o els seus avantpassats van venir aquí des d'Almeria. Tenim més gent d'Almeria, de,
0: hi ha una bona colònia,
2: de Còrdoba, sí, és veritat. Inclús de Còrdoba, més gent que no pas de Màlaga o d'altres províncies andaluses o murcianes o de gent que ha vingut,
0: sí, sí,
2: que va venir aquí, no?
0: Sé,
2: jo crec,
0: sí,
2: que tirava més l'Almeria. I a més a més, a Màlaga tenim un mal record, tot i que van passar molts anys que va haver un ascens frustrat a segona A, precisament per culpa del Màlaga, que va eliminar el Terrassa.
0: Jo també apostava per l'Almeria. Mira, em venia més de gust. Sí.
2: A més, el Rubi és un bon tio, vinc a UB, llàstima que no ha pogut, doncs, aconseguir aquest ascens.
0: Llàstima. Estem fent intents, a veure si podem localitzar... Bueno, el tenim localitzat, el que no podem és fer que entri encara a la tertúlia, a veure si podem resoldre aquests problemes que tenim. Si avancem una mica més, ens n'anem ja al nivell màxim del futbol, com és un mundial. Dic màxim no per l'edició d'aquest any, perquè ja heu vist i heu comprovat que hi ha seleccions de tots els nivells, des del més alt nivell fins al basiquíssim, podríem dir, no? I la veritat és que, bueno, Espanya va jugar ahir el seu segon partit i va aconseguir la primera victòria, ja s'ha posat encapçalant la classificació del seu grup. I avui a les 7 de la tarda hi ha una Argentina-Àustria, que per als aficionats o seguidors de Lionel Messi, doncs tenen una nova oportunitat, a veure què tal se li dona aquesta segona jornada. I a les 11 de la nit al França-Iraq, a veure si continuen en ratxa els Bleu. Com esteu veient aquest Mundial?
1: Mira, jo l'estic seguint bastant i hi ha cada tronxo de partit dels que he anat veient, que de veritat fa pena. És una bestiesa un Mundial amb tants equips. És una bestiesa, vull dir, hem fet aquí només s'ha mirat l'objectiu de la tela i prou. A mi, la veritat, està sent un Mundial decepcionant. Al final acabaran, fins que no arribin els vuitens i així, no tindrà massa interès. No tindrà massa interès, per mi, eh? Per mi, penso que llavors serà quan tindrà una mica d'interès. És una bestiesa aquest Mundial, és una bestiesa el fet aquest del minut de recuperació aquest que fan.
0: El d'hidratació.
1: És el minut publicitari.
0: La pausa,
1: la hidratació, sí. Això.
0: Sí.
1: Obligatòria, quan es veu que la majoria dels partits no fan cap falta, que els mateixos seleccionadors s'estan queixant, que l'únic que fan és parar el partit per posar els anuncis, que és l'únic objectiu, fer veles, que és amb el que pensa la FIFA. No pensa absolutament, jo crec, en res més, ni amb els esportistes, amb allargar el Mundial massa, amb excés, vull dir, a mi m'està decepcionant molt, de veritat, en aquest sentit, eh?
0: Mm-hmm.
1: Després ja deixem a part els partits, el que és els partits interessants, que els tindrem, i en tindrem de bons, i n'hem tingut de bons, i així. Però has de seleccionar molt, eh? Per veure...
0: Tu l'estàs seguint, Sergi?
2: Sí, estic seguint, estic bastant d'acord. De que, bueno, a mi no m'agrada tantes seleccions. Jo crec que el futbol de seleccions s'hauria de donar un... No sé, s'hauria de donar un gir, no? És, no sé, és molt previsible tot, tot i que Cap Verd pot empatar amb Uruguai i, mira, escolta, ens fa gràcia i tal, i que aquí a Terrassa estem contents perquè un dels golejadors que està destacant
0: és...
2: Sí, Ismael Saibari, que va néixer aquí a Terrassa, tot i que amb 8 anys va marxar de la ciutat, i mira, almenys tenim una alegria de que un jugador nascut a Terrassa doncs està destacant en aquest Mundial. Però sí que estic d'acord que això no sé, jo enyoro bastant aquells mundials, ja sóc grandet, eh? Amb l'any 78, que hi havia 16 equipets, que la majoria d'equips eren bons, sí. Hi havia un o dos que eren una mica així pintorescs, però clar, és el que diuen, tothom té dret, bueno, doncs fem mundials A, B i C, no? Jo crec que igual estaria bé això, el que s'havia fet molt en molts esports abans, doncs fem mundial A, B i C i D, i el que guanya el B, doncs que els dos o tres millors
0: sí,
2: que pugin a l'A i baixar, no? Perquè tothom pugui jugar al Mundial, perquè tothom estigui una mica en la igualtat de condicions.
0: Clar.
1: Però tothom té dret, però perdona, però a la igualtat de condicions, si hi ha una classificació pel Mundial per la fase final, ja està aquesta igualtat de condicions. A l'equip, la selecció, que és una mica potent, que pot donar la sorpresa, que ha crescut, es classificarà. Vull dir que ja la tenen, l'oportunitat. Fer la fase final aquesta així, doncs el Mundial comença, no sé quan començarà el proper, però el Mundial no comença quan el juny comencen a fer la cerimònia inaugural, comença 2 anys abans. Ja es classifiquen les seleccions, ja pot haver-hi la sorpresa, però que arribin els que estan millors i els que siguin sorpresa, els que han evolucionat i mereixen estar allà. Però tants equips, perquè sí, perquè han d'estar tots i tots han d'haver oportunitat, quina oportunitat tindran, tots els meus respectes, Curaçao. Quina Cabo Verde, que a veure...
2: Ostres, que acaben sent anecdòtics. El problema d'aquestes seleccions és que acaben sent tot anecdòtics.
1: Clar.
2: El porter, no sé què, la seva mare, pobreta, li van
1: mirar
2: el
1: noi.
2: Aquest jugador, llavors surt el típic davanter de 40 anys que...
1: Clar,
2: que... Tal. Clar, acaben sent una mica anècdota, i fins i tot per ells, jo crec que inclús és una mica molest i tot.
0: Deixeu-me que saludem, a veure si tenim a punt el Raül Chao. Raül, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme.
0: Oh, que bé. Que bé, que bé, que bé. Escolta, fes-nos el resum de la celebració. Ui, què tenim? Tenim un retorn, sí? Raül?
3: Sí, crec que tenim retorn.
0: Tenim un retorn molt, molt, molt retornat. A veure si ho podem resoldre, perquè si no serà complicadíssim. Li preguntava al Raül, a veure si és possible que comparteixi amb nosaltres aquestes sensacions del partit i la celebració del Centre d'Esport Sabadell ja unes hores després de tot el que hem viscut a la ciutat. Mira, són ara? un doble...
2: Sembla una pel·lícula de l'Spielberg.
0: Mare meva.
3: No m'escolteu bé?
0: Sí, t'escoltem. A veure, espera't un moment. A veure, tu mateix, Raül, vinga.
3: M'aneu dient, si no, si em perdeu qualsevol cosa...
0: Val, de moment, bé, mira, els tècnics aixequen les mans com per no tocar res més.
3: Vale, una cosa, primer agrair a la Meritxell, al Toni, al Roger, que s'estan... La Meritxell, sobretot, que ha estat aquí amb mi intentant solucionar el problema. Bona tarda. Primer, que el Sabadell està a segona divisió, que això crec que és el més important de tots. Amb una altra remuntada... Un parcial de 7-0, parcial de 7-0 en els dos partits de la nova Creu Alta durant el playoff, que això és una bogeria. I una altra vegada al minut 88, fa 2 setmanes, el 3-0 que donava el pas a la final va ser en el minut 90, un gol de Priego. I el divendres, el 2-0, el que era la que donava ja el que era bé l'ascens a segona divisió al minut 88, que després va venir el tercer, amb què va esclatar la bogeria absoluta a la ciutat, i finalment el quart. Crec que la gent es va equivocar amb
0: saltar la invasió?
3: El camp en el tercer gol. Sí, la invasió del tercer gol, crec que la gent ha d'intentar controlar els nervis, perquè crec que hi haurà una sanció, i això, doncs, crec que els diners han d'estar per als jugadors i no per pagar sancions. I la invasió final del partit, bueno, crec que era...
0: Justificada.
3: Era més que res justificada, no?
0: Aquesta sí que va saltar tu, no?
3: Aquesta sí que vaig saltar jo i va saltar tot l'estadi, que hi ha imatges que han fet que són brutals de tot el que es valia fora del camp, no? I després de tot el tema fuoli, crec que és una cagada monumental que no pot fer això en un recinte públic i en un recinte que a més que és de l'Ajuntament de Sabadell, en estar celebrant un ascens, una seu que a més és del PSC, i que no pots fer, és a dir, això és un error.
0: No tocava, no tocava.
3: I que, joder, que has empanyat la celebració de l'ascens, que portem 5 anys, que, ostres, que hem baixat a segona federació, que el Sant Andreu fa fotre 0-4 a la nova Creu Alta fa un any i mig, que crec que necessitaven celebrar-ho, festejar-ho, i que la gent parli del Savall de Ferran Costa. Mm. Que no que parli que Foli està, l'està liant. Crec que és una cagada i espero que el club posi la multa que consideri oportuna. Però clar, això, a que hi hagi persones i entitats que diguin coses com que Sabadell és XXXXXXX i coses d'aquestes, és per flipar. Però bueno, coses ja... de la del segle XXI.
0: Sí, ja no, tot això ja no tocaria. Més a les xarxes, no. Doncs tot s'hi val i aquí cadascú pot dir,
3: és un error
0: pot dir
3: d'una
0: la
3: persona,
0: seva.
3: És un error d'una persona, però que és a dir que la resta de companys, el Sabadell, el centre d'esports, la ciutat, no tenen res a veure. És
0: clar
3: a dir,
0: que no.
3: És que aquí és que estàs rebent tothom i dient, ostres, doncs Foli tindrà la seva multa o el que sigui, però en canvi que és un porteràs, que el vol un munt d'equips i que qui el vol ha de pagar 800.000 euros. És a dir, que no estem per regatejar.
0: Correremos un tupido velo sobre aquesta qüestió. La setmana que ve, en Raül, a veure si pots aportar informació fresca sobre el futur, sobre la composició de la nova plantilla del Centre Esport Sabadell per afrontar la segona divisió.
3: Mira, a veure... primerament et puc dir que d'aquí 3 setmanes l'equip torna a entrenar, perquè és que la Lliga comença el 15 d'agost, és a dir, l'equip té 3 setmanes de vacances, comencen les revisions mèdiques, comencen l'entrenament. Ara, a segona divisió no hi ha una... no hi ha 18 fitxes d'adult i les 8 de fitxes sub-23, ara totes són d'adult. D'aquesta manera, què significa? Que el Sabadell primer ha de decidir quins jugadors renoven la plantilla.
0: Clar.
3: I quins jugadors no continuen.
0: Sí,
3: perquè
0: sí.
3: Clar, hi ha molts jugadors que tenen contracte en vigor, si un, dos o fins i tot 3 anys. Aleshores, durant aquestes setmanes això serà el més important i després doncs hauran d'anunciar els primers fitxatges. Però bueno, abans de tot, aquesta setmana jo espero, m'agradaria que hi hagi la campanya de socis, aprofitar el boom del Sabadell d'aquesta setmana, perquè crec que aquest any tenim 6.200 socis, que és el rècord ja d'aquest segle, doncs imagina't que es pot liar de cara a segona divisió.
0: Doncs
3: jo espero,
0: escolta, parlem la setmana que ve, una miqueta, que avui hem perdut temps incorporant el Raül a la tertúlia amb aquests problemes que hem tingut. Ho dic perquè sí que m'agradaria que acabem parlant de la final de la CB entre el Barça i el València, que arriba avui al tercer partit al Palau amb un empat a 1 a partir de les 8 del vespre, tercer compromís. Dimecres s'haurà de disputar el quart. Opcions, per on passen les opcions del Barça en aquests dos pròxims partits? Sergi.
2: Bueno, de moment tot està molt empatat. Es deia que el València era el gran favorit. El Barça ha fet una temporada molt irregular, però com sempre en el món de l'esport mai saps per què, però llavors ens passa que un equip que semblava que no estava destinat a res doncs arriba a la final, no? Jo suposo que això li dona ales a l'equip de Xavier Pasqual, que és un gran entrenador, i jo suposo que intentaran amb aquests dos partits, que no serà gens fàcil, sentenciar-ho aquí.
0: Jesús.
4: Jo estic bastant d'acord, vull dir, jo crec que el Barça, la sorpresa seria que el Barça acabés guanyant aquesta temporada la Lliga. Seria la sorpresa.
0: Exacte.
4: El lògic és que guanyi València, que ha fet una temporada molt bona, molt bona, i s'ho mereix. Ara, el Barça, pues, aprofitant el factor aquest de que s'ha plantat on ningú esperava que es plantés aquest any, a la gran final, pues, té que jugar les seves cartes i intentar-ho i lluitar al màxim. Jo crec que té molt a guanyar i poc a perdre, perquè tothom espera que el València, que és el gran favorit, sigui el que acabi sentenciant.
0: Raül, com ho veus?
3: Jo crec que és una final igualada, que aquests dos partits, sobretot el tercer partit, és el més important de tots, perquè en cas que el Barça o el València guanyin, tenen el match ball pel quart. I crec que el València, jo porto dient que és, per mi és el favorit d'aquesta temporada, perquè té una plantilla super, super completa, però el Barça té un factor, que és el Will Clyburn, que en el primer partit va ser l'MVP, que en el segon va estar desapercebut, que això és la tònica de la temporada, i si Will Clyburn està en la tònica del primer partit, el Barça pot guanyar totalment aquesta eliminatòria. I per mi hi ha un altre factor X, que és a Nicola Provitola, que va començar el playoff tocat i lesionat, i que està fent una final increïble i que té pinta que sortirà del Barça, i per mi són jugadores.
0: Final de la Lliga Nacional de Futbol Sala, també molt ràpidament, un 2-0 pel Barça, i demà a Múrcia, primer matchball. per l'equip culer, Barça El Pozo. Com ho veieu?
4: Jo crec que resultarà per la via ràpida.
0: Sí?
4: Que el Barça guanyarà aquest partit també. Jo crec que resultarà, demà es resultarà tot ja.
0: Sergi?
2: Sí, jo confio bastant. El Barça en els dos partits ha sigut bastant superior i confiem en que aquest cop, si els àrbitres no fan de les seves, que a vegades les fan, doncs jo crec que pot guanyar.
0: Raül?
3: Per mi, després de guanyar el primer partit, que va ser una remuntada històrica, sí, jo crec que el Barça ja és campió.
0: Doncs aquest vespre, a banda dels partits de Mundial, que ja hem citat, avui a les 8 al Palau, el tercer partit d'aquesta final del play-off pel títol, i demà a Múrcia, tercer partit d'aquesta final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Senyors, moltíssimes gràcies, que acabeu de passar una molt bona tarda i tingueu bona setmana. Que vagi bé.
4: Igualment. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRA.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: A General de Pirotecnia ponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito, no hace falta tarjeta macro.
5: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
6: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
7: La música del siglo pasado.
8: Música del segle passat.
7: La música del siglo pasado.
9: De la música del segle passat.
10: Música del segle passat.
11: Música del segle passat.
12: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
13: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
14: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
13: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
14: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
15: Son las 5.
16: Serveis informatius, al Prat Radio.
15: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Jordi Bern serà el candidat d'Esquerra Republicana al Prat a les següents eleccions municipals després de ser escollit durant la darrera assemblea. En un acte obert a Torremuntades Jardins de Josep Baixes ha definit l'habitatge, la cultura i la llengua catalana com a eixos principals a tractar des del seu govern. Escoltem Jordi Bern, candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals.
17: Volem que la gent pugui quedar-se al Prat a viure i ho pugui fer en condicions. Tot projecte vital que existeixi a la ciutat ha de tenir un habitatge per poder fer-lo realitat. El català ha de ser aquella llengua que sigui viva i dominant a la nostra ciutat. La cultura és allò que fa que no tinguem desigualtats i que fem barris, comunitats i que la gent pugui tirar endavant.
15: Seran els quarts comicis per a un Jordi Bern que en l'acte d'aquest dissabte, acompanyat per l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrat l'oposició del partit a l'ampliació de l'aeroport. El Prat compta amb un total de 378 elements de fibrociment, poc més de 6 elements per cada 1.000 habitants, lluny de les ciutats amb major presència d'amiant de Catalunya. L'aprovació de la llei de l'erradicació de l'amiant al Parlament la setmana passada, aprovada sense cap vot en contra ni abstencions, inclou la creació del Cens Català de Materials amb Amiant, un instrument en què els ajuntaments han d'informar la Generalitat de tots aquells elements arquitectònics que compten amb amiant. Les darreres dades oficials indiquen que només un 11% dels municipis del país han enviat aquest llistat complet, d'entre ells el Prat. I l'Escola d'Arts en Viu ha clos el curs amb un concert a l'aire lliure a la plaça Pau Casals, tot just davant de Torre Balcells. Tant el públic com la vora d'un centenar de músics han deixat de banda l'aixafogó i han participat d'un concert farcit de versions on els alumnes han pogut mostrar la seva progressió durant tot l'any. En aquesta ocasió, l'espectacle ha comptat amb més de la participació de l'orquestra de barri del Centre Cívic Jardins de la Pau, Sant Jordi Ribera Baixa, volíem dir, tot en una setmana especialment carregada pel que fa a l'activitat musical al Prat. Dimarts i dimecres es va celebrar l'Escola Sona a la Capsa i dijous es va presentar el videoclip del Meu Ritme. Enguany s'ha reinterpretat Persona, cançó de l'artista folk asturiana Lorena Álvarez.
2: Esports.
15: El pretenc Joel Esteban se'n va del Gran Premi de la República Txeca de Motociclisme sense poder puntuar. El pilot potablava de Level Up ha caigut en el revolt 4, només portaven 3 voltes al circuit. Tot plegat en un cap de setmana poc positiu, ja que la quali de dissabte va acabar 17è. D'altra banda, en futbol, el Badalona no ha aconseguit remuntar l'eliminatòria contra el Compostela i, per tant, l'Eprat es queda sense l'ascens compensat. El conjunt escapulat ha guanyat 2-0 i s'ha quedat a un gol de poder forçar la pròrroga. I això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.
18: Ella és addicta a l'amor.
19: A Cugat Mèdia.
20: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista T7 hi ha 9 quilòmetres de retenció de Montmeló, Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud per un accident. Hi ha 2 creus oberts per circular en sentit Tarragona per aquesta incidència. A més, a la mateixa AP7 hi ha 6 quilòmetres de cua de Sant Cugat a Barberà, en sentit Girona, per un vehicle avariat que talla un carril. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C33 hi ha cua Montcada en sentit sud per un accident. La C58 va carregada de Montcada a Ripollet en sentit nord i de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C32 hi ha l'antitud a Mataró en sentit nord. A la C60 hi ha aturades a Argentona en sentit Mataró. A la 2 hi ha retencions de l'Hospitalet a Cornellà de Llobregat en sentit Lleida per un accident que talla un carril. El que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt hi ha retencions a Diagonal a Horta en sentit Besòs i a Horta en sentit Llobregat. I a la ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
20: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
22: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
23: Connectats

0: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
1: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
0: Amb una curta edat, podríem dir que tens, has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
1: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
0: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
1: Totalment.
0: Sí?
1: Sí, completament.
0: Quants seguidors? Molts.
1: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
0: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
1: Correcte.
0: Sí? Ser tu pròpia xef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat, també, i el podem veure.
1: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que, un desig que ni jo mateixa sabia que tenia, no? Algo que anava fent un run-run, però que, al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho... Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram, perquè havia vist el meu contingut, l'havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
0: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
1: El llibre és una carta d'amor a la cuina en si, perquè per mi la cuina ha sigut una teràpia. Per mi cuinar és bàsicament és un hobby, sí, però és el que faig quan necessito desconnectar, quan necessito connectar amb mi mateixa. Llavors també és el que vull plasmar a través d'aquest llibre i de les meves receptes. A part d'això, no només parlo de receptes, com he comentat, sinó també parlo de com organitzar un sopar, tot el que necessites saber per fer un sopar de pe a pa, perquè, vull dir, no és només cuinar, sinó que també pots fer menús, pots fer degustacions, pots fer cates...
0: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
1: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de a la universitat o inclús quan era una mica més petita a cuinar pels altres. Vaig anar fent poc a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada veure com la gent disfruta amb algo que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors poc a poc vaig anar incorporant elements com per exemple això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica. I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
0: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
1: Doncs crec que la meva primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuina. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i a poc a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algo molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
0: M'imagino que, igual que t'agrada cuinar pels demés, també t'agrada assaborir, gaudir amb el menjar, no? Quin plat transporta? Quin plat et fa allò estar en un altre nivell?
1: És difícil perquè m'agrada transformar tots els plats perquè no siguin alguna cosa mediocre. Llavors jo en el dia a dia, si m'haig de fer el sopar només per mi sola, no em faré una truita francesa. Jo li aniré afegint cosetes per disfrutar-ho de veritat. Jo crec que el plat que més em transporta...
0: Pot ser molt simple, eh? Vull dir que...
1: Sí, espera, eh? Crec que el que més em transporta diria que és un salmó, salmó cru en sashimi, amb una miqueta de salsa de soja, una miqueta d'oli de sèsam i una mica de pebre negre. Mm-hmm. És fàcil, però és de restaurant, i admeto que és el meu sopar diversos dies de la setmana.
0: Fa 3 anys que crees contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
1: Doncs crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet, ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines algo, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I a poc a poc va haver-hi just una recepta, que va ser una truita de patates, que se'm va fer viral. Aquesta recepta va anar
0: creixent. La de trufa?
1: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que de fet la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer, i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar, me'n recordo que jo estava a la platja, i el mòbil, ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I bueno, en aquell moment vaig dir, ui, això... Primer em vaig paniquejar, perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també... Que els esforços...
0: Rebre, no?
1: Exacte, rebre...
0: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
1: Exacte.
0: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
1: Doncs... jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, vaig estudiar el batxillerat a l'Havana i vaig ser una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors, vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i em va encantar. De fet, bueno, per això he seguit la meva carrera professional en això, i el tema de la cuina és més un acompanyament que tinc i una teràpia personal.
0: Mm. Actualment treballes en el sector de les eines de construcció i el tema de la cuina és el teu hobby, la teva passió, però que també et requereix molt de temps. Com ho portes? Com ho combines tot això?
1: És molt complicat combinar-ho també a nivell de prioritzar la teva vida, perquè dius, tinc tres fronts oberts, no, ara mateix. Abans tenia 4 perquè també era professora, però ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional, si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc a poc he anat arribant a tenir un
0: equilibri.
1: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
0: Mm. Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys va ser professora universitària de Política Internacional,
1: sí,
0: a La Salle. Què tal aquesta experiència?
1: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble. O sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
0: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
1: Sí.
0: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
1: Doncs bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba, quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui convalidada internacionalment. Llavors els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors jo mateixa vaig proposar, marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats, anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava, i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola, i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
0: Clar. Quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit? Això com va ser?
1: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni. És curiós. No, no sé si té que veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls, que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també doncs, tenir aquesta part lúdica, bueno, i els meus sopars de fet són aquesta part, no? De metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni, jo només me'n recordo que estava al parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
0: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana, però també vas estar a Karlsruhe, a Alemanya. Què anaves a fer?
1: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà, a l'Erasmus, vaig estar un any a Alemanya. I va ser una època divertida. Més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès. I això no ho sabia abans
0: no,
1: de marxar.
0: No, és que ja parles alemany o no avances.
1: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser raptador.
0: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès... I ara Sant Cugat?
1: Sí.
0: Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
1: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, i bueno, els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali, jo vull quedar-me aquí, almenys per el moment. Mm-hmm. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir, no sé, era una familiaritat que... desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
0: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
1: Doncs, bueno, castellà sempre estarà el meu origen, però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
0: El teu bressol.
1: El meu bressol. Uh-huh. I he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà. Tinc família encara a Castellà del Vallès. I vaig, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
0: Uh-huh, mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
1: Correcte.
0: Sí, no?
1: Sí. Bueno, Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, bueno, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I bueno, jo era clienta de tota la vida, perquè com... Bueno, tota la vida, perdó, m'he equivocat. Jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
0: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
1: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Mm-hmm. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat i, com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenien Instagram, les vaig etiquetar i la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors, i em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la Teva i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
0: Que bé. Ets més de peix o de carn?
1: Uf. Jo crec que sóc més de peix, eh?
0: Sí?
1: És que m'agrada tot. Tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat. Sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimis, sushis, crudos... Crec que té molts matisos, però mai li diré que no, un bon entrecot.
0: Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
1: Doncs... a cuinar suposo que no és l'opció.
0: Home, cuinar ja ho fas freqüentment.
1: Sí,
0: no?
1: Això és una connexió-desconnexió. A part d'això, també m'agrada molt fer esport. M'encanta fer ioga. També m'agrada molt els esports d'hivern o inclús estar a la platja llegint un bon llibre. M'encanta la lectura. I a vegades...

0: molt a fer les coses sola. De, vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
1: Mm-hmm. Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu racó favorit per desconnectar, per anar a menjar o...
0: Ui, jo crec que sí.
1: Sí? L'has trobat?
0: Sí. Hi ha un lloc que és molt xulo, que és... no me'n recordo com es diu el parc, al costat de la comissaria de policia, on hi ha un pont.
1: Can Bernet.
0: Pot ser, sí.
1: Sí.
0: Hi ha un pont supermaco que passa el riuet per sota, ara està sec, però abans passava el riuet, i m'agrada molt anar allà, estar allà, sola, portar el gos, i és genial.
1: Tu no va dir, tens gos?
0: Sí.
1: Evidentment, perquè és una zona on hi ha, doncs... molts amos amb gossos.
0: Totalment.
1: Entre les teves habilitats destaquen els idiomes, la capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
0: Vale, jo crec que a l'ordre, sóc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels. I crec que també m'ha ajudat molt, no?, a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno. I crec que és algo que es segueix aprenent, no es deixa d'aprendre el fet d'organitzar i estructurar, però jo crec que això, i el tema dels idiomes, òbviament, a l'haver viatjat, a Cuba es parlava castellà, però l'haver viatjat molt també m'ha permès anar millorant en idiomes i també a nivell professional m'ha enriquit moltíssim.
1: Mm. Tu tens un somni pendent que està molt relacionat i molt vinculat amb la gastronomia, i és un viatge gastronòmic al Japó.
0: Correcte.
1: Hi has anat ja alguna vegada?
0: Mai. He estat a Xina, és el més proper que he estat de Japó.
1: Tens data? No encara.
0: No tinc data, m'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte, però si ets anar sola, aniré sola, cap problema, eh?
1: I escolta'm una cosa, per què el Japó, per què aquesta connexió, que és el que t'atrapa?
0: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa, per això abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
1: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
0: Jo crec que sí.
1: El Japó gastronòmic.
0: Ho he vist a les xarxes socials i
1: des d'aquí.
0: És increïble. Uh-huh. Tinc aquest anhelo.
1: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
0: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent, crec que estic en un bon camí ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguint aprenent tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir, no vull professionalitzar-me com a cuinera perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina, però m'agradaria seguir aprenent més sobre això, també sobre vins, per exemple, per fer maridatges. Jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials per seguir expandint i evolucionant amb el món.
1: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
0: Ui.
1: Ja més madura?
0: Doncs sí, però el primer que veig quan penso dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta, suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
1: I ja arribarà el futur, no?
0: Exacte, sense presses.
1: A veure què hi ha.

0: Moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia xef és la proposta, la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
1: Jo crec que no.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Els metges dels centres hospitalaris públics continuen en peu de guerra des del dia 1, que es neguen a fer hores extra, i això ha comportat un repunt significatiu de les llistes d'espera, així com l'ajornament del 14% de les operacions no urgents. A l'Hospital Partaulí de Sabadell, per exemple, s'han ajornat 1 miler d'exploracions, i d'aquestes 250 eren tacs abdominals. I aprofundim amb la Júlia Ramon. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs, a Sabadell. Aquesta campanya de Ni un minut més s'ha saldat amb més de 1.000 exploracions no urgents sense fer. Tenim al telèfon a un dels portaveus del sindicat aquí a l'Hospital de Sabadell, l'Àlex Mayer. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Ara mateix, quin balanç feu d'aquesta campanya, del seguiment d'aquesta campanya aquí a l'Hospital de Sabadell?
2: Pues la veritat és que el balanç és positiu als grans hospitals de Catalunya i també a Sabadell, on bueno, doncs els professionals han decidit deixar de fer totes les hores extra que estan institucionalitzades o estan normalitzades en la, diguem, jornada, diguem, anual d'un doctor. Això vol dir que dins del que seria la teva jornada normal, no?, dins del que seria el teu horari habitual, no es poden fer totes les proves ni es poden assumir tota la càrrega de treball que s'ha de fer, i per tant el que no es fa des de fa molts anys és pagar com a hores extra el que se'n diuen, doncs, peonades o en diferents formats, que són més enllà de les guàrdies. Això no són guàrdies, això són o tardes o dies que no hauries de treballar, que es paguen a més per poder disminuir o almenys no augmentar les llistes d'espera. Clar, des del sindicat pensem que això s'ha institucionalitzat i s'ha normalitzat, quan el que hauria de ser és que les plantilles fossin suficients perquè en l'horari normal de cada doctor, doncs, es poguessin fer totes les exploracions que s'han de fer. Per tant, creiem que és positiu que no, els doctors i les doctores s'hagin plantat i hagin volgut, bueno, doncs, deixar de fer hores extra, que al final és el que s'estaven fent, que tot i que estiguessin pagades, doncs implica un volum de feina al llarg de la setmana i al llarg del mes i de l'any, doncs molt més alt del que hauria de ser.
1: I justament aquestes 1.000 exploracions no urgents sense fer expressen, demostren, no?, aquesta quantitat de feina que hi ha al llarg d'una setmana.
2: Exacte, i això són exploracions perquè els radiòlegs són un grup de doctores i doctors, doncs, que són un dels que fan moltes peonades, no?, perquè no es poden fer el volum de proves que s'han de fer no, amb els que som, i per tant s'ha de pagar extra totes aquelles tardes o inclús caps de setmana que es fan de més a més. Però també es notarà o s'està notant molt, doncs, els quiròfans, perquè els serveis com anestèsia o els diferents serveis quirúrgics, doncs, també han decidit deixar de fer hores extra i fer, doncs, el que es pot fer dins de la teva jornada habitual. Evidentment això no té cap repercussió a les guàrdies, és a dir, tot allò que sigui urgent, la guàrdia és part estructural del nostre horari, no? Estem obligats, entre cometes, a fer les guàrdies, i així ha de ser perquè el sistema ha d'estar cobert, doncs, 24 hores del dia. Però totes aquelles coses que no són urgents i que es fan de més a més en horari extra és el que doncs, a quiròfans, a radiòlegs, etcètera, etcètera, han deixat de fer.
1: Clar, s'ha deixat de fer, però això es reprogramarà, imagino. Vull dir, no és que s'hagi suspès, sinó que s'ha ajornat.
2: S'ajorna, exacte, i el que fa és augmentar les llistes d'espera.
1: I ara mateix, en quin percentatge han augmentat? Per exemple, una exploració que s'havia de fer aquesta setmana, per quan s'està reprogramant?
2: Clar, això no tinc les dades exactes, però clar, 1.000 proves a la setmana implica que les d'aquesta setmana, doncs, es reprogramaran, doncs, quan sigui, no? Però les 1.000 de la setmana vinent o de l'altra, o de... m'explico, això serà pot ser un efecte cadena on cada cop sigui més lluny. I entenem, a més, nosaltres evidentment no volem mai perjudicar el pacient, però és que creiem que aquesta manera de treballar és la que ja està perjudicant el pacient, i que l'únic que es pot fer és una frenada en sec i intentar que totes les administracions que tenen algun paper no, en això, doncs, posin alguna solució, que al final passa per plantilles suficients perquè no depengui de la feina extra el fet que augmenti les llistes d'espera.
1: De fet, aquesta campanya neix justament per això, no? Perquè al final les vagues que vau fer, una dotzena de vagues en els darrers mesos, no van tindre una resposta satisfactòria pel col·lectiu, i per això ara heu incrementat una mica més el to, diguem-ho així.
2: Sí, el que passa que en realitat no hauria de ser així, és a dir, hauria de semblar, no? o hauria de sonar que un dia de vaga doncs té una repercussió més alta que deixar de fer hores extra, perquè la teoria hauria de dir que el sistema no ens necessita en hores extra. Doncs ens estem adonant que no, perquè un dia de vaga doncs al final es reprogramen les coses i al final implica fer més feina el dia d'abans o el dia de després, i al final fer-ho moltes vegades en aquest format, en el format d'hores extra. Per tant, el que realment no sembla que està tenint una repercussió més alta és pues, decidir deixar de fer hores extra. Però és que insisteixo, és que cap ja no empresa, però cap entitat pública no hauria d'estar funcionant a base de les hores extra dels seus treballadors.
1: Uh-huh. I després gairebé 3 setmanes amb aquesta situació, esteu rebent alguna resposta per part del departament?
2: Bueno, ara sembla que sí que ja s'estan començant a moure coses, no, encara no hi ha cap solució sobre la taula, però bueno, una mica clar, els centres diuen que no poden fer-hi res perquè la responsabilitat està més amunt, i ja veurem pues, quines són les solucions que es proposen, perquè també en som conscients que una solució immediata per ara doncs no existeix, però sí que creiem que hi ha d'haver un compromís, no, i uns plaços en el que puguem posar-hi una solució pues, ja dic, des d'allà, però encara que la solució final no arribi ara i arribi en un mes mig o llarg plaç.
1: Mm-hmm. Clar, perquè ara passarem a les solucions que proposeu, no? O que ja us valdrien, però les reivindicacions són pràcticament, diguem-ho així, les de sempre, no? Que es disminueixin les ràtios, que no es facin guàrdies de 24 hores, no? Una miqueta van per aquí els trets, vull dir, reivindiqueu el que heu estat reivindicant, malgrat la redundància, en els últims mesos.
2: Sí, exacte, bé, sí, o anys. Perquè és sempre el mateix, no? Al final assistim a un deteriorament constant del sistema, perquè doncs la població és cada cop més, no? Catalunya té molts més habitants ara que fa 5, 10 o 15 anys, i les plantilles pues, augmenten, però no augmenten al mateix ritme. A més, la medicina és cada cop més complexa i els pacients pues, són també cada cop més pluripatològics, i això requereix pues, més necessitat de plantilla al final, i això pues, no es posen les solucions en tot això.
1: Uh-huh. I quines solucions ara sí plantegeu des del sindicat?
2: És aquesta, les plantilles han de ser suficients perquè en la major part de l'any la feina pugui sortir sense que hi hagi d'haver feina extra, tot i que s'entén que en situacions concretes, no? o en moments concrets per esdeveniments sobrevinguts, doncs s'entén que hi pot haver aquesta necessitat, però no pot ser que estigui completament institucionalitzada no? i que sigui part de l'estructura habitual. Llavors una sí o sí passa per dimensionar les plantilles al volum de feina que realment es requereix, i després hi ha altres coses com has comentat, el fi de les guàrdies de 24 hores, etc, que això va més enllà, però que evidentment pues, també creiem que s'han de posar solucions.
1: I creieu que aquestes solucions podrien arribar a curt termini? Són factibles de poder fer això en poc temps?
2: Clar, hi ha coses que sí, hi ha coses que són més de mitjà plaç, però el que segur és que s'ha de posar fil a l'agulla, i no vol dir que d'avui per demà tinguis una solució, perquè clar, evidentment si has d'augmentar les plantilles doncs no apareixeran demà 10.000 metges per poder-los contractar, però s'ha de veure almenys una intenció, no? o un projecte en el qual es pugui veure i es pugui després fiscalitzar que realment s'estan intentant posar solucions per aquests problemes crònics que arrosseguem des de fa anys.
1: Uh-huh. I ara mateix, en vista d'aquest estiu, la situació pot incrementar o pot relaxar-se, en el sentit de l'estiu és justament una franja de l'any on teniu moltes sol·licituds, molts serveis, sobretot de les especialitats més afectades per aquesta campanya, o al contrari, o es relaxa una mica, que quan la gent està de vacances no es troba massa malament i no passen massa coses.
2: Sí, i, bueno, clar, les coses urgents i emergents són les mateixes, però sí que és veritat que, evidentment, pues, quan un metge o metgessa pues, té vacances, pues, no està fent DPOs, no està fent... Ai, DPOs, perdona, no estan fent peonades, no estan fent aquesta feina extra que és la que es deixa de fer. Per tant, pot ser que hi hagi una certa disminució. Ara, el que sí que passa tots els estius és que les llistes d'espera es ressenteixen perquè es disminueixen en els mesos en els que hi ha més gent treballant. Per tant, bueno, igual no s'incrementa excessivament comparat a la resta de l'any, no, però segur que molt més que els anys anteriors.
1: Mm-hmm. Doncs ho estarem seguint. Moltes gràcies, Àlex Maier, per haver-nos atès.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Bona tarda, sóc Irene, una estudiant de màrqueting i publicitat, i avui vinc a recomanar-vos una de les meves sèries preferides. Es tracta de Los 100, una sèrie de ciència-ficció que he vist moltes vegades. Aquesta tracta sobre un grup de joves presoners que són enviats a la Terra després d'una guerra nuclear la deixés aparentment inevitable i que la humanitat hagués de viure a l'espai durant milers d'anys. El que més em va agradar d'aquesta sèrie és veure l'acció dels personatges, el com es desenvolupa la història i tot el que es va descobrint darrere de cada capítol. Considero que és una sèrie que combina molt bé l'acció, l'emoció i la ciència-ficció. I per això, sempre que he de recomanar una sèrie, penso en aquesta. Per tant, si t'agraden les històries ben desenvolupades, amb intriga, supervivència i personatges molt interessants, Los 100 és una opció que recomano totalment per tu.
1: Tierra. Ese es el sueño. Esto es la realidad.
2: Prisionera 319, contra la pared.
1: Y la realidad es un asco. ¿Qué sucede?
2: Silencio. Extiende el brazo derecho.
1: No me toca. Hasta dentro de un mes no cumplo los 18.
2: Extiende el brazo.
1: En el arca, todo delito, por pequeño que sea, se castiga con la muerte. Salvo que seas menor de 18 años. No, era de mi padre.
2: Quítatelo.
1: ¡No! A los delincuentes menores los meten aquí, en la cárcel. La llamamos la caja del cielo.
2: ¡Coged a la prisionera!
1: ¡Clark, para! Espere aquí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto?
2: ¡Vamos!
1: Nos van a matar, ¿verdad? Reducen la población para que tengáis más tiempo. Clark, nadie va a ejecutaros. Van a mandarte a la Tierra. A vosotros, a los 100. Pero si no es seguro, no revisan la condena a los 18. Las reglas han cambiado. Esto te da la oportunidad de vivir.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
5: Connectats.

0: I ara al Connectats us parlem de l'artista Philip John, que presentarà el pròxim 25 de juny l'exposició Castellà al nostre poble. Una col·lecció de 13 pintures dedicades a Castellà del Vallès, que es podrà visitar al local social de l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Font, Can Avellaneda, des d'aquest dijous fins al 30 de juliol. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem d'art. Ho fem per explicar-vos una exposició que s'inaugurarà ben aviat, de quadres, que es diu Castellà al nostre poble, que és de Philip John, i que podrem veure a Can Font. Per tant, avui hem trucat, no el John, perquè el John no parla gairebé català, però hem trucat a la seva dona, que també hi té una vinculació, ja veureu, bastant important en aquesta exposició, que ens ho explica tot. Per tant, parlem amb la Rosa. Digue'm una miqueta de què es tracta aquesta exposició.
2: Aviam, aquesta exposició tracta de castellà. O sigui, el fil té diverses, o sigui, diverses col·leccions, i sempre fem, ens agrada fer doncs, col·leccions de poble o de llocs en concrets, no? Aleshores, aquesta doncs, ens fa molta il·lusió perquè, bueno, perquè visquem aquí, doncs, perquè a més l'hem fet entre els dos. El fil i jo agafem aquestes exposicions o aquestes fotos o aquestes pintures d'una manera una miqueta diferent, no? O sigui, tant el fil com jo els dos estem jubilats. Aleshores, per això, nosaltres és doncs, el nostre... Bueno, ell és professor d'art i pintor, val? Però sí, és una miqueta el nostre hobby, no? O sigui, allò que vols fer tota la vida, dedicar-te tota la vida i que no pots fer, doncs perquè estàs treballant, no? I ara doncs, el que hem fet, per exemple, doncs, amb aquesta exposició, que per això diem nosaltres que és una mica diferent a les altres, és doncs, agafar la càmera, jo soc fotògrafa aficionada, agafar la càmera, anar a Castellà, i passar-te el matí allà contemplant coses, fent fotos, per una mica intentar posar a la pintura, o sigui, al quadre, doncs una miqueta el que és Castellà, el que és el poble. Ja et dic, tenim diverses exposicions, però aquesta vegada és Castellà, doncs el que és el poble de Castellà, no? O sigui, no, o sigui, també té la pintura de l'Església, la pintura de l'Ajuntament, les pintures doncs, del Pont Nou, del Pont Vell, això està molt bé, però també hi ha fotos, doncs, no sé, doncs, Cal Mariner, no el Camarinet, Can Mariner, sí. Que és una casa abandonada a l'avinguda de tal, i en aquell moment és una casa abandonada i passa una senyora doncs, amb un carro, una àvia, amb un carro, i a més porta el vestit de color blau, exactament del mateix color de la fatxada doncs, que està. Però és plasmar aquell moment doncs, que passa, això és no, una persona que passa per davant, de, per exemple, del carrer Major doncs, també té dues, no? Doncs el mateix, estem fent fotos, es para una senyora, ai, perdó, que m'he posat al mig, i no t'amoïnis, no? Ah, no, si a mi ja m'està bé que surti, li expliquem el que estem fent, i passa una altra vegada per fer la pintura, o sigui, la foto, per després fer el quadre, no? O sigui, està més enfocat en exposar doncs el que estem vivint o el que estem en aquell moment, l'entorn que estem fet, que hem exposat alguna cosa doncs, per vendre o per fer negoci o aquestes coses, no? O sigui, per això nosaltres és un hobby, per això l'exposició realment doncs, del dia 27 i de tot el mes que estarà, s'inaugura el 27 però estarà tot el mes, és una miqueta per poder compartir doncs, amb la gent de Castellà, en aquest moment, perquè és la que estem fent, doncs, bueno, doncs aquests petits moments, aquests petits pum, no? O sigui, aquella petita imatge doncs, que passa en aquell moment.
1: Tu fas la fotografia, el Philip fa el quadre, però què és el que podrem veure a l'exposició? Les dues coses, la teva foto, no, la seva pintura?
2: A l'exposició veurem els quadres. Uh-huh. O sigui, l'exposició estarà centrada en la pintura. En la pintura, o sigui, a la pintura del Philip.
1: D'acord. Quina tècnica fa servir el fil?
2: Acrílic i aquarel·la. Les que estaran exposades serà acrílic.
1: Val. Perquè ens ho puguem imaginar, són quadres de petit format, gran format, en podrem no, veure gaires, poques.
2: Tenim de tot. La Església, crec recordar que fa 1,20 m x 80. A més, està emmarcada, amb el que és enorme. Sí, el quadre aquest és molt gran. I després tenim doncs, quadres doncs, petitets de 40 x 40. Que seria doncs, l'àvia passant per davant de Cal Mariner.
1: Uh-huh. Ens has dit que el fil parla poquet castellà, gairebé no parla català, però vosaltres viviu aquí?
2: Sí, o sigui, nosaltres vivim a Can Font i fil porta aquí 20 anys. El que passa que ell és professor d'art, quan va venir aquí és anglès, és a Londres, quan va venir aquí va fer, o sigui, amb el seu hobby va seguir pintant perquè tota la vida porta pintant i fent alguna exposició doncs, per companys i aquestes coses. Ell aquí era professor d'anglès de negoci. Clar, tot el dia es passa parlant, es passava parlant en anglès. Aleshores, que tampoc té massa habilitat per als idiomes, no? Doncs, bueno, perquè és pintor, o sigui, és artístic, no? Sí. De llenguatge de lletres. I bueno, pues no es defen gairebé, no?
1: No sé si és la primera exposició del Philip John o ja n'ha fet diverses.
2: No és la primera. El que comentava és que, clar, com que ell ha estat treballant fins ara, fins fa 4 anys que es va jubilar, doncs ell ha pintat molt per exposicions, que porta molt temps fer-les, no n'ha fet gaires. Ell entén que ara això t'ho passaré, et passaré el seu currículum. N'ha fet, em sembla, 3 o 4, algunes fitxes, alguna així. Ara te passaré, ara, si vols.
1: Molt bé.
2: Et passaré per WhatsApp o per on vulguis.
1: Molt bé.
2: Doncs on ha exposat i quines exposicions ha fet, aunque no siguin per ell. Val? I després han fet aquest any una, per casualitat, vam començar una mica retornant a voler exposar, més que vendre, exposar, i per casualitat a mi m'advallés la Teresa Montserrat, que jo la coneixo, em va dir, escolta, necessito un quadre, dic, vols que exposem els del fil? I bueno, doncs portem un any exposant tots els quadres que farà, han sigut exposats amb ella, i els anem canviant, o sigui, el fil no solament pinta acrílic o no solament paisatges o ciutats, sinó que doncs pinta florals, té florals, té abstractes, o sigui, fa més coses. Llavors, amb ella doncs, hem posat diverses coses. Aquesta va ser la primera castellà, la de Nimes Vallès. I després aquí, doncs, bueno, ens vam animar a fer aquesta i farem aquesta. Ara mateix estan dues més, una la de BMW, que es farà a Madrid, que ja ens ha acceptat doncs, les quadres perquè es puguin exposar, i després està amb dues, que també tinc el certificat de Artbox, que es farà en el setembre a Zuric.
1: D'acord, Déu-n'hi-do. En aquest cas sí que la que es diu castellà al nostre poble és la que podrem veure aquí a Can Font, centrada només en quadres de castellà, entenc?
2: Sí, solament, sí. Sí, perquè a més són 13. Són 13 quadres, un, dic, el top, que és la iglèsia, és molt gran. Després tenim el pont nou de Castellà, que també és bastant considerable, i els altres doncs, són entre mitjanets i algun petitet, que és aquest de Cal Mariner. Llavors, clar, serà difícil, amb un espai tan petit, doncs, poder exposar-los tots. El dia de l'exposició estaran tots, potser després, durant el mes, probablement els dos grans no podran estar, no? Però el dia de l'exposició estaran tots, i tots seran de Castellà, són uns 13 pintures. I totes són, o sigui, l'exposició és de la pintura del fil, dels quadres del fil. A part serà que nosaltres més endavant fem alguna cosa conjuntament, o que jo, perquè més, a mi et sentim, jo faré alguna cosa, però aquesta que ens aplica ara és els quadres del fil.
1: En tot cas, Rosa, veurem els quadres del fil, com ens acabes de dir, però parteixen de la teva fotografia. Sempre pinta a partir de fotografies teves, o el fil també a vegades inventa paisatges o inventa, doncs, allò que pinta?
2: No, inventa. És a dir, que aquí es posarem la col·lecció de castellà, però, per exemple, doncs, té paisatges totalment inventats d'ell, paisatges inspirats. Per exemple, té la col·lecció de França, que està molt inspirada en Van Gogh, la seva tècnica, però que els paisatges són inventats. O sigui, ell va viatjant, es queda amb segon que coses, sense fotos i sense res, i arriba a casa i et fa l'invent doncs, o la composició doncs, que a ell se li ha agradat a la imatge.
1: D'on és el fil?
2: Home, jo, saps el que passa? Que jo no sóc objectiva, per això t'he comentat abans, que clar, fer jo l'entrevista, és que no sóc objectiva, no? Primera, bueno, perquè sóc la seva parella, sóc la seva dona, no? I segona, perquè a més, clar, moltes coses treballes amb ell.
1: Clar, conjuntament.
2: Llavors, objectiva no sóc. Jo crec que s'ha de veure, perquè realment les pintures són molt guapes. I aquí es posaran les 13 de castellà, però, a més, jo crec que la fotografia, la pintura seva, reflecteix l'emoció del moment, no? O sigui, és a dir, tu veus aquí ja, o sigui, estic enamorada del Mariner, no? És una casa reduïda, és una casa en ruïnes, és una casa que hem passat tothom 50 vegades i probablement ni l'hem mirada. I en aquell moment, o sigui, inspira una persona gran, igual que la casa, passant per davant, i que a més va ser casualitat, la senyora porta el mateix vestit del mateix color de la casa. No? I clar, i tu estàs des de la cera, de la cera d'enfrente, o sigui, estàs a l'altra cera per agafar l'enquadre, i està passant i estàs dient, sisplau, que passi la senyora en el moment que no passi cap cotxe. Mm-hmm. O sigui, que ens ho passem molt bé els dos, no? Clar. I aquesta és l'essència, això és el que jo volia parlar amb tu. Clar. O sigui, l'essència no és posar una exposició, fer una exposició per vendre els quadres, no. És a dir, o sigui, compartim aquests moments que tenim a Castellà i a altres llocs, perquè a vegades no els vivim, no? O sigui, quantes vegades no haurem passat per davant d'aquesta casa i no l'han vista?
1: Totalment, totalment. Tu sí que ets de Castellà, Rosa?
2: No, jo soc de Sabadell, però els dos vivim a Castellà, els dos vivim a Can Font. El fill porta més de 20 anys aquí vivint a Can Font. Jo em porto uns 15, soc de Sabadell, però bueno, vaig venir cap a Castellà i ara ja pues, la meva filla també viu amb nosaltres, els nens van al col·le a Castellà,
1: o sigui, avui
2: he pogut estar a les 10 perquè he anat a buscar el nen, a portar el nen al col·le, a la seva.
1: I és originari d'on el Filip?
2: De Londres.
1: De Londres ciutat.
2: Poble, bueno, és Kent, també t'ho passaré, com que et passaré el seu currículum, ho veuràs.
1: Molt bé, molt bé.
2: És de Kent, que és com si haguéssim Cornellà, val? Sí, que és de Londres. Ell molt petit, als 16 anys va marxar de casa, per problemes religiosos i coses d'aquestes, i es va buscar la vida, va apostar per, la, que, o sigui, per l'art, perquè volia fer art, es va espavilar un tot Londres amb els anys 60 i quasi 70, i es va ficar en la universitat, així no va acabar sent profe doncs, d'art durant molts anys en Londres.
1: Doncs aquesta exposició...
2: És això, molt emocionat.
1: Aquesta exposició es podrà veure, recordem-ho, a partir de dissabte 27 de juny.
2: L'exposició es comença del dia... Si vols, també puc passar...
1: Clar, comença abans. No, ja vaig veure el cartell, llavors sabem que comença el dia 25 de juny, oi?
2: Exacte.
1: Fins al 30 de juliol, però que la inauguració, diguéssim, oficial, i això la feu el dissabte 27, no?
2: Exacte.
1: A les 11 del matí.
2: Clar.
1: Tots dos, no? Suposo que hi sereu.
2: Sí, serem els dos, sí.
1: Molt bé. I recordem que això serà el local social de l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Font, Can Avellaneda.
2: Exactament.
1: Molt bé, Rosa, doncs moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta exposició. Recordem que es diu Castellà, el nostre poble, de Philip John, sí. Que podrem veure doncs, ben aviat aquí, al nostre poble. Sí. Moltes gràcies, Rosa, una abraçada.
2: Gràcies, adéu.
0: Així acabem aquesta primera edició de la setmana, aquest primer Connectats ja en època estival. Gràcies a tots. Demà tornem, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-02-99. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
4: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de FM, a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Qui? Són les 6.
9: Serveis informatius al Prat Ràdio.
8: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Jordi Ibern serà el candidat d'Esquerra Republicana al Prat a les següents eleccions municipals després de ser escollit durant la darrera assemblea. En un acte obert a Torremuntades Jardins de Josep Baixes ha definit l'habitatge, la cultura i la llengua catalana com a eixos principals a tractar des del seu govern. Escoltem Jordi Ibern, candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals.
10: Volem que la gent pugui quedar-se al Prat a viure i ho pugui fer en condicions. Tot projecte vital que existeixi a la ciutat ha de tenir un habitatge per poder fer-lo realitat. El català ha de ser aquella llengua que sigui viva i dominant a la nostra ciutat. La cultura és allò que fa que no tinguem desigualtats i que fem barris, comunitats i que la gent pugui tirar endavant.
8: Seran els quarts comicis per a un Jordi Ibern que en l'acte d'aquest dissabte, acompanyat per l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrat l'oposició del partit a l'ampliació de l'aeroport. El Prat compta amb un total de 378 elements de fibrociment, poc més de 6 elements per cada 1.000 habitants, lluny de les ciutats amb major presència d'amiant de Catalunya. L'aprovació de la llei de l'erradicació de l'amiant al Parlament la setmana passada, aprovada sense cap vot en contra ni abstencions, inclou la creació del Cens Català de Materials amb Amiant, un instrument en què els ajuntaments han d'informar la Generalitat de tots aquells elements arquitectònics que compten amb amiant. Les darreres dades oficials indiquen que només un 11% dels municipis del país han enviat aquest llistat complet, d'entre ells el Prat. I l'Escola d'Arts en Viu ha clos el curs amb un concert a l'aire lliure a la plaça Pau Casals, tot just davant de Torre Balcells. Tant el públic com la vora d'un centenar de músics han deixat de banda l'aixafogó i han participat d'un concert farcit de versions on els alumnes han pogut mostrar la seva progressió durant tot l'any. En aquesta ocasió, l'espectacle ha comptat amb més de la participació de l'orquestra de barri del Centre Cívic Jardins de la Pau, Sant Jordi Ribera Baixa, volíem dir, tot en una setmana especialment carregada pel que fa a l'activitat musical al Prat. Dimarts i dimecres es va celebrar l'Escola Sona a la Capsa i dijous es va presentar el videoclip del Meu Ritme. Enguany s'ha reinterpretat Persona, cançó de l'artista folk asturiana Lorena Álvarez.
9: Esports.
8: El pertenc Joel Esteban se'n va del Gran Premi de la República Txeca de Motociclisme sense poder puntuar. El pilot potablava de Level Up ha caigut en el revolt 4, només portaven 3 voltes al circuit. Tot plegat en un cap de setmana poc positiu, ja que la quali de dissabte va acabar 17è. D'altra banda, en futbol, el Badalona no ha aconseguit remuntar l'eliminatòria contra el Compostela i, per tant, l'AE Prat es queda sense l'ascens compensat. El conjunt escapulat ha guanyat 2-0 i s'ha quedat a un gol de poder forçar la pròrroga. I això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol radiofònic del Picalletres. Som als estudis de la xarxa de comunicació local i ho tenim tot a punt per començar el programa més lletraferit de les ràdios de proximitat. Aquí ens entrenem molt en el lletreig i en els jocs lingüístics per estar al nivell del programa que fem. Així que també esperem que els participants avui vinguin ben preparats per aconseguir una bona quantitat de punts que els faci entrar al nostre Picarrànquing. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants a segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Terrassa i cap a Martorell.
0: Picalletres, mots i jocs a cabassos.
1: Contactem amb l'Oriol Carreras, que ens parla des de Ràdio Municipal Terrassa. Oriol, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Bon dia, Tina, bon dia. Mira, aquests aplaudiments són per tu, eh?
1: Ai, gràcies.
2: Els concursants et volen fer la pilota, però és que no servirà de res, nois.
1: No, em sap molt de greu. Simplement han de lletrejar bé les paraules.
2: Clar, encantats de saludar-te, Tina, i de saludar també a la Noa. Hola, Noa.
3: Hola.
2: Que a la Noa li encanta llegir novel·les de misteri. Ah, que sí? Quina novel·la estàs llegint? Aquella que conjuntament estem llegint?
3: Ara, Truly Devious.
2: Exacte, que és d'anglès. Sí, sí, que va de... Bueno, sí, és
3: misteri.
2: Eric, què tal?
4: Bé, bon dia.
2: Tu què t'agrada?
5: A mi, jo sóc molt perico.
2: Molt perico, t'agrada el futbol, eh?
5: Sí.
2: Algun jugador en particular?
5: Per a mi, ja sé.
2: Home,
5: sí.
2: Quina milla, boníssim. I el Javi. Hola, Javi.
6: Bon dia.
2: Com estàs?
6: Bé, molt bé.
2: Tu ets
6: bé.
2: Més de videojocs, eh?
6: Sí.
2: Quin
6: sí.
2: joc?
6: El Rocket League.
2: Ah, sí, que va de...
6: Futbol amb cotxes.
2: Ah, anava a dir Marcenitos, sí. Però no. Però bé, aquests seran els concursants d'avui del Col·legi Martí.
1: Doncs molt bé, saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda a vosaltres, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Martorell. Com va, Irene Jurado?
7: Doncs molt bé, aquí estem preparats amb els tres alumnes, també de segon d'ESO, de l'Institut Pompeu Fabra, que són a punt i ben motivats per participar. Tenim l'Eneco. Eneco, què tal?
8: Tot bé.
7: Tot bé? Digue'ns alguna coseta que t'agradi o algun hobby, alguna afició teva.
8: Bueno, el meu hobby és l'atletisme, que el faig des de petit, i m'agrada molt, perquè m'ho passo bé i tot bé.
7: Un superatleta. També el Dani. Hola.
9: Sí, hola.
7: El Dani, que també és un perico, eh?
9: Sí, aquí sí,
7: també,
9: jo també.
7: Tenim un altre.
9: Sí, també. Jo jugo a futbol amb el Martorell, i jo també sóc molt de l'Espanyol, sempre vaig al camp, i, pues, bueno, ja està.
7: Molt bé, molt aficionat del futbol. I l'Oriol?
10: Hola, bon dia. A mi m'agrada molt jugar a hoquei i també m'agrada molt veure els partits de futbol.
7: Doncs tres esportistes, eh? Tenim per aquí també, al·lucinats també una mica amb la ràdio, amb l'experiència d'estar aquí als estudis i davant d'un micro.
1: Oh, i tant, doncs us desitgem el millor també a vosaltres. No podem començar el concurs sense saludar la nostra estimada jurat. Hola, jurat, com va tot per aquí?
11: Hola, Tina, molt bé. Hola a tothom. Doncs estic aquí expectant i amb ganes de passar una molt bona estona. Espero que els concursants mantinguin la concentració tot el programa i, a més, puguin gaudir de l'experiència. Quan vulgueu, comencem.
1: Exacte, concursants. És important també gaudir de l'experiència, com us diu la jurat. Abans de començar amb les proves, però recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
11: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torrefarrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
0: A lletrejar.
1: Iniciem el camí a poc, amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb el Col·legi Martí. Preparada, Noa?
3: Sí.
1: Temps. Cobert.
3: C-E-U.
11: Has dubtat també, Walta, i és O.
1: Eric. Focus.
5: F-O-C-U-S.
1: Passió.
5: P-A-S-S-I-O.
11: La O porta accent tancat.
1: Javi. Danesa.
6: Da-E.
11: És D.
1: Doncs en aquest cas heu fet un encert que sumen 100 punts al vostre marcador. Va, calma, que en els propers nivells en podeu fer un grapat més. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Eneko?
8: Sí.
1: Temps. Sentit.
8: S-E-N-T-I-T.
1: Untós.
8: U-N-T-O amb accent obert, S.
11: L'accent és tancat.
1: Dani. Bessona.
5: B alta.
11: Has dubtat amb veu alta abans de la B.
1: Oriol. Enigma.
10: E-N-I-G-M-A.
1: Polza.
10: P-O-L-S-E.
11: L-Z.
1: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb el Col·legi Martí. Les vostres paraules són les següents. Cassoplon, caixó, calçó.
5: Cassoplon.
11: Correcte. En català, per fer al·lusió a una casa gran, podem fer servir els termes mansió, casal, vila, xalet, però no pas casoplon.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per a l'Institut Pompeu Fabra. Les vostres paraules són les següents. Massilla, pandilla, banderilla.
8: Pandilla.
11: Correcte, també. En català, quan volem fer referència a un grup d'amics, per exemple, hauríem d'utilitzar mots com colla, penya, quadrilla, tropa, grup i no pas pandilla.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb el Col·legi Martí. Eric, estàs preparat?
5: Sí.
1: Temps. Permanent.
5: P-E-R-M-A-N-E-N-T.
1: Sustentar.
5: S-U-S-T-E-M-P-T-A-R.
11: N-T-A-R.
1: Javi. Jeràrquic.
6: G-E.
11: Comença per J.
1: Noa. Aparador.
3: A-P-A-R-A-D-O-R.
1: Comestible.
3: C-O-M-E.
11: S, no C.
1: Recordeu aquesta C, que és un error molt comú. En aquest cas, heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Dani?
5: Sí.
1: Temps. Encantador.
5: E-N-C-C.
11: S, no C.
1: Oriol. Consistir.
10: C-O.
11: S, no C.
1: Eneko. Diàmetre.
8: D-I-A. Emma.
11: La porta accent.
1: Mira que us he recordat, lo de la C. Nois, heu d'estar una mica més atents. Però bé, en tot cas, anem a fer un recompte general per veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
4: Mm.
11: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. El Col·legi Martí de Terrassa té acumulats un total de 700 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell en té un total de 400.
1: Doncs el Col·legi Martí, que de moment es posa per davant, i el Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al grup Gina. Està conformat pels dos germans de Barcelona, Júlia i Pau Serrasolses. Avui escoltarem la cançó T'estimo tant, que van treure el setembre de 2025 i que compta amb la col·laboració de la cantant i trompetista Alba Armengou. És una cançó íntima que parla de l'amor que persisteix malgrat la distància. Preu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem aquest T'estimo tant.

0: Quina cançó tan tendra, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts, o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Col·legi Martí, començo amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, quina hora és?
2: Són les 7 del vespre.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Les portes es tanquen, són les 7 del vespre.
0: Doncs correcte, aquesta resposta que suma 200 punts al vostre marcador. Torna ara per a l'Institut Pompeu Fabra. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què sona als meus cascos?
5: La de sempre.
3: Incorrecte, rebot.
0: Col·legi Martí, segons la cançó, què sona als meus cascos?
2: La cançó preferida de l'altre?
3: Sí, ho donem per bo. Exactament, la lletra diu la cançó, la que a tu t'agrada. Però és la preferida de l'altra persona, evidentment. Escoltem-ho.
4: I són els meus cascos, la que a tu t'agrada.
0: Doncs 200 punts més que sumeu en aquest marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb el Col·legi Martí. Javi, estàs preparat?
6: Sí.
0: Temps. Conta, contes.
6: Fer, no sé.
3: És ser, no fer.
0: Noa. Aparellador.
2: A-P-A-R-E-L-L-A-D-O-R.
3: D-O-R, has dit do.
0: Eric, descompondrà.
2: D-E-S-C-O-M-P-O-N-D-R-A, amb accent tancat.
3: L'accent és obert.
0: Llàstima, nois, aquesta última paraula, que heu estat a punt de fer-la bé, però recordem que l'accent a la A en català sempre és obert. En aquest cas, no heu sumat cap punt en el vostre marcador, però no us preocupeu perquè queda la prova final. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Oriol?
7: Sí.
0: Temps. Conspirador.
7: C-O-N-S-P-I-R-A. D-O-R.
0: Coaccionaran.
7: C.
3: S, no C.
0: Eneco. Milionàries.
5: M-I-L llaminada.
3: Una sola L.
0: Dani. Desdibuixat.
7: D-E-S-D-I-B-U-I-X-A-T.
0: Susceptible.
7: S.
3: Has dubtat també o alta?
0: En aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Doncs ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: El Col·legi Martí de Terrassa ha aconseguit fins ara 1.100 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell n'ha aconseguit 1.000.
0: Doncs aquests marcadors ajustats i arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig amb la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: Música. El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Doncs vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Oriol Carreras, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: Doncs, atenció, perquè s'estan repartint aquí els dits.
0: A veure.
8: I serà la Noa.
0: Doncs la Noa serà l'encarregada de lletrejar aquesta mega paraula. Irene Jurado, qui és el concursant del vostre equip que intentarà doncs lletrejar la mega paraula?
9: Aquí estan acabant de triar, però diria que l'Eneco... No,
0: l'Oriol.
9: Vinga, l'Oriol.
0: L'Oriol, vinga, finalment serà l'Oriol qui lletrejarà la mega paraula. Ara el que us demanaria és que penseu una aposta i la custodieu bé, d'acord? Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectarem ara de Ràdio Martorell. Irene Jurado, fins ara.
9: Fins ara.
0: Comença la prova al Col·legi Martí. Estàs preparada, Noa?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan algú es comporta sense naturalitat o té l'habilitat de dissimular la veritat, les imperfeccions d'una cosa per a produir un efecte determinat que serveix per enganyar, podem dir que fa servir l'artifici. Així, també podem reconèixer l'art de certes coses fetes amb enginy, com per exemple els focs d'artifici. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu artificiositat.
2: Artificiositat.
3: Endavant.
2: A-R-T-I-F-I-O-S-I-T-A-T.

0: desconnectem de Ràdio Municipal Terrassa. Fins després, Oriol Carreras.
1: Fins ara.
0: Institut Pompeu Fabra, esteu a punt? Estàs preparat, Oriol?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat que descriu l'habilitat emprada per amagar o disfressar la veritat, per a produir un efecte determinat que serveix per enganyar. Així, per exemple, podem conèixer alguna persona mancada de sinceritat, de naturalitat, que sigui tota ella artifici. Doncs bé, la meva paraula d'avui és el substantiu artificiositat.
2: Artificiositat.
3: Endavant.
2: ArtificiositiOSitat.
0: Molt bé, doncs en aquest cas has lletrejat correctament la mega paraula. Ara descobriràs i descobrireu com ho ha fet l'equip contrincant. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Oriol Carreras, quants punts ha apostat el teu equip?
1: Hem apostat 100.
0: 100 puntets, l'aposta mínima. Molt bé.
1: Sí, i segura.
0: I segura també, exacte. Irene Jurado, quants punts ha apostat el teu equip?
4: Doncs tot el que tenien, han estat molt atrevits, 1.000 punts.
0: I valents, aquí també ens agraden els equips valents. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. El Col·legi Martí ha lletrejat la mega paraula... correctament. I l'Institut Pompeu Fabra ha lletrejat la mega paraula... correctament també. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: El Col·legi Martí de Terrassa ha aconseguit sumar finalment 1.200 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell n'ha aconseguit finalment 2.000.
0: Per tant, l'Institut Pompeu Fabra es corona com el campió del programa d'avui. Anem a parlar amb ells. Irene Jurado, com estan els ànims per aquí?
4: Doncs estan celebrant-ho. S'han aixecat a les cadires, s'han abraçat, han picat de mans, però que t'ho diguin ells. Com esteu, nois?
5: Tot bé, molt contents.
0: Sí. Us ho esperàveu o no, guanyar el programa?
5: Sí. Bueno, sí, més o menys.
0: Bueno, sí. Nah,
5: més o menys.
6: Nosaltres juguem per guanyar.
0: Més o menys.
6: Ah, molt bé. Juguem per guanyar.
0: Clar que sí.
5: No digues això.
0: Quina prova us ha costat més, a veure?
2: Jo crec que l'última ara.
0: La mega paraula?
2: Sí.
0: Bé, en tot cas, moltíssimes felicitats per la vostra participació.
2: Gràcies.
0: I no em vull oblidar de parlar també amb el Col·legi Martí, perquè també heu fet una boníssima participació. Oriol Carreras, com esteu per aquí?
1: Molt bé, molt bé. Molt contents que hagi guanyat Martorell. I, bueno, escolta, ens hem quedat així una mica pensits, però, vaja, el que importa és participar i, sobretot, que quedi clar que la C es diu C.
0: Exacte. Crec que els hi quedarà ben clar a partir d'avui.
1: Clar, home.
0: A veure...
1: Contents d'haver participat a la ràdio, sí o no, nois?
6: Sí, sí, sí.
1: Sí, vinga.
0: Que anava a dir que em diguin ells una mica com han vist la seva participació.
1: Vinga, va, Noa, va, que s'està molt bé a la paraula final.
7: Bueno, jo crec que tots estàvem molt nerviosos i crec que per això m'he equivocat, però igualment ens ho hem passat molt bé. I potser sí que alguna prova ha estat més difícil que les altres, però...
1: Mira, el que ens ha donat més ànims és l'Eric, que ja està acostumat a aquests resultats, eh, que sí? Com que ets fan de l'Espanyol.
7: Malauradament,
1: sí. Ah! Sí, veus? Ja està. Doncs ja ho tenim, ja ho tenim.
0: Perdoneu. Doncs, en tot cas, felicitar-vos també per la participació que heu fet en el programa d'avui. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, vinga, com ha quedat tot plegat?
8: El Picarrànquing.
3: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torreferrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut

l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui. Per part meva només em queda acomiadar-me dels dos locutors d'aquest programa, Oriol Carreras, Irene Jurado. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I concursants, també moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Tina. Que vagi molt bé. I al jurat.
2: Gràcies. Gràcies, Tina. Un plaer.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir a concursar i, no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Municipal Terrassa i Ràdio Martorell, per la vostra feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom!
1: Pica Lletres, a la teva emissora local.

A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

traguin la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

Jogo.

0: Oasis FM. Otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRAT.
2: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia, ampliats fins al 26 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com.
4: A General de Pirotecnia disponemos de productos nacionales, fuentes, truenos, voladores, baterías, tracas y surtidos con los mejores precios. Productos exclusivos que solo encontrará en nuestras tiendas. Descuentos de hasta el 50% en la compra de segundas unidades. Además, llévese un regalo por cada compra. General de Pirotecnia en los macros de la Zona Franca y Badalona. De 10 de la mañana a 9 de la noche sin interrupciones. Parking gratuito. No hace falta tarjeta macro.
5: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
6: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
7: La música del siglo pasado.
8: Música del segle passat.
7: La música del siglo pasado. De la música del segle passat. Música del segle passat.
9: Música del segle passat.
10: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
11: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
12: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
11: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
12: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
13: Son las 7.
14: Serveis informatius, el Prat Radio.
13: Bona tarda. Coincidint amb l'arrencada de l'estiu, ha arribat la primera onada de calor de 2026. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de perill de calor de l'any després de registrar temperatures superiors als 40 graus. De fet, aquesta passada nit ha estat tòrrida a Barcelona, és a dir, per sobre dels 25 graus. Al Prat, aquest cap de setmana, els termòmetres han arribat als 34 graus. Segons el Metocat, la primera onada de calor de l'estiu s'allargarà almenys fins dimecres. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dilluns, 21 de juny de 2026.

0: Acabats amb els titulars d'avui, 22 de juny. Jordi Bern serà el candidat d'Esquerra Republicana al Prat a les següents eleccions municipals després de ser escollit durant la darrera assemblea. Un acte que també ha comptat amb la participació del 132è president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva dels més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya, l'amiant. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La plaça Jardins del Cementiri Vell s'ha omplert de ciutadans i ciutadanes per celebrar la Fira de la Palmira i la Festa del Nucli Antic, un seguit d'activitats variades pensades per un públic general. Pel que fa als esports, el pretenc Joel Esteban se'n va del Gran Premi de la República Txeca de motociclisme sense poder puntuar. El pilot pot hablava del Level Up, ha caigut en el revolt 4 quan només portaven 3 voltes al circuit. I pel que fa al temps, i com dèiem en portada, arrenquem la setmana amb una onada de calor que arriba avui al màxim, però que encara s'allargarà uns dies. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Coincidint amb l'arrencada de l'estiu, ha arribat la primera onada de calor de 2026. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de perill de calor de l'any després de registrar temperatures superiors als 40 graus. De fet, aquesta passada nit ha estat tòrrida a Barcelona, és a dir, per sobre dels 25 graus. Al Prat de Llobregat, aquest cap de setmana, els termòmetres han arribat als 34. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu s'allargarà almenys fins dimecres. Les conseqüències de les altes temperatures ja es noten i el SEM ha atès 55 persones arreu de Catalunya amb afectacions relacionades amb la calor. Per tot plegat, durant aquesta primera onada es recomana evitar sortir al carrer a les hores de més calor, fer servir gorra, hidratar-se sovint, fer menjars lleugers, evitar aliments calents i utilitzar aires condicionats i ventiladors. A la nit, per intentar dormir tot i la calor, també es pot ajudar a obrir les finestres per generar corrent d'aire. Això sí, abaixant les persianes per mantenir tanta foscor com sigui possible. Fer-se una dutxa d'aigua tèbia abans d'anar a dormir o remullar-nos els canells, turmells, front i clatell amb tovalloles humides també pot ajudar a mantenir una temperatura corporal agradable.
1: Política.
0: Jordi Bern serà el candidat d'Esquerra Republicana al Prat a les següents eleccions municipals després de ser escollit durant la darrera assemblea. En un acte obert a Torremuntades Jardins de Josep Bages, ha definit l'habitatge, la cultura i la llengua catalana com a eixos principals a tractar des del seu govern. Escoltem Jordi Bern, candidat d'Esquerra a les eleccions municipals.
2: Volem que la gent pugui quedar-se al Prat a viure i ho pugui fer en condicions. Tot projecte vital que existeixi a la ciutat ha de tenir un habitatge per poder fer-lo realitat. El català ha de ser aquella llengua que sigui viva i dominant a la nostra ciutat. La cultura és allò que fa que no tinguem desigualtats i que fem barris, comunitats i que la gent pugui tirar endavant.
0: El candidat també ha mostrat oposició per l'ampliació de l'aeroport.
2: Direm no a l'ampliació de l'aeroport, aquesta ampliació no cal i no és necessària. El que és necessari és una bona connexió a tipus ferroviari, connectant tots els aeroports del país amb AVE, amb trens d'alta velocitat, seria una solució molt, molt, molt digna.
0: Un acte que també ha comptat amb la participació del 132è president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, que ha reivindicat la necessitat de millorar, especialment en les tres prioritats del partit de cara a les futures generacions i treballar en aspectes com la reindustrialització i el canvi climàtic. Escoltem Pere Aragonès.
3: Molts dels aspectes que són importants pel futur de Catalunya es decideixen també al Prat, es decideix la reindustrialització, el futur d'infraestructures claus, però també l'equilibri mediambiental. Després de tants anys d'un mateix projecte, al capdavant del Prat, és bo que es pugui considerar un canvi. El nostre projecte, sobretot, està basat en un treball molt humil, molt de carrer, molt de contacte amb els veïns i veïnes.
0: Les eleccions municipals de 2027 suposaran els quarts comicis als quals el candidat d'Esquerra Republicana, Jordi Bern, s'ha presentat.
1: Societat.
0: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. És una informació que ens amplia Ivan Conde Pérez. Bona tarda.
4: Bona tarda. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Escoltem la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
5: Molt satisfets de l'aprovació d'aquesta llei. Era de justícia, és una política, com dic, de salut pública de primer ordre, i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
4: La llei, que ha estat aprovada sense cap vot en contra ni abstencions, per tant, amb majoria absoluta de 6, inclou la creació del Cens Català de Materials amb Amiant, un instrument en què els ajuntaments han d'informar la Generalitat de tots aquells elements arquitectònics que compten amb Amiant per disposar d'un catàleg complet al país. Les darreres dades oficials indiquen que només un 11% dels municipis han enviat aquest llistat complet. D'entre ells s'hi troba el Prat de Llobregat. Les associacions i entitats de defensa dels afectats per l'amiant celebren aquesta iniciativa, però volen veure que es du a la pràctica el més aviat possible. Escoltem en aquest ordre Miguel Moreno, de l'Associació de Jubilats de Macosa Alstom Afectats per l'Amiant, i a Joan Maria Soler, de la Comissió contra l'Amiant de la FAP.
6: Habrá que ver qué aplicación se le da, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumple.
7: Donar-li tota la importància amb aquesta llei i que ens posa un repte, que és que s'apliqui.
4: La legislació contempla tant sancions per una banda com ajuts per l'altra. Les sancions de fins a 100.000 euros afectaran tant a propietaris privats com a administracions i castigaran aquells casos on les propietats no executin les ordres de retirada d'amiant que rebin. L'import d'aquestes multes es destinaran al finançament d'actuacions de gestió i retirada precisament d'aquests materials. Pel que fa als ajuts, el govern hi destinarà 10,5 milions d'euros. Tant propietaris privats com empreses i administracions poden accedir a la convocatòria d'ajuts fins al proper 2 de juliol, uns ajuts que pretenen cobrir la retirada dels materials que continguin amiant i la seva gestió com a residus, unes quanties que dependran doncs, de la tipologia de l'edifici i de la quantitat de material a retirar. La presència d'amiant a les ciutats de Catalunya és molt desigual, i per veure-ho un exemple, a Barcelona hi ha 1,19 elements de fibrociment per a cada 1.000 habitants, mentre que a Amposta, el municipi amb més amiant per habitant, parlem de 33 elements per cada 1.000 habitants, és a dir, gairebé 30 vegades més a Amposta que no pas a Barcelona. Al Prat hi ha un total de 378 elements, a tota la ciutat 378, és a dir, poc més de 6 elements per cada 1.000 habitants, situant-se a per dir-ho d'alguna manera, a la zona mitjana d'aquest poc desitjat rànquing. Si ens centrem específicament en la nostra ciutat, succeeix el mateix. Bona part dels elements de fibrociment es troben en uns districtes i seccions concretes, especialment aquells que compten amb presència de polígons industrials, així com els barris de Sant Jordi i el casc antic. Si fem la vista enrere, fa 10 anys, el 2016, l'Ajuntament del Prat ja va aprovar una moció que entitats i associacions van qualificar de pionera i que ja aplicava postulats similars al de la llei que s'acaba d'aprovar al Parlament. El consistori pretenc que es comprometia a elaborar un cens d'instal·lacions i un pla d'actuació per retirar l'amiant de tots els edificis públics de la ciutat. I és que l'amiant ha estat desgraciadament present a la història del Prat. El cas més paradigmàtic fou el de l'empresa Honeywell Friction, que va rebre numeroses condemnes judicials en ferm als anys 70 i 80 per superar tots els indicadors legals de pols d'amiant i incomplir la normativa de salut laboral. Recordem una empresa que després es va reubicar a Zona Franca, però que en els seus inicis estava directament al nucli urbà del Prat. Molts treballadors de l'empresa van patir greus problemes de salut associats anys després i per defensar-se van crear l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant de Catalunya, amb seu al Prat. La presència, recordem, d'elements d'amiant és potencialment perillosa per a la salut i en cas d'existir dubtes sobre la seva presència s'han de realitzar estudis i controls. La seva retirada immediata es realitza, això sí, només en els casos amb risc de despreniment de fibres a l'ambient, bé pel seu estat de conservació o perquè doncs, és sotmès a fregaments, a corrents d'aire, xocs, etc. En aquests casos sí que s'ha de tractar per evitar l'emissió de fibres. En altres escenaris on el risc de despreniment de fibres és molt menor, el material pot quedar-se instal·lat fins a la seva eliminació a la fi de la seva vida útil, tot i que es poden dur actuacions preventives, com l'estabilització aplicant-hi materials de prevenció o el seu confinament, és a dir, la instal·lació d'una barrera física o una protecció entre el material que conté amiant i les persones que ocupen l'edifici.
0: Moltes gràcies, Ivan, per aquesta notícia que ens porta aquesta bona notícia amb la fi cada cop més propera d'aquest element tan perillós com és l'amiant. Moltes gràcies.
4: A tu.
0: I fins aquí l'informatiu vespre d'avui. Tot seguit us deixem amb els esports, amb el Jonathan Marín González. La informació local torna demà, a partir de les 9, al Planeta Prat. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: El Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. En aquesta edició tarda parlarem de com ha anat el cap de setmana en clau pota blava. En aquest sentit, destaquem que el pretenc Joel Esteban se'n va anar del Gran Premi de la República Txeca sense poder puntuar. D'altra banda, en futbol, el Badalona no ha aconseguit remuntar l'eliminatòria contra el Compostela i, per tant, l'associació Esportiva Prat es queda sense aquest ascens compensat. De tot això ara parlarem en una estona en aquesta edició tarda. I més enllà de l'actualitat, avui recuperem l'entrevista amb el boxejador pretenc del gimnàs Gallego Prada, Sergio Barneto, que ha passat aquest migdia pels estudis del Prat de Ràdio per parlar de la seva temporada, on s'ha proclamat campió absolut de la categoria de 65 quilos després de derrotar a la final el boxejador Isaac Morán del Club Cao Verdún. I el programa d'avui el tanquem amb una entrevista sobre una iniciativa local anomenada Tribum. Què és Tribum? Doncs és una nova aplicació per connectar amb persones a través de l'esport. D'això en sabrem més en aquesta edició tarda, que com sempre doncs arrenquem recordant-vos que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a la xarxa X, @PratEsports. Ja ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié, per tant, benvinguts i benvingudes, arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

Obrim el programa i ho fem amb la notícia del Club Bàsquet Prat, que perquè el conjunt del Joan Busquets ha confirmat la seva plaça segona FEB la temporada vinent. Anirem ampliant la notícia a mesura que doncs, en coneixem més detalls d'aquesta inscripció, però anem a parlar de motociclisme perquè el pretenc Joel Esteban se'n va del Gran Premi de la República Txeca sense poder puntuar. El pilot Potalava de Level Up ha caigut en el revolt 4 quan només portaven 3 voltes al circuit, tot plegat en un cap de setmana poc positiu, ja que en la quali de dissabte va acabar 17è. Ara mateix Esteban és 12è a la classificació general, amb 44 punts, 2 més que el seu company d'equip Bertele, que en té 42. El líder d'aquest campionat de Moto3 continua sent Máximo Quiles, que amb la seva tercera posició ha ampliat la seva distància a 65 punts amb Álvaro Carpe, segon classificat. I de motor, doncs ara anem a parlar de futbol, perquè el Badalona no ha aconseguit remuntar l'eliminatòria contra el Compostela i, per tant, l'Associació Esportiva Prat es queda sense l'ascens compensat. El conjunt escapulat ha guanyat 2-0 i s'ha quedat a un gol de poder forçar la pròrroga. El primer gol va arribar en el 70 a través de Bermu i, en el temps d'afegit, Mazaira es va marcar en pròpia porta el 2-0. A partir d'aquí, doncs, van restar un parell de minuts, però que no van ser suficients perquè arribés el tercer gol del Badalona. I en atletisme, aquest cap de setmana s'ha celebrat el Campionat de Catalunya Sub-18 i Alejandro Colomino, del pretenc Associació d'Atletisme, ha guanyat la medalla de bronze en salt de llargada amb un salt de 6,44 metres. I d'atletisme passem ara a arts marcials, perquè a la secció de judo del Fitness Prat es va protagonitzar una destacada actuació al Campionat de Catalunya de Quius, celebrat ahir al Complex Esportiu Municipal de Badia del Vallès. La competició organitzada per la Federació Catalana de Judo va reunir doncs, judoques de diferents clubs d'arreu de Catalunya i els representants del Fitness Prat van assolir un total de 4 medalles. La gran protagonista de la jornada va ser Lili Ruiz, que es va proclamar campiona de Catalunya en la categoria de menys 57 quilos després de penjar-se la medalla d'or. En aquesta mateixa categoria, Lucía Romero va obtenir una meritòria medalla de plata, mentre que Alicia Pallarés va completar el podi amb una medalla de bronze. I per la seva banda, Genís Balló va contribuir a l'excel·lent balanç de l'entitat amb una medalla de plata en la categoria de menys 73 quilos, culminant així una actuació molt destacada per l'equip Potablava. I tanquem el repàs de l'actualitat amb la petanca, perquè el pretenc José Luis Guaix i en Jesús Escacho s'han proclamat campions d'Europa de petanca en la modalitat de doblets masculins. La parella de la selecció espanyola va aconseguir aquesta fita històrica al Campionat d'Europa de petanca celebrat a Lorca, a Múrcia, on van vèncer la final a la selecció italiana.

0: Escoltes el Prat Esports.
1: I repassada l'actualitat, anem amb aquesta entrevista d'aquest migdia amb el boxejador pretenc Sergio Barneto.

0: Parlem de boxe avui al programa perquè ens visita el boxejador pretén del gimnàs Gallego Prada, Sergio Barneto, una de les grans promeses de la boxa catalana després de proclamar-se campió de Catalunya el passat mig de maig en categoria absoluta de 65 quilos. Sergio, què tal? Bona tarda i benvingut al Prat Esports.
1: Bona tarda.
0: Aprova't el micro, que estàs una mica lluny. És la teva primera entrevista?
1: Sí.
0: Nerviós?
1: Una mica.
0: Més que abans d'un combat?
1: No.
0: Ja serà molt senzill. A veure, això és una conversa, o sigui que no et preocupis. I també ens acompanya aquí als estudis del Prat de Ràdio el seu preparador físic, el Sergei Embà. Què tal, Sergei?
2: Molt bé, molt bé. Aquí passant una bona estona.
0: Tu no estàs nerviós, eh?
2: No, al final ja estem bé.
0: Bé, primer de tot, com va tot? Suposo que encara amb entrenaments, amb aquesta calor, però com ho portes?
1: Sí, bien. Estamos entrenando por las mañanas y por las tardes y trabajando de noche, pero bastante bien.
0: Vacances? Fas vacances?
1: No.
0: No? Res? Res de vacances?
1: No hay vacaciones.
0: Hostia, ¿y això?
1: Porque no hay vacaciones. Es un deporte que te exige el máximo.

0: ordenar una mica el que és el pes i tal, per afrontar-ho amb les màximes d'allò, amb les màximes expectatives possibles, que al final és el que es tracta, de disfrutar.
1: Com pinta aquest campionat d'Espanya? Com l'afrontes?
2: Bueno, yo lo afronto bien, la primera vez que voy a un campeonato nacional y tengo muchas ganas.
1: Uh-huh. Per on creus que passa, doncs, el fer una gran actuació? Quines creus que són les claus o el que has de tenir més en compte a l'hora d'afrontar els combats?
2: Bueno, pues al final es hacer mi boxeo, no salirme de la idea principal y plantear los combates con mi estilo de boxeo.
1: Els rivals ja es coneixen? Ja més o menys saps amb qui t'enfrontaràs?
2: No, aún no se sabe nada.
1: No? Però tens pipejat algun dels que
2: sí.
1: Hi estaran i dius, ostres, aquest sí, aquest millor que no.
2: Sí.
1: I quins són els que doncs, més has de tenir en compte o que pinten com a favorits?
2: Bueno, hay un cubano, se llama Aliester, que ya ha sido campeón de España y tiene un largo recorrido.
1: Uh-huh. Sergei, quins són els punts forts de Barneto per aquest campionat d'Espanya?
0: Bueno, sobretot el que jo sempre destaco d'ell és les ganes d'aprendre. Al final porta un termini relativament molt curtet, però és que està pujant molt. És un nano que és molt fàcil d'entrenar, amb una mirada ens entenem, fa tot el que li dius, i sempre, no sé, sempre batallant una mica el que sap passar-s'ho bé, que al final és un esport psicològic molt, molt, molt difícil. Al final és... no és com el futbol, no? Que tens doncs allà i si la cago jo, doncs potser l'altre, no? I jo sempre els dic que tenen que disfrutar, que el resultat a mi particularment, i a Sergio, que és el seu papa de boxa, ens dona una mica igual. El que volem és que disfrutin el procés i que ho facin de la millor manera possible, que estan entrades per això.
1: Uh-huh. Per posar en context a la nostra audiència, el Sergei Envà no només és el seu únic entrenador, perquè també l'altre és el Sergio Blanco, que és una llegenda de la boxa sí. catalana. També això, doncs que el Sergio també sigui el teu entrenador i que sigui doncs, també amb un bon gran recorregut, no?, dins de la boxa, això també per tu què suposa?
2: Sí, bueno, para mí es un orgullo, porque al final Sergio tiene mucha experiencia y te va a aportar ideas que otro entrenador pues, no te puede aportar.
1: Què et diu ell de cara a aquest campionat d'Espanya? O més o menys, què et diu habitualment a l'hora d'afrontar un campionat?
2: O que entrene duro y que lo prepare lo mejor posible.
1: Uh-huh. Sergio, parlem de la teva trajectòria. Per qui no t'ubiqui, tu comences aquí al Prat. Com van ser els teus inicis en aquest esport?
2: Bueno, yo empecé aquí en el club de boxeo del Prat. Hice 5 peleas y ya después me fui a Gallego Prada.
1: Però com comences? El tema de la boxa és per teu el compte propi, que tu dius, vull provar a través d'un amic, a través d'un familiar, algú et veu i et diu, ei, per què no proves, no sé, tens fusta o se't dona bé o...
2: Bueno, yo, a mí siempre me han gustado las artes marciales, desde pequeño he hecho karate y vino el COVID, cerró el gimnasio y yo me quería apuntar a otra arte marcial porque no quería cambiar de entrenador. Y estuve pensando en varias, en kickboxing, boxeo, y como boxeo lo tenía aquí cerca de casa, en el Prat, mi padre conocía al entrenador, pues fui a probar y me gustó.
1: Entrenador es el Agustín, ¿no?
2: Sí. Uh-huh.
1: Com deies, 5 combats allà, tots bé, tots amb victòria?
2: Hice 2 victòries, 2 derrotes i un nulo.
1: Uh-huh. Aquestes dues derrotes, com les vas pair, com les vas gestionar, no sé si et van marcar molt...
2: No, al final es un deporte que lo que consiste es en hacer peleas. La primera victoria fue en el debut que salí y sí que no me lo tomaba tan en serio. Y la última fue porque veníamos de una lesión, cogimos una pelea anticipada y bueno, al final tampoco es una excusa, pero son cosas que marcan la diferencia.
1: I quan comences, o quan fas aquest clic i tu comences a aprendre de manera molt seriosa, de dir, hòstia, això jo ho vull fer bé, per tant, disciplina màxima, quan comences, quan fas aquest clic?
2: Cuando voy a Gallego Prada, sí que es verdad que veo a muchos compañeros que pues están en un alto nivel, muchos boxeadores profesionales, Euse, que también iba a disputar un campeonato de España en profesional, entonces claro, el verlo a ellos, pues a ti te motiva.
1: El Club Boxeo Prat comences, deies, després de la pandèmia, o sigui, ens estem anant cap al 2021, més o menys.
2: Sí.
1: I a Gallego Prada vas al 2025, és a dir, passen 4 anys. Com fas aquest salt a Gallego Prada, un gimnàs prestigiós, també aquí, doncs, no només de la zona, sinó també a Catalunya. Vas tu allà, et venen a veure, com es gestiona o com és aquest canvi?
2: No, bueno, al final yo pasé un verano sin entrenar,

0: Y ahí fue cuando dije, mira, quiero volver a entrenar, quiero tomármelo en serio. Fui a Gallego Prada a probar, me gustó el ambiente con los compañeros y decidí quedarme ahí.
1: I ara allà, suposo que, doncs clar, en aquest temps has vist o has tingut una gran evolució. Ha estat senzilla aquesta evolució, ha estat natural, has hagut d'esforçar-te potser més que la resta.
0: Sí, bueno, a ver, yo miro atrás y parece que fue hace 2 semanas cuando empecé en Gallego Prada y al final la evolución ha sido para mí bastante fácil porque con la ayuda de mis compañeros y mis entrenadores se me ha hecho muy rápido.
1: Sergi, quan va veure per primera vegada a Barneto, què us va semblar? Li veieu fusta? Veia allà un diamant en brut?
2: Bueno, a veure, jo al final el Sergi ja vaig conèixer un dia que jo ja entrenava a boxejadors d'allà i estava fent una sessió d'espàrring i el primer que em vaig fixar és amb l'actitud, no? Amb aquestes ganes d'aprendre, de fixar-se a la seva rapidesa, saps? Sempre al final, jo sempre ho dic, que els nens tenen que començar sabent que tot té marge de millora, és definitiu, i tenen que estar sobretot molt orgullosos del que van assolint. És un nen que té bueno, el que et deia abans, no? La capacitat d'aprendre, de fer-t'ho molt fàcil, la rapidesa amb el jab, el joc de cames, bueno, les aptituds naturals que té, les condicions són molt bones. A mi em va agradar molt des del principi que el vaig conèixer.
1: T'estem regalant, bueno, t'estan regalant una miqueta les oïdes,
2: Sí.
1: però quina és la part també que li vau corregir o que vas dir, mira, Sergio, per aquí no, això no ho facis o canvia aquest, això...
2: A veure, sí que és veritat que nosaltres, tant jo com el Sergio, que hem sigut boxejadors professionals molts anys i tal, sempre respectem una mica el que és l'essència del boxejador. Al final, jo com a entrenador puc tindre jo mateix quan boxejava, no? Al millor no ets tan fallador, al millor ets més boxejador, però tens que intentar polir aquests boxejadors que comencen, però sense que perdin aquesta essència inicial de ser ells mateixos, de que sempre els coneguin quan vegin les baralles, quan estiguin a sobre el ring, que sempre els coneixin amb ells mateixos, no? El Sergio és un nano que al final pues, la posició, el millor pues, tot el que és un nen molt alt pel pes que té que aprofitar molt el jab que té, el joc de cames per sempre estar fora de distància i que a l'altre li costi molt. Bueno, són coses que al final intentem assolir perquè la seva boxa sigui més fàcil, però m'encanta que ells després veient el vídeo i els coneixin com ells, que no siguin robots.
1: I tots aquests petits matisos una mica que et van donar els teus inicis allà a Gallego Prada van ser fàcils de fer-te a ells de corregir, podríem dir.
0: Sí, bueno, al final para mí lo más importante ha sido pues la confianza, porque en Gallego Prada pues estás haciendo sparring con gente de mucho nivel y al final si no tienes confianza en ti mismo pues te pasan por encima.
1: Corregeix-me si m'equivoco, més de 20 combats en categoria elit absoluta, tot victòries consecutives, aquesta temporada 13 victòries en els 13 combats que has disputat. Ostres, aquesta pressió de moment tot victòries, com es porta, com es gestiona, de pensar, ostres, doncs que continuo guanyant, continuo guanyant.
0: Bueno, para mí no es presión ninguna. Al final, yo no lo veo como victorias o derrotas, yo lo veo como combates realizados. Y cada preparación para un combate, pues me aporta pues estar un poco más rápido para el siguiente. Y al final, si perder o ganar, para mí tampoco le doy importancia.
1: De totes aquestes victòries o combats aquesta temporada, quin és el combat que doncs, més t'ha costat o més difícil t'ho van posar?
0: Bueno, pues tengo un combate en la semifinal del Campeonato de Cataluña contra un chico que ya había peleado. Es un chico bastante fajador, se llama Matías, del Tren Ramírez. Y es un chico que aprieta, aprieta, aprieta. Y si no vas entrenado, pues te pasa por encima porque tira muchos golpes, te mete una presión que es arrolladora. Al final es un chico que tiene mucho fondo y mucho aguante físico y tienes que saber llevarlo.
1: La final contra Isaac Moran, amb la que et vas proclamar campió absolut en la categoria 65, és la victòria de moment d'aquesta temporada que tens amb més carinyo, que guardes amb més il·lusió, o no? O és una altra que...
0: Bueno, sí, al final todas las victorias son agradables porque lleva un trabajo detrás que he realizado, pero yo creo que la victoria que más he más estado trabajando ha sido contra Matías, porque ya nos conocíamos, ya le había ganado una vez, ya sabía que él iba a plantear la pelea de una manera diferente, y al final lo que hicimos fue entrenar mucho más duro, prepararlo, también psicológicamente, sabíamos que él iba a estar todo el rato apretando, y es una cosa pues que si no estás fuerte ahí te va a pasar por encima, porque dices, tu cabeza te dice no puedo, pero tu cuerpo sí que puede.
1: Sergei, com esteu veient aquesta temporada de Barneto? Doncs com dèiem, tots els combats són victòries. També vosaltres com gestioneu tot això també amb ell per, doncs això, perquè estigui focus en el segon combat i no miri potser tant l'historial?
2: Bueno, sobretot nosaltres, el que jo com psicòleg esportiu que soc, jo sempre els dic que per favor que no es faltin a l'aspecte amb ells mateixos, no? La gent veu 3 minuts, que són 3 assalts de 3 minuts, i al final pues, és molt fàcil, no?, jutjar si perds o guanyes al voltant d'aquest moment, no? Però és que hi ha molt treball darrere. Llavors, clar, és una manera de, que jo sempre els dic que no tirin, o sigui, que no pensin que no valen per perdre, perquè al final hi ha molt treball darrere i tenen que estar molt orgullosos. A mi el resultat em dona exactament igual, perquè són nens espectaculars i el procés és l'important, i vindran moltes victòries i moltes derrotes que al final serveixen molt més que victòries. És amateur, el que estem fent és que Sergi està portant una trajectòria increïble, no para de millorar, però sempre pot haver-hi el moment en què perdis, però no perds perquè al final ho has fet malament, sinó perquè potser l'altra persona també tens que estar conscient de que entrena 2-3 mesos per intentar guanyar-te, i al final tens que baixar-te del din en pau amb tu mateix.
1: Tens algun referent en el món de la boxa, o tenies algun referent, no sé si ara el mantens, però tens alguna persona en la que te'n miralles? No sé si potser de la boxa, sinó de les arts marcials de contacte, per exemple. Mentalitat.
0: A mi me gusta mucho el boxeo, me gusta ver muchos boxeadores, las peleas que hacen, el estilo que tienen, y al final yo no tengo un referente, pero sí que es verdad que pues me destacan algunos boxeadores más que otros, y pues te fijas en las pequeñas cosas que hacen en los combates, lo quieres igualar, tú lo practicas en los entrenamientos.
1: Deies, entrenaves pel matí i per la tarda, no? Això ho compagines també amb la feina?
0: Sí.
1: D'on treus el temps?
0: No lo sé. Yo es que trabajo por la noche aquí en el servicio de limpieza del ayuntamiento y...
1: O sigui que tenim matí entrenament, tarda entrenament, nit feina.
0: Sí.
1: Tenc que dormir entre el final de la nit i el principi del matí, no?
0: Intento partírmelo. Hago 4 horas por la mañana, después me levanto sobre las 10, voy a entrenar, intento hacer 3 horitas, como y vuelvo a entrenar.
1: La vida social, això queda a part, no? Ja.
0: El tema
1: de sortir amb els amics. No sé, també una mica la família, les amistats, una mica com et veuen o que et diuen una miqueta, no?, amb aquest ritme de vida tan exigent.
0: Bueno, al final la família me apoya. No les gusta porque es un deporte al final que puede recibir lesiones.
1: Bueno, yo
0: veig
1: d'una pesa, això sí, eh?
0: Sí, pues gracias a mi estilo tampoco recibo mucho. Y los amigos igual, los amigos me apoyan siempre, vienen a verme a todos los combates y estoy muy agradecido.
1: ¿Fins a on creus que pots arribar?
0: Bueno, al final no me pongo una meta. Yo lo que quiero es hacer combates, realizar combates y adquirir mucha experiencia.
1: Sergei, ¿fins a on pot arribar?
2: Bueno, al final això sempre és una molt bona pregunta. Jo sempre els dic a tots els esportistes que entreno, ja sigui boxa, futbol, el que sigui, que ho decideixen ells. Sí que és veritat que tenim molta tendència a pensar que el que fa, si ha sigut bo o no, són els títols que aconsegueixis, no? Però que va, és mentida. Al final, l'important és que quan acabi tot ell miri cap endarrere i tot hagi valgut la pena. Ho posarà ell. O sigui, sí que és veritat que tot el que està al voltant del que t'estava dient abans, no? Sentar-te com a espectador d'una velada i veure un combat, té moltes coses darrere, molt treball, és algo molt, molt, molt, molt dur, la vida de portar de la feina i tal, i ho decideixen ells, perquè jo crec que és més fora el que et compromet amb la boxa, amb l'esport que facis, que no allò de dintre.
1: Ara mateix tens 21 anys?
0: Sí.
1: O sigui que tens encara li queda molta carrera, no?
2: Molt, molt.
1: Tens alguna data o fins a on t'agradaria estar boxejant?
0: Bueno, a ver, yo al final, como objetivo, ahora mismo me marco el Campeonato de España. Si no lo consigo este año, va a ser el siguiente. Al final es una cosa pues que me he marcado ese objetivo y quiero llegar a realizarlo. Ya cuando lo realice, pues no sé lo que vendrá después.
1: O sigui que vas de moment campionat en campionat i no tens, doncs mira, fins als 30 anys estaré boxejant després res, no? O sigui, mira, és a curt, molt curt termini, eh?
0: No, no, no.
1: Recorda'ns les dates d'aquest campionat d'Espanya, a través d'on ho podem seguir, en fi, com podem estar pendents d'aquesta cita i no sé si teniu alguns horaris ja d'algun combat.
0: Sí, bueno, a ver, los horarios sí, no lo han puesto porque tienen que hacer los cruces aún, pero el campeonato de España empieza el 29 de junio y termina el 4 de julio.
1: ¿A on es celebra?
0: En Badajoz.
1: Badajoz, o sigui que... Uf, prepárate per la calor.
0: Sí.
1: Nosaltres tenim un company que ha anat ara a Badajoz per al tema del bàsquet i són 40 graus. Bueno, jo ja també per experiència pròpia de vacances que vaig cap allà... Prepara't, eh?
0: Sí, sí, prepara't. Sí. Nos estamos preparando también en el gimnasio, en los entrenamientos.
1: O sea, jugueu amb això també, no? Amb el tema de la temperatura perquè el boxejador estigui
2: entrenat. Clar, entrenant amb xaleco de força, o sigui, el nostre gimnàs és de la vieja usanza, o sigui, és un sòtano i allà no fa fred.
1: Ni una brisa d'aire, escolta.
2: No, també d'allò.
1: També la dieta influeix en combats que poden tenir elevades temperatures. Jugueu amb això també, amb el tema de l'alimentació?
0: Sí, claro, yo...
1: Ja siguin entrenaments o abans del combat?
0: Sí, yo al final voy con un nutricionista, se llama Álvaro, que es de La Coruña, lo hacemos todo online, y él me prepara todo. Estoy súper agradecido porque trabaja sábados, domingos, trabaja todos los días y está por mí. Cuando llega una pelea, es todos los días encima mío, le tengo que mandar el peso, me va cambiando la dieta según lo que pese, y todas las comidas son pesadas, el agua también pesada.
1: O sea, comportas toda a rajatabla, ¿eh? Podríamos decir.
0: Sí, cuando se acerca un combate, sí.
1: Doncs, Barneto, Sergei, gràcies per venir aquí al Prat Esports. Molta sort de cara a aquest campionat d'Espanya i estarem molt pendents a veure si podem celebrar alguna medalla.
0: Muchas gracias.

0: Escoltes el Prat Esports.
1: Tram final del programa i ara anem a presentar-vos una nova iniciativa local anomenada Tribum. Què és Tribum? Doncs és una nova aplicació per connectar amb persones a través de l'esport. Us la presentem amb aquesta entrevista de la Isa Gonzalo.

0: Vinga, doncs continuem en directe al Planeta Prat amb més temes, i és que ja sabeu que ens agrada molt seguir projectes i iniciatives que lideren la gent del Prat i que també serveixen per ajudar a la ciutadania a vegades a atrevir-se a fer algunes activitats que ens costen. És el cas d'algunes activitats esportives que es fan millor en companyia, i és això el que volen propiciar des de Tribum, una aplicació que properament estarà en marxa i que vol connectar gent que té interessos esportius amb d'altra gent que també pugui fer aquestes activitats. Aquest procés l'hem conegut de la mà del Marc Millán. Què tal? Benvingut, Marc, com estàs?
1: Bon dia, encantat, encantat d'estar aquí amb vosaltres al Prat, així que, vamos, encantat, encantadíssim.
0: Marc, tu ets pretenc i hem arribat a aquesta iniciativa doncs, per tu, però t'acompanyen altres dos cofundadors, com són el Toni Pérez. Què tal, Toni? Benvingut.
2: Hola, bones.
0: I l'Àlex Agustí. Què tal, Àlex?
3: Hola, bones, encantat.
0: Comencem per l'inici, per aquest trio, com es coneix i com comenceu a donar-li voltes a la idea de fer alguna aplicació per connectar persones amb una activitat?
1: Pues bueno, realment ens coneixem de la feina, els tres som programadors, ens dediquem a realment al sector tecnològic i bueno, cadascú una mica amb el seu rol, no? Una mica, el Toni té un perfil més tècnic, l'Àlex i jo una mica més de... som més, diguem-ne, especialistes a la part del disseny, i bueno, ens coneixem això de la feina. Els tres jo crec que teníem una inquietud de començar un projecte i tirar endavant, pues... això, la idea de resoldre algun problema de la societat, i bueno, ens vam trobar justament amb això que estaves explicant abans, no? Que vam trobar que, en el meu cas, va començar gairebé com una necessitat personal, diguem. Jo crec que més que necessitat, inquietud, tant a l'Àlex i a mi, sobretot, ens agrada sempre fer esport, no? I sobretot compartir-ho amb altra gent, i moltes vegades doncs vam veure que ens venia de gust sortir a córrer, anar amb bici, fer senderisme o inclús provar un esport nou, però ens trobàvem que no coneixíem potser a ningú que ho fessi, no? O que tinguessi els mateixos horaris, i bueno, va sortir una mica d'aquesta casuística, no?
0: Uh-huh. Va començar a parlar, Àlex, de que estaria molt bé, no?, poder generar aquests grups d'interès al voltant d'una activitat. Què penseu també que afavoreix a l'hora de fer esport el tema de quedar amb d'altra gent?
3: Bé, al final hi ha, a part que tenim molts esports col·lectius, com podria ser el bàsquet, per exemple, i jo sempre em trobava amb la casuística de que m'encanta jugar al bàsquet, per exemple, pots fer un 3x3 o el que sigui. Pues jo vaig viure a Barcelona durant un temps i no tenia molta gent. Llavors, pues una aplicació així hagués estat bé per conèixer la gent. Al final també, pues, si fas esport en grup, pues sempre com que et forces una mica més i intentes donar aquell extra, i moltes vegades, encara que no et vingui de gust practicar l'esport, pues, tu pues, surts a córrer i és com que t'estira la gent una mica, i tu també estires els demés.
0: Clar, hi ha aquest punt, no?, de donar el millor de tu segurament quan tens aquesta pressió de grup, i fins i tot a veure que ets capaç d'un repte més gran, no?, quan tens algú al costat que t'empeny cap aquí. Això va ser una idea inicial. A partir d'aquí, quan ho vau començar a aterrar, a posar sobre la taula, i com ha anat tot aquest procés per fer-ho realitat?
2: Ostres, pues ara mateix no me'n recordo, però diria que podria ser l'octubre de l'any passat, Marc. Diria que més o menys va ser, no?
1: Sí, vull dir... més o menys, sí. Tira, doncs.
2: Sí, bueno, vam començar, sí, diria que l'octubre de l'any passat vam començar a parlar, no? A dir, ostres, pues aquesta aplicació podria estar bé, podríem fer algo semblant. Llavors el primer que vam fer va ser reunir alguns coneguts que tenim, bueno, principalment coneguts del Marc també, que practicaven diferents esports, dic crossfit, anaven en bicicleta, running i tal. Llavors els vam fer una reunió inicial a la que vam començar a plantejar-los la idea, fer una espècie de brainstorming, no? A intentar preguntar-los ells quan feien esport quines necessitats tenien o quines aplicacions creien que els hi podrien servir o quines coses creien que actualment no existien. Llavors, d'aquesta reunió el que vam treure són un munt d'idees o conceptes que al final van ser els que van fer com a la versió inicial de Tribum, no? De les funcionalitats bàsiques de poder crear diferents clubs, poder connectar gent, poder crear activitats i tota aquesta funcionalitat que al final es va concebir a través de gent que practicava esport i que i de les seves necessitats que es van identificar al final.
0: Clar, Toni, tu has desenvolupat una mica més la part tècnica. Com és aquesta part? Perquè ha de ser fàcil, intuïtiva i a la vegada suposo que a darrere, no?, té tota una complicació.
2: Sí, sí, al final, aviam, vull dir, el que ens ha passat és que bueno, vam començar amb una idea principal, no?, que era bastant simple per dir-ho així, però a mesura que hem anat implementant i fent i creant l'aplicació hem vist que feien falta més coses o més funcionalitats per acabar de donar tot aquell potencial que creiem que la gent serà el que agrairà i el que farà que la gent torni a entrar en el futur. Llavors, bueno, fàcil no és, però bueno, a poc a poc hem anat fent, jo crec que fem un molt bon equip els tres i ens hem anat donant suport uns als altres, sobretot això, jo en la part més tècnica, però també el Marc i l'Àlex en la part més visual, més de disseny, d'experiència d'usuari. Llavors crec que per això ens estan anant bastant bé, no? Perquè som com, els tres som tècnics, però cada un té la seva àrea d'especialitat i jo crec que això ens ha afavorit molt a arribar al punt on estem ara, que estem quasi a les portes de sortir al públic.
0: Per quan preveieu que puguem tenir l'aplicació als nostres dispositius mòbils?
1: Pues bueno, la nostra idea inicial és la primera setmana de juliol, perquè sí que és veritat que estem fent moltes proves amb usuaris, sobretot amics i coneguts que ja coneixem que estan en el sector de l'esport, però el que volem és començar a provar-ho ja amb gent, sobretot que no coneguem encara, provar-ho en comunitats reals i la nostra idea és començar això a principi de juliol. Estem fent una mica de spoiler perquè ho volem anunciar a les xarxes socials, però bueno, sí, durant els pròxims dies jo crec que ho anunciarem, així que bueno, tampoc és algú que no es vagi a saber.
0: Una exclusiva que ens doneu aquí. Tribum, a quins dispositius està previst que pugui sortir? És una aplicació només pensada per mòbils?
3: Sí, en principi sí. En principi per dispositius mòbils, tant Android com iOS. I bé, també disposem d'una web a la que tothom pot accedir, que és tribum.com.
0: Doncs... esperarem aquella primera setmana de juliol, però per fer una mica de boca, quins esports podrem fer? Per qui està pensada aquesta aplicació com a usuaris?
1: Pues, bueno, actualment ja tenim introduïts uns 16-17 esports, però bueno, la idea és anar una mica incloent-hi nous, segons els usuaris ho hagin necessitant, perquè bueno, realment un cop feta la plataforma, diguem, Android i iOS, no ens costa molt començar a introduir esports nous i això, la nostra idea de fet és intentar no deixar fora ningú de l'esport, ja només no deixar-lo fora sinó que coneixin altres esports nous, no? com el que estava intentant comentar abans, que hi ha molta gent que no s'anima a fer esports segons quins esports perquè no com no té a ningú per fer aquell esport, pues li dona més bueno, no sé com dir-ho, no,
0: vergonya,
1: no és
0: vergonya, sí.
1: I ja no és només vergonya, és hi ha activitats esportives que tenen també cert risc, com podria ser, pues, jo que sé, fer una via ferrata o fer bici a carretera, que quan sí, ja diguem tens alguna experiència, pues, ja no tens cap problema en fer-ho sol, no? Però sempre és millor fer-ho amb persones i bueno, també el focus de Tribum també és una mica d'una solució a aquesta necessitat de la gent.
0: Hi haurà diferents nivells dins de cada activitat?
2: Sí, sí, sí. En principi, quan un usuari creï una activitat, podrà escollir entre tres nivells de dificultat. És a dir, podrà escollir entre nivell principiant, nivell intermig, per dir-ho així, i nivell avançat. Llavors això també ho hem fet per permetre això, no? Que tu quan vols iniciar un esport tampoc vols anar amb gent que porti molts Clar. Anys practicant i quedar com en ridícul, no? Per dir-ho així. Sí. Llavors el que hem intentat és que quan un crea una activitat doncs, pugui una mica apuntar cap a on va, no? Vull dir, soc principiant o soc un expert i poder decidir una mica això.
0: Toni, anem una mica a la pràctica, perquè jo, per exemple, vull fer un partit de pàdel, no? Genero un esdeveniment dient on el vull fer i quin nivell, i a partir d'aquí, què passa?
2: Vale, en principi, sí, com has dit, tu crearies un esdeveniment en el que diries, pues, l'esport seria pàdel, has de ficar també la ubicació on vols practicar l'esport, que per això hem posat un mapa per poder fer clic tipus Google Maps. I un cop has ficat la ubicació, també pots ficar la data d'inici, que és molt important, i la duració de l'esdeveniment, és a dir, una hora, dues hores, tres hores, el que sigui. Llavors, un cop s'ha generat, el que es fa és que aquesta activitat es publica a l'aplicació, i els altres usuaris que entrin veuran un mapa, i llavors en aquest mapa veuran una icona on sortirà l'esport que tu has creat. Llavors, al fer clic ells allà, doncs veuran els detalls d'aquest esport. Però la idea principal de Tribum és que l'usuari, quan entra, el que veu és un mapa ple d'activitats creades per altres usuaris. Llavors, tu, un cop tens aquestes activitats, el que pots fer és, doncs, filtrar-les per esport, filtrar-les per dia, tipus, estic buscant per fer alguna activitat aquest cap de setmana i que sigui només de bicicleta, per exemple, de ciclisme. Doncs, llavors, tu pots filtrar i veus només els resultats que t'interessen.
0: Molt bé, per tant, tindrem aquesta variabilitat. Has parlat també abans de clubs, perquè sí. Aquí hem dit una persona, no?, que vulgui fer una activitat genera un esdeveniment, però també es pot fer a nivell de club.
2: Sí, al final també hem creat l'apartat de clubs perquè al final és això, no? I ja, és com que ara mateix està havent un boom, no?, de clubs de running o clubs que fan diferents esports. Llavors, hem considerat que és molt apropiat, no?, que els clubs de running que ja existeixen puguin tenir la seva representació dins l'aplicació, no? Crear el seu propi club, afegir els membres, i llavors també aquests clubs poden crear activitats en nom del club. És a dir, jo tinc un club amb els meus amics, llavors puc generar una activitat pública perquè s'apunti qui vulgui i vingui a conèixer el club, i això també pot fomentar una mica, no?, que cresqui el club, no?, en el sentit de que pot anar gent nova, llavors es poden interessar pel club i anar ampliant aquestes connexions, per dir-ho així.
0: Aquí, Marc, al Prat tenim uns quants clubs de running que ja surten de manera habitual. No sé si heu fet contacte amb ells, perquè hem vist que el mapa de mostrets, no?, per ensenyar el que és l'aplicació, és el mapa del Prat, cosa que ens ha fet molta il·lusió. No sé si heu fet aquesta comunicació direccionada.
1: Bueno, això és perquè jo, al ser el dissenyador, pues bueno, he barrido para casa, no? I bueno, però bueno, sí, ja hem començat a tenir contacte amb el grup de rang de Le Tigre, que Le Tigre Cake, la cafeteria i pastisseria que coneixem tothom, molt bons els pastissos, ja que estic aquí a la ràdio. Bueno, això, que ells van formar un club de running que tots els dissabtes, a les 8:30 del matí surten, i bueno, hi ha un bon rotllo increïble. I bueno, sí, la idea és començar a col·laborar amb ells, aviam quines col·laboracions podem fer amb ells. També tenim pensat tenir contactes amb les noies de les Girls Gang Club. Això, sí. Que, bueno, que segur que també pot estar guai fer-ho amb elles, i bueno, això, poc a poc, pues, anar fent una mica ampliant la zona, no?, que ara mateix estem una mica estem en una etapa molt inicial, no?, i encara no tenim moltes col·laboracions, però bueno, la idea és aquesta, anar creixent des del Prat cap a fora.
0: Molt bé. Això ens encanta aquí, Marc, i és veritat que alguns clubs, algunes iniciatives fins i tot van sorgir com de manera individual, han anat generant comunitats, però que també no deixa de ser un aparador, no?, Tribum, i també els hi pot fer d'aquest suport per obrir i que més gent conegui aquestes iniciatives que ja es fan, però que s'endrecin una mica, i també, com dèiem, al final, per qualsevol persona que tingui interès en fer una activitat en companyia, una activitat d'exercici físic, i que pugui conèixer gent. Anem a aquesta part més social, perquè no sé si us heu plantejat en aquest moment on sembla que la gent és més individualista que mai, la necessitat pròpiament de conèixer gent, i si això pot generar amistats o si hi ha gent que buscarà parella a Tribum.
3: Bé, per poder, pues, podria ser, perquè al final Tribum té també aquesta part social per connectar amb altra gent, més format Instagram, per així dir-ho, on també pots ficar les teves publicacions i tal, i fer una mica d'enveja a l'altra gent. Clar. De que he sortit jo amb aquest running club del Prat i tu no. I després també, pues, el poder enviar-se missatges i tot això, vull dir, tot això ho tenim contemplat a dins de l'app i crec que dona molt joc a l'hora de conèixer més gent i inclús trobar parella.
0: Doncs veurem com es va desenvolupant l'aplicació. Cap a la primera setmana de juliol us la podreu descarregar en aquestes plataformes clàssiques que tenim als smartphones i Tribum, que sorgeix d'aquí, del Prat, cap enfora, i veurem on arriba. És una aplicació, recordem, gratuïta i de moment per Catalunya, no? No sé si amplieu més enllà o...
2: Sí, bueno, en un principi tenim contemplat Catalunya o Espanya, com a molt. Vull dir, al final és una mica el que he comentat al Marc, no? Hem començat aquí fent una mica de promo al Prat. Per descomptat, si algú de València se la vol descarregar, se la podrà descarregar. Però vull dir que en principi començarem des d'aquí Catalunya, no? I anirem ampliant una mica el radi d'aplicació de l'aplicació, per dir-ho així. Però sí, sí, en un principi és Catalunya, sí.
0: Doncs us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat avui per explicar-nos aquest projecte, el vostre projecte. Hem estat amb els cofundadors de Tribum, amb l'Àlex, el Toni i el Marc, i esperem doncs, això, poder-vos entrevistar dintre d'un any o així per veure com ha anat evolucionant l'aplicació i veure si heu aconseguit aquest objectiu que us plantejàveu inicialment. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
3: Que
0: vagi molt bé.
2: Adéu.

I fins aquí el programa d'avui, com sempre. Marxem doncs, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb la Valèria Incapié. Els Esports tornen demà a partir de 2:15 de la tarda. Ara us deixem amb la programació del Prat de Ràdio. Que tingueu molt bona tarda i fins demà. Adeu. Cançó.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

bonics quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

0: emoció.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Joe!

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
1: Rompe-lo, rompe-ho, trenca.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power, cut the sauce.
2: It's Licks.
3: Mita, dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa

0: Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.
1: Que hubiera sido si antes te hubiera conocido.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
3: El Pantina fa una prena.
2: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
4: Rompe, lo rompe, ho trenca.
5: Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

σκέτκα πορτού.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

M'he deixat mig rinyon aquest pa desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba.

0: la tía, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita es la tía!
0: ¡Baja, corra!
2: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa més.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.